0: expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: Manté la seva innocència.
2: Hi ha algun metge?
3: Condemnar el crim masclista, ens han de fer moltes preguntes, moltes reflexions, alguna cosa segurament ha fallat.
4: Un acord que ens dona estabilitat.
5: No pot haver-hi un increment de sous de mestres i professors si no hi ha una dotació pressupostària que ho permeti.
6: Tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn.
7: Pero Koeman, Jude Koeman!
8: És dimecres 20 de maig, avui fa 34 anys de Wembley, de la primera Copa d'Europa del Barça, i és pràcticament l'únic punt de llum del dia.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: Poc esperàvem que el gran titular avui a les portades no fos relacionat amb els pressupostos de la Generalitat, però Zapatero i Andic han contraprogramat Salvador Illa i l'Oriol Junqueras, dues notícies d'impacte que se sumen a la que coneixíem a primera hora de la tarda. L'enèsim crim masclista a casa nostra, Figueres, un home que havien condemnat a presó per maltractar la seva exparella, a qui havien tornat a detenir per vulnerar l'ordre d'allunyament, l'ha matat a ganivetades enmig del carrer. No és l'únic que ha commocionat l'actualitat. Just quan teníem en marxa el ball de pressupostos, arribava la bomba Isaac Andic, que va ser l'home més ric de Catalunya, que, com sabeu, va morir fa un any i mig en estranyes circumstàncies a la muntanya de Montserrat. Des del moment dels fets van ploure els interrogants i les sospites sobre el seu fill, que l'acompanyava a l'excursió, i ara a Jonathan Andic l'han detingut. Ha hagut de pagar 1 milió d'euros de fiança per lliurar-se de la presó. Ha trigat 0 coma a juntar els quartos. 20 minuts ha trigat a reunir 1 milió d'euros. I l'altra gran notícia que us sacseja tot, la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, un cop duríssim pel PSOE, per Pedro Sánchez, que ha repenjat el seu manual de resistència sobre les espatlles de l'expresident, que l'ha jugat com a as a la màniga en eleccions, en les relacions amb l'independentisme. Els socialistes parlen de conspiració, però malgrat que al darrere hi ha manos límpies, l'origen de tot no és l'extrema dreta, com vol fer creure el govern Sánchez. Qui empeny aquesta investigació és Suïssa i és França. I a més, els càrrecs que l'imputen a l'expresident, el primer expresident espanyol que imputen, són duríssimes. Organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental. Arriba absolutament remoguda, doncs, l'actualitat d'una jornada clau en la negociació entre el govern i els comuns per acabar de rematar els pressupostos entre la Conselleria d'Educació i els mestres per reconduir la revolta. Us expliquem tot això i molt més des d'ara fins a les 11. Aprovant, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
8: Escolta'm, avui ja comença aquella calor que ens anticipaves que havia d'arribar a mitjans de setmana, eh?
10: Mm-hmm, sí, com quasi sempre amb alguns matisos. La geografia complexa de Catalunya afavoreix que no es pugui generalitzar quasi mai, i justament on més gent viu és on menys es notarà aquest ascens de temperatura. Partim de la base que el mar encara està relativament fred, tot i que ja s'apropa als 20 graus a gran part del litoral de Catalunya. Això farà que arran de costa la temperatura no pugi tant com en el conjunt de Catalunya. Però ens espera un dia assolellat i una mica càlid durant la tarda. Ara tan sols fa fresca, tenim 16 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 15 a Lleida, es baixa fins als 14 graus a Lleida, com a molt, a la Catalunya Central o als Pirineus, baixem lleugerament dels 10 graus. Hi ha alguns núvols cap a la Costa Daurada ara mateix, sobretot al Golf de Sant Jordi, també a la Vall de l'Ebre o a les comarques de Girona. Aniran desapareguent al llarg del matí i la major part d'hora es farà molt de sol, no hi haurà núvols destacables i la temperatura pujarà ràpidament. Passarem dels 20 graus amb facilitat a tota la línia de la costa, al voltant dels 25 les màximes a l'interior i al prelitoral, a prop dels 30, al voltant dels 30, de fet, els llocs habitualment més càlids, cap a la Vall de l'Ebre, a l'interior de la Vall de l'Ebre, el Pla de Lleida i la Conca de Tremp. I amb aquesta calor, durant la tarda, la marinada bufarà moderada de 30 a 40 km per hora, una mica forta la pròxima nit cap al Pla de Lleida i a l'interior de Tarragona, amb ratxes de fins a 60 km per hora. I també aquesta tarda creixeran nuvolades al Pirineu, però ja més localitzades i menys actives que ahir. Tot i així, aquesta tarda encara alguna tempesta descarregarà amb intensitat entre el Ripollès, la Garrotxa i el nord d'Osona.
8: Carbó, gràcies. Fins ara.
10: Fins ara.
8: Ara passen 5 minuts de les 7 del matí. Ara anem amb Zapatero, amb la interlocutòria del jutge, que és dinamita contra ell i contra el Partit Socialista, contra el govern de Pedro Sánchez també, però abans les novetats de la investigació contra l'hereu de Mango. Guillem Favó, bon dia.
11: Hola, bon dia, Marina.
8: Tenim novetats perquè amb la seva detenció s'ha aixecat el secret de les actuacions.
1: Manté la seva innocència.
8: Aquest és el moment en què sortia dels jutges de Martorell. Jonathan Andic està acusat d'haver matat el seu pare i ha hagut de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó.
2: Sí, així efectivament era el moment en el que sortia dels jutges de Martorell fins on el van traslladar un cop detingut. Avui ja coneixem tots els indicis que pesen contra ell i l'acorralen 3 visites prèvies a Montserrat, un mòbil extraviat en estranyes circumstàncies i la seva conducta.
8: La jutgessa certifica la mala relació, a més, que tenien ell i el seu pare i assenyala l'obsessió que tenia amb els diners i la seva voluntat de cobrar l'herència. Andrea Villòria.
7: Aquesta obsessió pels diners és el mòbil del crim, segons la resolució de la magistrada, un escrit que enumera els indicis que hi ha contra Jonathan Andic. D'una banda, la mala relació amb el seu pare, empresarial, pel seu rol en la direcció de Manco, però també personal, com reflexen els seus whatsapps, missatges en els que el fill expressa, i és literal, sentir odi, rancor, idees de mort i culpa el seu pare, a qui demana cobrar l'herència en vida.
8: A més, la jutgessa relata que per reconciliar-se el pare va acceptar anar d'excursió tot sol amb el seu fill, sense escortes, sense seguretat, sense companyia, aquell dia, justament, Andrea.
7: Exacte, i per això van anar junts a Montserrat el desembre del 2024 a fer una ruta sense cap risc, segons la jutge, tret del punt exacte de l'incident. I allà les proves tampoc concorden. Les empremtes i lesions de la víctima són incompatibles, segons els experts, amb una ensopegada, una relliscada. A més, els Mossos han descobert que Jonathan Andic va anar allà 3 vegades la setmana anterior, el que, segons la jutgessa, pot considerar-se una planificació. Aquests indicis s'hi ha d'afegir encara un més, que el coneixes, que se l'estava investigant. Jonathan Andic va canviar de mòbil, va borrar tot el seu contingut i va dir que l'anterior li havien robat en un viatge express.
8: Però és que ahir, gràcies Andrea, ahir encara hi va haver més notícies d'impacte. Aquesta ens porta cap a Figueres, cap a la capital de l'Alt Empordà. Aquest és el moment del crim. Els Mossos van detenir un home per haver matat la seva exparella a plena llum del dia, enmig del carrer allà, a Figueres.
2: Diversos veïns, de fet, el van voler retenir, però ja era massa tard i ja l'havia matat. Un d'ells cridava, hi ha algun metge. L'agressor tenia en aquell moment els braços ensangonats, els quals van anar a netejar-se'ls en una font a escassos metres d'on hi havia la dona assassinada.
3: Condemnar aquest crim masclista. Ens agradaria erradicar aquesta xacra. Ens hem de fer moltes preguntes, moltes reflexions. Alguna cosa segurament ha fallat.
2: Avui a les 11 hi ha convocat un minut de silenci davant de l'Ajuntament. Ahir l'alcalde Jordi Masquef condemnava el succés i admetia que alguna cosa havia fallat.
8: I tant, si alguna cosa ha fallat. Perquè, clar, el detingut acabava de sortir unes hores abans en llibertat després que l'haguessin tornat a detenir per haver vulnerat un ordre d'allunyament, després que l'haguessin condemnat a presó per haver maltractat la mateixa víctima. Ens n'informa des de Ràdio Girona el Carles Couso.
11: L'home de 48 anys va matar la seva exparella amb un ganivet en una plaça del centre de Figueres, molt a prop d'una escola, quan faltaven pocs minuts per les 3 de la tarda. L'home havia estat condemnat fa 2 dies a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. L'individu va acceptar la pena i se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres. No obstant això, hores més tard va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima va ser citada llavors per ser examinada pel forense i per declarar davant del jutge. Ella ahir no es va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després ha tornat a ser detingut, aquesta vegada com a presumpte autor de l'homicidi de la seva exparella. Si es confirma, estaríem parlant de la tercera víctima per violència de gènere a Catalunya en el que portem d'any.
8: Tot això el mateix dia que esclatava la bomba José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha moltíssima expectació per què dirà Pedro Sánchez a partir de les 9 d'aquest matí a la sessió de control. És un cop duríssim, un altre pels socialistes.
2: El jutge de l'Audiència Nacional el situa al vèrtex, això és textual, d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències, a més de 2 altres delictes, organització criminal i falsedat documental, pels quals haurà de declarar el proper dia 2 de juny a les 9 del matí.
8: De moment, d'ell, l'únic que tenim de Zapatero és un vídeo que s'ha gravat per les xarxes on diu això.
12: Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
8: Ell, per tant, ho nega tot. La investigació, el que sosté, és que l'expresident espanyol, imputat el primer de la democràcia, va cobrar 2 milions a través d'aquesta trama del Plus Ultra.
2: Ell hauria ordenat que es constituís una societat offshore a Dubai des de la qual es canalitzessin els pagaments d'empreses que buscaven els seus favors. Ahir agents de l'UDEF van registrar la seva oficina i la seu de l'empresa de les seves 2 filles, What the Fab.
13: 70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo. Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de análisis relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Bodefa, hiciera las tareas de marketing, de comunicación.
2: En la seva compareixença al Senat el mes de març, compareixença que va fer a petició al PP, Zapatero va admetre haver cobrat 70.000 euros bruts a l'any a canvi d'informes escrits i orals per a la consultora Anàlisis Relevante, que és propietat d'un amic seu de Running, amb qui surt a córrer i que és un dels encausats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, Julio Martínez.
8: I us anirem mencionant els noms, eh? What the Fab, Anàlisis Relevante, Julio Martínez, perquè són noms rellevants que anireu coneixent i que s'aniran repetint al llarg dels propers dies i mesos, segur. Julio Martínez, aquest que dèiem, és l'amic, és el vincle de Zapatero amb aquests empresaris als quals haurien picat a la seva porta perquè el govern espanyol rescatés l'aerolínia que estava de capa caiguda com a conseqüència de la pandèmia. Els missatges d'aquests empresaris anomenen l'expresident Nuestro Pana i el descriuen com una boutique financera. Ens n'informa des de Madrid el Pedro Jiménez.
14: El presidente de la aerolínea escribe: como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. A partir de ahí contactan con un político chavista que les lleva hasta Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, al que se refieren como su lacayo. Dan por hecho que habrá que pagar una mordida. Hablan de que Julio Martínez ya ha montado para ello lo que entre los miembros de la trama llaman una boutique financiera. El juez sostiene que el papel preeminente de dirección y control de José Luis Rodríguez Zapatero se deduce de múltiples evidencias, pero sobre todo de esos mensajes. Nuestro pana Zapatero detrás, bro, lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Saben todo lo que hacemos, incluso que Zapa es nuestro contacto, o mañana Zapatero interviene directamente.
8: Des de la Moncloa denuncien una cacera de bruixes contra Zapatero i contra el govern en general.
15: Es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
8: Clar, no és ben bé així, ara ho explicarem. No és ben bé,
2: sí, però això és el que deia ahir la portaveu Elma Saiz, va afegir que ella tenia tant d'afecte per Zapatero com inquina tenien altres per treure-se'l de sobre. Gabriel Rufián també assenyalava una persecució judicial.
16: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país. El PP ya gana elecciones. Ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada. No hace falta que hagan política, ¿eh?
2: Val a dir que el jutge José Luis Calama, que és qui lidera la investigació, és el jutge de l'Audiència Nacional, és de perfil discret i té molt bona consideració dins de la judicatura.
8: Clar, Manos Limpias forma part d'aquesta denúncia, però es va acabar xivant el que va dir Manos Limpias. La investigació ara la sol·liciten França i Suïssa. Ens ho explica la Isabel Vega. Bon dia.
17: Buenos días. La causa por la que Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de junio trae cuenta de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que presentó a finales del año pasado en un juzgado de Madrid. Había tirado del hilo de un blanqueo de capitales venezolanos que perseguían las autoridades de Suiza y de Francia, que pidieron colaboración a España cuando su investigación les llevó hasta el rescate de Plus Ultra. Al analizar el destino del dinero público inyectado en la aerolínea, Anticorrupción se topó con ese empresario, Julio Martínez, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Así cogió vuelo una investigación que saltaría por su gravedad y dimensión internacional a la Audiencia Nacional y que ha acabado imputando por primera vez a un expresidente del gobierno.
8: Y al PP se ha llançat, obviamente, en tromba contra el gobierno.
18: Todos esos delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
8: Això diuen, però descarten una moció de censura, que és el que els reclama a Vox, que és el que els reclama l'extrema dreta. En fi, tot el que va passar ahir deixa en un segon pla els pressupostos de la Generalitat. Aquesta tarda reuneix a Madrid la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que dona forma als acords que ahir van signar el president Illa i l'Oriol Junqueras. Us els vam explicar bastament per aprovar aquests pressupostos, les contrapartides, vaja.
2: Estem parlant del finançament de la línia orbital, el poder de decisió sobre el Consorci de la Zona Franca o la creació d'una societat mixta que s'encarregui de les obres a Catalunya. Són els punts principals que ha de validar aquesta reunió, aquesta comissió, millor dit, bilateral, i que es tractaran, doncs, en aquesta trobada encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el ministre de Política Territorial del govern espanyol, Ángel Víctor Torres.
8: I en aquest context, atenció, el que us avancem a ser Catalunya, hi ha malestar entre els jovents, la joventut, batuts d'Esquerra Republicana, el jovent republicà, per aquest pacte de pressupostos, i això podria fer trontollar la majoria per aprovar-los.
2: Per això les joventuts d'Esquerra han convocat un Consell Nacional d'Urgència avui a les 7 de la tarda per debatre si la seva diputada Mar Beses valida l'acord, un vot al de Beses que és clau perquè els pressupostos puguin tirar endavant, puguin quedar aprovats quan se sotmetin a votació el juliol al Parlament.
8: La cosa va, efectivament, d'un vot. Ara al govern li queda confirmar el suport dels comuns en aquests pressupostos. Exigeixen renovar l'acord que tenien fa uns mesos amb una major implicació en matèria d'habitatge. D'aquí una estona tindrem la Jèssica Albiach. De moment, ahir, qui la va escoltar és el Xavier Balló.
19: Els comuns s'han obert, si cal, a renegociar algunes de les mesures que tenien pactades perquè el govern tingui més recursos a destinar als professors. Ho ha dit Jèssica Albiach.
20: Recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius. Al govern se li acaben les excuses.
19: Des del govern, la consellera Alicia Romero avisa que el marge per incrementar partides és limitat, que algunes peticions als sindicats són inassumibles, però que si s'acaba trobant un acord es mirarà la manera de fer-lo efectiu.
21: Marge en aquests moments, diguéssim, clar, el tenim tancat, no n'hi ha. Evidentment, si hi ha voluntat, doncs veurem què prioritzem i, evidentment, potser alguna cosa s'haurà de deixar de fer per poder atendre aquesta o altres demandes.
19: Al marge del que passi avui amb la reunió amb els sindicats, el govern continuarà els contactes amb els comuns amb la intenció de tancar un acord en les properes hores.
8: Avui hi ha una nova reunió entre Educació i els sindicats.
2: Sí, la conselleria ofereix als professors, és la seva darrera oferta, accelerar l'increment de sou que ja s'havia pactat amb Comissions Obreres i UGT i també incrementar els complements que es paguen als tutors. Els sindicats diuen que la nova proposta encara és insuficient, però no plantaran la consellera. Aniran a la reunió convocada per aquesta tarda per seguir negociant.
8: Els que no hi aniran són els de secundària, els professors de secundària, que també formen part d'aquest bloc contrari a l'acord que es va signar originàriament. Soledad Domínguez.
22: Són les dues ofertes més destacades en l'àmbit salarial. La proposta del departament és que l'increment del complement autonòmic es faci en 3 anys i no en 4, com estava inicialment previst. Això implicaria que el 2028 els docents guanyarien de mitjana 3.000 euros més a l'any. A més, el govern diu que està disposat a millorar el complement que paga per tutoria, sense concretar de quan seria aquesta millora. Pel que fa a la petició dels mestres de més mans per atendre l'alumnat, el departament anuncia la contractació de 2.405 persones extra, una mica més de 2.000 entre especialistes i nous professors i 350 administratius. Tot això s'haurà de concretar en 5 reunions monogràfiques, la primera aquest divendres, la darrera el 3 de juny.
8: I avui els que també tornen a la vaga són els metges. Ara són les 7 i 17 minuts. Una altra notícia destacada. El Tribunal Suprem ha avalat que els familiars puguin recórrer una eutanàsia ja autoritzada pels metges si tenen un vincle particularment estret. Martí Oliver.
23: S'han reunit els 34 jutges de la branca contenciosa del Suprem per deliberar sobre l'afer i han conclòs que els familiars que tinguin una relació, i és literal, particularment estreta amb el sol·licitant, podran oposar-se a l'eutanàsia i presentar un recurs encara que els metges ja li hagin donat llum verda. És a dir, no se'n farà prou amb ser pare o mare, sinó que caldrà acreditar un vincle intern. El Suprem ha fixat aquesta jurisprudència arran del cas d'en Francesc, un pacient amb diversos ictus i infarts que fa més de 650 dies que té l'eutanàsia aturada pels recursos del seu pare, de 95 anys. La Generalitat ho va portar al Suprem, que ara li ha tombat el recurs i en els propers dies donarà a conèixer la sentència.
8: I a Barcelona, l'oposició i el govern municipal s'han enganxat per la visita del Papa a la ciutat.
2: Esquerra i Comuns li han retret al PSC que cedeixi l'estadi olímpic de manera gratuïta i amb tots els serveis apagats a l'Església. Els socialistes han respost que està àmpliament demostrat que és un acte d'interès general. Junts, PP i Vox, en canvi, han fet costat al govern municipal.
8: Temps pels esports. Fermín López ja ha estat operat de la fractura del peu que li farà perdre's el Mundial. Joan Tejedor, bon dia.
24: Bon dia. Fermín va passar ahir pel quiròfan perquè el doctor Antoni Dalmau l'operés de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El comunicat mèdic del Barça no especifica un temps de baixa, però les informacions que té Ser Catalunya estimen en uns 3 mesos el període de recuperació. Per tant, Fermín tornaria tot just per començar la propera Lliga. El seu company Pedri li enviava escalf en públic.
25: Ayer estuve con él y, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto y, sobre todo, por una lesión. Es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces.
24: Dilluns que ve serà quan la selecció espanyola faci pública la llista pel Mundial.
8: Arnau Montserrat, bon dia.
26: Bon dia, Marina.
8: Avui fa 34 anys d'això.
27: Aquero Koeman, xute Koeman!
8: El xut de Koeman gol avui fa 34 anys de la primera Champions del Barça, la de Wembley 1992. De fet, allà li deien Copa d'Europa encara.
2: Correcte, correcte. Era la Copa d'Europa encara. Toca Stoikov, la para Vaquero i pica Koeman, no? Un dels gols més importants de la història del club blaugrana. I a Ser Catalunya ho celebrem amb un Keti Jugues especial des de Sitges per celebrar aquests 34 anys de la primera Copa d'Europa amb el Dream Team, eh? Amb Vaquero, Chiqui Beiristain, Amor, Salinas, Unzué, Eusebio, Sergi Barjuan, Alessanco, vaja.
8: Unzué inclòs, eh? Sabeu que està en un estat delicadíssim de salut, també hi serà en aquest programa. I de la Champions del 92, d'aquella Copa d'Europa, la que pot aconseguir aquest dissabte el femení a Oslo.
2: Ahir, media day de Pere Romeu i les jugadores blaugranes pel tècnic del Barça són un equip més madur que l'any passat quan van perdre la final contra l'Arsenal.
0: Doncs crec que som un equip encara més madur, amb més capacitat per adaptar-nos a diferents contextos. Crec que som un equip que a dia d'avui, dintre d'un mateix partit, podem fer coses força diferents.
2: En aquest cas, el rival dissabte a les 6 no és l'Arsenal, serà l'Olímpic de Lió, de Jonathan Giraldez, exentrenador del Barça i l'últim que va guanyar la Champions. Per Cata Coy, la portera, el Barça no és el favorit.
4: No, obviamente que favoritas no somos. Al final, siempre digo, todas las finales son 50-50, pueden pasar mil cosas y no somos, no creo que seamos ni favoritas. Y
2: recordem que el Barça disputarà la sisena final consecutiva de Champions, 7 en total, i n'ha guanyat 3.
8: Parlant de títols, en futbol internacional, l'Arsenal ja és campió de la Premier League, cosa que vol dir que no ho és Guardiola.
2: No ho és Guardiola, després de l'empat a 1 del Manchester City al camp del Bournemouth. I aquesta és la celebració dels jugadors del conjunt de Londres que es van reunir per veure el partit del City. 22 anys feia que l'Arsenal no guanyava la Lliga Anglesa i ho ha fet de la mà de Mikel Arteta. Per cert, avui es disputa la final de l'Europa League amb un altre tècnic espanyol implicat, el Unai Emery. Friburg, Aston Villa a les 9.
8: I el Girona continua preparant la final de dissabte, la final perquè juga al descens.
2: Correcte, contra l'Elche, on només val la victòria per seguir a primera. Ahir el club regalava banderes per posar als balcons, l'Ajuntament ha substituït la senyera de Plaça Catalunya per una amb l'escut del Girona i el club anuncia que dissabte a les 7 hi haurà rebuda a l'autobús de l'equip. Un partit on hi podria ser el lateral Alejandro Francés. Ahir es va descartar una lesió greu del futbolista.
8: Una altra de les notícies esportives de les últimes hores, que Alcaraz tampoc no jugarà a Wimbledon.
2: El Murcia va anunciar ahir que no jugarà la gira d'herba per la seva lesió al canell dret. Ja es perdia Roland Garros, ara també Wimbledon.
8: El Barça continua intentant que el seu tècnic en bàsquet, el Xavi Pascual, es quedi.
2: Ahir reunió amb l'assessor a la presidència, Enric Masip, abans de reunir-se amb el president electe, Joan Laporta.
8: I el Giro, Vingegaard, s'acosta al lideratge.
2: Se situa només 27 segons de la Maglia Rosa després de la contrarrellotge que continua sent d'Alfonso Eulàlio.
8: I avui la firma l'actualitat ens la posa el filòleg i crític literari Jordi Amat.
5: Els dimecres, la companyia Plus Ultra no vola de Madrid a Caracas, però dijous a la una del migdia sí que s'enlairarà un avió de Barajas a Venezuela. No és especialment car. El bitllet d'anada costa 528 euros i el trajecte dura 9 hores i mitja. Aquesta companyia, que és el nucli del cas Zapatero, és deficitària des de la seva creació el 2011. El 2019 gairebé no volava a o des d'Espanya. Tanmateix, arran de la crisi empresarial provocada per la pandèmia, que tant van sofrir les empreses d'aviació, Plus Ultra va fer una petició per rebre una ajuda de la Societat Estatal de Participaciones Industriales, acollint-se a un reial decret aprovat en aquell moment crític. La SEPI, com és coneguda aquesta institució del Ministeri d'Hisenda, va rescatar l'empresa posant-hi, poca broma, 53 milions d'euros. Tenia sentit fer aquella inversió de diners públics en una companyia que arrossegava problemes abans del confinament? No sembla que en tingués cap de sentit. I allò que sembla més probable, com ja s'intuïa, és que la decisió no s'adoptés per motivacions econòmiques, sinó gràcies a les influències polítiques. I d'això és del que estem parlant. Si les influències de Zapatero van facilitar aquesta operació i si estem davant d'un cas de manual de tràfic d'influències aprofitant el compromís de l'expresident amb el govern Sánchez. Veurem com acaba, però llegits els missatges creuats entre els implicats, ara mateix, no pinta gens bé.
8: 7:24. Ramon Vallès, pilot d'avions, què tal? Bon dia.
6: Hola, Marina. Tot bé? I vosaltres?
8: Doncs bé, volíem saludar-te perquè els últims dies hem viscut la crisi sanitària de l'antivirus en un creuer sí. I d'aquí ens hem preguntat, escolta, i quan hi ha emergències mèdiques als avions, què passa?
6: Bueno, què passa? Doncs molt senzill, si m'ho permets. En principi, un cop tenim coneixement de que hi ha un passatger que presenta símptomes d'estar patint una situació mèdicament adversa, el primer que es fa sempre és requerir l'assistència, la presència de qualsevol tipus de personal sanitari, essencialment metges, i si no hi hagués un metge, doncs una ATS, algú que ens pugui ajudar amb coneixements professionals a valorar la situació real d'aquella persona.
8: És allò tant de pel·lícula de... Hi ha algun metge a l'avió?
6: Clar, bueno, hi ha un metge, hi ha qualsevol persona que en un moment donat pugui donar un cop de mà dins un avió, sigui quin sigui el seu àmbit professional, sempre serà benvingut. No només un metge, sinó imaginem-nos, Marina, per un moment que la indisposició mèdica recaigués sobre un pilot. Aleshores, no només buscaríem un metge, buscaríem un metge i buscaríem un pilot. Per això jo sempre us he explicat que quan jo faig un viatge privat, on vaig de passatger dins un avió, sempre em presento com a pilot per si fos necessari.
8: Ja, clar, perquè et tinguin present, sí, sí.
6: Vale, aleshores, tornant al cas mèdic, nosaltres posem a disposició sempre del metge el que és el botiquí que hi ha dins l'avió, que hi ha una sèrie d'elements que potser, de moment, per parar el cop, és suficient. Si això no fos així, aleshores, lògicament, el metge pot valorar que la vida d'aquella persona corre un risc real i per partir d'aquí es comunica d'immediat amb el comandant perquè el comandant determini que hem de desviar o no el vol. Si el metge en diu, comandant, aquesta persona, la seva vida penja d'un fil, evidentment desviem el vol immediatament. Que diu, no, escolti, el tinc estable, li hem subministrat no sé què i pot anar tirant. Doncs anem tirant, sempre molt pendents de tenir un aeroport proper.
8: Clar.
6: Per tant, això és una emergència mèdica, com s'actua dins un avió.
8: Això és emergència mèdica un cop a dalt, diguéssim, si però clar, amb aquesta crisi de l'antivirus que ara comentava, sí. S'ha explicat que una de les afectades, que era la parella de la primera persona que va morir, va intentar pujar en un avió a Johannesburg i que li van dir, no, senyora, vostè està massa malalta, baixi de l'avió, sisplau.
6: Evidentment.
8: Com es fa aquesta valoració?
6: Home, doncs mira, jo t'ho explicaré perquè jo he viscut en primera persona el fet de pujar a una porta d'embarcament. Recordo perfectament un dia un vol de Xile a Barcelona, en el qual pretenien embarcar l'avió una família on un dels ocupants era una senyora de molt avançada edat, amb un estat de salut molt delicat. I li vaig demanar, per favor, a la família que tinguessin molt en consideració els riscos de que aquella persona pogués pujar a l'avió. I al final, amb molt bon criteri, van decidir no volar. Què vull dir amb això, Marina? Que hem de ser responsables de quin és el nostre estat de salut cada cop que entrem per la porta d'un mitjà de transport, que en aquest cas és vulnerable, perquè no és el mateix pujar en un autobús que en un moment donat tu baixes d'ell, agafes un taxi i te'n vas a urgències, que dalt d'un avió al mig de l'Atlàntic o dins un vaixell al mig d'un oceà. Yeah. No és el mateix. Per tant, tenint en compte que són espais sensibles on no podràs tenir una atenció mèdica de qualitat immediata, abans de pujar a l'avió t'ho has de pensar dues vegades.
8: Però, i fins a quin punt es pot obligar, es pot forçar algú a baixar de l'avió? Perquè tu sospites que no acaba d'estar fi? Pensant en aquest cas de l'antivirus, i d'aquesta senyora que no la vam veure prou fina.
6: Home, jo haig de tenir indicis que aquella persona no està en condicions de viatjar. I després em puc exposar a haver-me equivocat. Però prefereixo pecar de conservador que no pas d'embarcar una persona i peti qui peti, sigui el que sigui, i després el que...

0: farà una emergència.
1: Però perquè ens atenguem, tu tens reservat el dret d'admissió a bord.
0: Sens dubte. Sens dubte. El que passa que, clar, ho haig de consensuar molt bé, hauria de parlar amb el passatger, però, Marina, penso una cosa, eh? No només cal que pugi una persona infectada amb un virus, una persona que hagi begut molt alcohol...
1: També, ja n'hem parlat, d'això, una... i tant, sí.
0: Clar, n'hem parlat, exacte. Tot el que pugui representar un perill dins de l'avió per la seguretat del vol i dels ocupants, hem de preservar per sobre de tot això i, si és necessari, convidar a no viatjar. I quan la cosa millori, ja viatjarà vostè demà o demà passat, saps què vull dir? Però clar, no podem exposar a 300 persones per culpa d'una única persona. No podem ser tan egoistes. Aleshores,
1: sí, el que passa que, clar, jo penso, a vegades algú pot haver agafat l'avió molt engripat, i amb una grip no...
0: Doncs que es posi una mascareta.
1: Ja.
0: No, és a dir, entenc que tu pots dir, escolta, jo estic engripat, però jo tinc una... El meu viatge és més important que el meu grip. Ja, però això és molt egoista per part seva, perquè vostè l'envolta molta gent que s'acabarà infectant. No pateixi, jo porto una mascareta tot el viatge, si hi ha seients lliures, imagina que l'avió no va ple, m'asseuré en un lloc aïllat, prendré mesures higièniques, la tripulació quan m'atengui doncs vindrà amb uns guants, es protegiran... No sé, hi ha molts protocols, Marina, que arran del coronavirus vam aprendre moltes coses.
1: Ramon Vallès,
0: no les hem d'oblidar.
1: Gràcies, que vagi bé, fins aviat.
0: A vosaltres, adeu. Que tingueu un bon dia. Adéu.
1: I passarem de 7:45 amb la reina del mando. Que ens porta una nova sèrie que farà les delícies dels amants de The Crown. Cristina García, bon dia.
2: Bon dia, nois. Així és, perquè es tracta del nou projecte dels productors de la famosa sèrie sobre la família reial anglesa The Crown. Es diu The Lady i és un drama que explica un cas molt polèmic al Regne Unit, però no massa conegut fora de les seves fronteres, sobre la condemna per assassinat de Jane Andrews, l'antiga assistent de Sarah Ferguson, de la duquesa de York, empresonada per assassinar el seu amant, Thomas Crisman, al 2001. Ho va matar colpejant-li en un bat de cricket i algo més.
3: Soñaba con salir de Grimsby.
4: Estilista, asistente a lugar en Londres.
3: Y entrar en Buckingham Palace.
4: Entonces será mejor que se una a nosotros, ¿no?
3: La asistente de la duquesa de York lo tuvo todo.
4: Eres la mejor.
3: Pero no fue suficiente.
4: ¿Te quedarás conmigo?
5: Claro que era ambiciosa. ¿Por qué no debería?
6: No es solo un trabajo. Ella confía en mí.
3: Un sueño muy real convertido en pesadilla.
4: ¿Cómo hemos llegado a esto?
2: Cada episodi revela noves capes dels seus personatges i noves ramificacions amb altres criminals com Jeffrey Epstein. La sèrie està protagonitzada per Mia McKenna-Bruce com la protagonista Jane Andrews i Natalie Dormer com la duquesa de York. The Lady val molt la pena si et va agradar The Crown, té la mateixa elegància, la mateixa intensitat i està plena de secrets. Són només 4 episodis que ja teniu disponibles a Movistar Plus.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passa un minut de 7:45 del matí i actualitzem la informació de servei. Ara sí, comença la calorada. Jordi Carbó, bon dia.
8: Bon dia. Avui farà sol durant tota la jornada i la temperatura serà més alta que ahir. Durant la tarda, alguns xàfecs al Pirineu més oriental. Ara, ambient tan sols fresc, 16 graus a Barcelona i Tarragona, n'hi ha 15 a Lleida, 14 a Girona. Les màximes superarem amb facilitat els 20 graus arran de costa i a les valls del Pirineu. A la major part de Catalunya, màxima al voltant dels 25, dels 30 graus a l'interior de l'Ebre, al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp. Durant la tarda, la marinada bufarà una mica forta i també tindrem alguns xàfecs al Pirineu de Girona.
1: I pel que fa a la mobilitat, com trobem les carreteres a aquesta hora? Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres a hores d'ara amb força tranquil·litat, sobretot arreu de la xarxa viària catalana, però també als voltants de Barcelona, no registrant incidències destacables. Sí que parlem a hores d'ara de moltes retencions amb molta intensitat, sobretot amb tot el nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze a la C33 o la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La C31 també en tot el terme de Badalona deixa retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat. L'entrada des del Llobregat precisament també continua amb congestions, com és habitual, per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà. També des del Vallès tenim retencions pels túnels de Vallvidrera en direcció a Barcelona, o a la AP7 també en sentit sud entre Montornès i Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. a la C-59 a Caldes de Montbui hi ha un quilòmetre de lentitud i un quilòmetre i mig de cues també a Parets del Vallès a la C-17. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I a Rodalia, sapigueu que si heu d'agafar l'R11 hi ha una incidència que fa que els trens puguin estar aturats més de la

0: habitual.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya a Barcelona.
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
3: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Muntaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
4: Sents la cultura?
5: El moviment a l'edat mitjana de relíquies estava a l'ordre del dia. És a dir, jo quan treballava al govern, al Palau de la Generalitat, encara hi és, hi ha una urna i dintre hi ha restes òssies del braç i la mà de Sant Jordi. I allà està, no? Es pot venerar a la capella de Sant Jordi. El problema és que si uneixes tots els ossos que hi ha al món de Sant Jordi, et surt un equip de futbol més un equip de reserva.
4: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
2: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
1: La crítica és la consciència de la història.
2: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
1: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
2: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Francino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena Ser i Ser Catalunya.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
4: Passen 6 minuts a 2:15 del matí. És moment de repassar l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
5: Bon dia. Hola,
6: bon dia. Figueres convoca un minut de silenci a les 11 del matí per condemnar l'assassinat masclista que hi va haver ahir al mig del carrer en plena llum del dia. Aquest era el moment en què diversos veïns acorralaven l'agressor just després de l'assassinat. Els Mossos el van detenir. Feia 2 dies que l'havien condemnat a uns mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i es va saltar l'ordre d'allunyament que tenia imposada.
7: Condemnar aquest crim masclista. Ens agradaria erradicar aquesta xacra. Ens hem de fer moltes preguntes, moltes reflexions. Alguna cosa segurament ha fallat.
6: És l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
4: Avui l'Ajuntament de Barcelona celebrarà una comissió de seguretat on s'ha de parlar de la criminalitat als carrers i bandes de drogues després de l'assassinat, també a mig del carrer i a plena llum del dia d'un home aquest cap de setmana.
6: Aquesta tarda reuneix a Madrid la comissió bilateral Estat-Generalitat que donarà forma als acords que hi van signar el president Illa i Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de Catalunya. S'hi tractaran punts com el finançament de la línia orbital o el poder de decisió sobre el consorci de la zona franca.
4: No tot va de cara, però, per l'aprovació dels pressupostos. Al govern li queda confirmar el suport dels comuns que exigeixen més implicació en l'àmbit de l'habitatge i també suport als professors a partir de 9:15. Jessica Albiach en aquest programa.
6: Aquesta tarda el jovent republicà ha convocat un Consell Nacional d'Urgència també per debatre si la seva diputada, que té un vot clau perquè els comptes tirin endavant, valida l'acord.
4: La majoria dels sindicats de l'ensenyament es reuniran aquesta tarda amb la consellera Niubó per continuar negociant millores al sector. El departament ha fet una nova oferta que no ha fet el pes al col·lectiu, però que volen continuar acostant posicions.
6: Del conjunt de vagues previstes al llarg del mes per part d'ensenyament, avui els hi toca a les treballadores de 0 a 3 anys. També fan vaga els metges de la sanitat pública i la concertada. El sindicat convocant Metges de Catalunya insta els facultatius a no fer cap més activitat assistencial que l'obligatòria mentre no s'atenguin les seves demandes. I ha convocat una manifestació a la plaça de Sant Jaume a les 11.
4: I avui la plantilla de Nestlé es concentrarà davant de les oficines d'Esplugues contra els 178 acomiadaments que ha anunciat l'empresa.
6: Avui a sessió de control al Congrés, on serà la primera vegada que sentirem a Pedro Sánchez després de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. L'oposició i Sucapà, el PSOE, està en xoc i avui es preveu una jornada plena de reaccions i d'atenció a la cambra.
4: Mentrestant, continua creixent la xifra de morts pel brot d'Ebola que hi ha a la República Democràtica del Congo. Ja són més de 130 les persones que han perdut la vida i els possibles casos superen els 500. L'OMS hi ha enviat 6 tones de material sanitari, però no tenen capacitat per fer-hi front. Metges Sense Fronteres avisa que no hi ha prou recursos al país.
6: Acabem amb alguna cosa més bona. Avui fa anys la Cher, en fa 80, consolidada com una de les grans figures més influents i vanguardistes de la cultura pop.
4: I amb aquesta música, avui l'àrea metropolitana de Barcelona també dona el tret de sortida a la temporada de bany. A les platges metropolitanes, tot i així, encara no hi haurà socorristes. Atenció, fins al 30 de maig.
6: I per aquells melancòlics i a més culers, tal dia com avui del 1992, el Barça va guanyar la seva primera Champions, que llavors s'anomenava Copa d'Europa. Va ser a Wembley contra la Sampdoria al minut 112, un llançament de falta de Ronald Koeman els va donar la victòria.
8: Quin moment, on eres tu?
6: Jo encara em quedaven uns anys per néixer, imagina't.
8: Veus, encara no eres ni un projecte de vida, que fort, que bèstia. Agafem els diaris. Clar, les portades avui... Noms propis importants, Zapatero, Jonathan Andic, Salvador Illa i Oriol Junqueras.
4: Al País Directe i al Peu, Zapatero imputat. Destaquen també a la portada que el PSOE entra en xoc i que el PP apunta Sánchez. De fet, en aquest diari, pràcticament tota la portada va pel tema de Zapatero. A La Vanguardia ressalta que per primera vegada un expresident és investigat per corrupció i a la portada de l'Ara que l'expresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra. Els diaris de més a la dreta, com El Mundo, i llegim cassat el comissionista internacional Zapatero, mentre que a l'ABC, Zapatero Zapatero va pressionar la CEPI a favor de Plus Ultra a través del seu soci i la secretària.
8: És un dels noms propis, però no l'únic. També a les portades, com a la del periòdico, hi apareix Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi per haver matat el seu pare, presumptament.
4: És, per exemple, la fotografia principal al diari Ara, on es veu l'hereu de Mango acusat de matar el pare emmanillat, envoltat de diversos agents de Mossos, ell mirant a terra mentre camina. Ha pagat la fiança, com deies, d'1 milió d'euros per evitar la presó, i a La Vanguardia hi surt, però amb les mans sense emmanillar, també amb els Mossos.
8: I trobem també Salvador Illa i Oriol Junqueras donant-se la mà, caminant de costat. Són les dues imatges que han triat els diaris per il·lustrar el pacte de pressupostos.
4: Segellen l'estabilitat, diuen al periòdico. El País, el titular que han triat per aquest tema és Illa i Junqueras s'emplacen a aconseguir recaptar l'IRPF després del seu pacte, en la mateixa línia que l'Ara.
8: Hi ha més temes a les portades, per exemple, que Barcelona és la tercera ciutat del món en nombre de congressos.
4: Això al periòdico. La targeta rosa, a més, també perd en 10 anys el 18% de beneficiaris i que el govern ofereix avançar un any en la pujada de salarials dels mestres. A l'Ara hi colen també l'acte dels Premis Nacionals de Comunicació i al País, que el Suprem delimita que només les persones de l'entorn proper puguin recórrer a l'eutanàsia. A La Vanguardia han creat un nou ou per reviure aus extingides.
8: I ara llegim l'opinió. Centrada, òbviament, en tot això, començant per Zapatero, al País, la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública del govern i de l'expresident.
4: Recorden que va ser Zapatero qui va ajudar Sánchez a ser reescollit el 2023 i que ha estat un col·laborador clau al partit en el diàleg precisament amb el nacionalisme català i en campanyes com la d'Andalusia. Els socialistes, llegim, no poden conformar-se amb una resposta que consisteixi en qüestionar els jutges precisament per evitar que el partit i tot el govern quedin tacats pels que ara són indicis.
8: Deixar treballar la justícia, al periòdico.
4: Parlen d'una societat espanyola commocionada després de conèixer el que ha estat imputat Zapatero. S'han d'explicar els serveis que va prestar l'expresident a empreses beneficiades pel govern, que aquesta imputació coincideix amb el judici pel cas de les mascaretes, no contribueix a aclarir les sospites que han portat el jutge a investigar l'expresident, més aviat al contrari.
8: A l'Ara, explicacions necessàries, sospites raonables.
4: La història recent de la justícia espanyola convida a la prudència, però les acusacions embruten la imatge de far de progressisme espanyol. Ara, però, sí que es pot dir que han tocat os, perquè Zapatero no és un qualsevol i les acusacions embruten i tiren per terra la imatge que s'havia construït.
8: I també n'escriu de Zapatero al José Luis Sastre, el company de la Sera, el company de l'Hoy por Hoy al País.
4: Si el govern està apuntant que aquesta persecució tocaria des del Suprem a l'Audiència Nacional, el que implicaria, per cert, una esquerda democràtica, es diria que abans, per una denúncia d'aquesta magnitud, s'ha de fer amb una credibilitat que mereix.
8: I a l'Ara en parla l'Antoni Bassa, Zapatero i el 36.
4: La teoria té un nom i el sap tothom. Igualtat davant la llei, comença dient. I es demana quants casos de tota mena no han rondat expresidents i resulta que l'únic que haurà de declarar com a investigat és Zapatero. És impossible no pensar que podria haver tornat a sortir el 36 i no en referència a l'any fatídic de la història d'Espanya que Zapatero va remoure políticament, sinó al número de la ruleta que deia Núñez per explicar que no creien casualitats arbitrals.
8: A La Vanguardia, presumpció de culpabilitat.
4: Jordi Juan, el director, la lectura de les 85 pàgines de l'escrit judicial és devastadora contra el dirigent socialista i, si es confirma, serà un cop molt dur contra el PSOE, que encara arrossega l'impacte dels casos d'Avalos i Cerdán.
8: I què en diu la premsa internacional de Zapatero? Perquè també en parlen.
4: Sí, per exemple, The Guardian, la notícia apareix a la portada europea, remarquen que és el primer cop que un expresident espanyol és investigat formalment per presumpta corrupció. A Reuters se centren en la investigació pel tràfic d'influències, els escorcolls i també la citació judicial del 2 de juny. A Le Figaro parlen de Zapatero com un expresident al punt de mira i a l'italià La República diuen directament que la investigació és un atac al cor del sanchisme. Al Washington Post parlen d'un terratrèmol polític a Espanya.
8: I del que també parla la premsa internacional, del que també es fan ressò, és de tot el que té a veure amb el cas d'Isaac Andic.
4: Sí, és un dia perfecte per no perdre-us en aquests detalls. Per exemple, una relliscada improbable, els diners i una ruta estudiada, els indicis contra Jonathan Andic a l'Ara. La seva detenció posa l'herència en el punt de mira. Els tres fills es van repartir a parts iguals al llegat empresarial.
8: I això que dèiem, la premsa internacional en parla.
4: Sí, perdó, sí, el Financial Times presenta el cas d'Andic com una història que ha sacsejat tant el món empresarial espanyol com la família propietària de Mango, després de la mort d'Isaac Andic, que passés a considerar-se accidental, a investigar-se com un possible homicidi. El diari subratllant sobretot l'impacte sobre la successió de l'imperi, i els alemanys, per exemple, a Die Welt, se centren en els dubtes sobre la teoria inicial de l'accident. Reuters, Associated Press i The Guardian contextualitzen el cas dins de l'impacte social i econòmic de Mango.
8: I crida l'atenció que en alguns diaris tota aquesta informació relacionada amb el succés, amb la mort de l'Isaac Andic, va a les pàgines d'economia, perquè clar, estem parlant d'una de les empreses més grans de casa nostra, i a La Vanguardia, per exemple, a la secció d'economia expliquen com Mango intenta aïllar el seu negoci del procés per la mort d'Andic, diuen paraules, o citen paraules del conseller delegat de la companyia de Mango, diuen, estem en el moment més sòlid de la nostra història. Això és el que expliquen, per exemple, avui a La Vanguardia. I en clau política. Pressupostos a banda, i la lletra petita d'aquests pressupostos, hi ha més qüestions, per exemple, que el ple votarà si demana el cessament de la consellera d'Interior i de Trapero.
4: Ho voten demà a través d'una moció de la CUP en què Junts i Comuns han presentat esmenes, tot plegat per l'escàndol de la infiltració de Mossos en assemblees de docents.
8: L'excap del CNI a Girona nega contactes amb l'imam de Ripoll.
4: A l'Ara recullen el que va sortir ahir de la comissió d'investigació del 17 d'agost. També va afirmar que la cèl·lula operava de forma molt clandestina, que ningú va sospitar res i que la relació amb els Mossos era molt estreta.
8: El govern espanyol aspira a prohibir les narcollanxes a tota la Unió Europea.
4: Efectivament, és una de les mesures que va traslladar ahir precisament Marlaska.
8: El rei arriba al Canadà per impulsar les relacions econòmiques amb Espanya.
4: En donant detalls a La Vanguardia, Felip VI comparteix a Ottawa un sopar amb la governadora i el primer ministre.
8: Obrim les pàgines internacionals. La Xina exhibeix múscul diplomàtic amb la visita de Putin.
4: Pequín rep el president rus 4 dies després de la visita de Donald Trump. La Xina és el principal comprador de gas i petroli de Rússia.
8: Un Trump, ara en parlàvem, que torna a jugar la carta de l'ultimàtum.
4: El president dona ara 2 o 3 dies als ayatollahs per arribar a un acord.
8: La Unió Europea intensifica la seva diplomàcia a Groenlàndia. Groenlàndia, que n'hem deixat de parlar, però allà segueix per contrarrestar l'efecte de Donald Trump i les seves amenaces, justament.
4: Ho llegim al País. Brussel·les busca fer forts els llaços polítics i comercials amb l'illa, punt clau per l'estratègia de la regió de l'Àrtic.
8: La intel·ligència artificial d'Antròpic inquieta Europa.
4: El periòdico La Unió Europea busca accés a la intel·ligència artificial de l'empresa responsable del model Claude Mythos, que teòricament és capaç d'explotar milers de vulnerabilitats informàtiques d'alta gravetat davant del temor d'haver d'aprendre tecnològicament dels Estats Units.
8: Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc? Per exemple, el nou ou artificial que han creat per covar aus extingides, com per exemple el moa gegant.
4: L'empresa al darrere és la nord-americana Colossal Biosciences, que té com a objectiu recuperar espècies extingides. Ahir van anunciar que han creat aquesta plataforma d'incubació artificial que permet el desenvolupament d'embrions d'aus sans i fora d'una closca biològica. De moment ho han fet amb pollastres. El repte que tenen ara per això és que pretenen reviure espècies com el moa gegant de l'illa del sud de Nova Zelanda, però clar, no tenen cap espècie viva avui que sigui compatible i que pugui actuar com a mare subrogable.
8: Els ninis ja són menys que mai a Espanya.
4: La taxa de joves que ni estudien ni treballen cauen a l'11,5%, prop de la mitjana dels 27, que està a l'11%. Durant la crisi, els pitjors anys ens separaven fins a 6 punts, en teniu detalls al País.
8: Julio Iglesias portarà Yolanda Díaz al Suprem per injúries i per calúmnies.
4: Dos mesos després que anuncies la intenció de demandar la vicepresidenta segona del govern per acusar-lo de sotmetre les seves treballadores a abusos sexuals i mantenir-les en situació d'esclavatge, ara Julio Iglesias presentarà una querella al Suprem contra la ministra. Díaz s'ha negat a retractar-se de les seves paraules, que va dir públicament. Ho llegim a La Vanguardia.
8: Una intel·ligència artificial podria haver guanyat el Premi Commonwealth.
4: Dotat amb 2.800 euros, premia les millors narracions. La polèmica va començar quan un dels primers lectors d'aquest relat, disponible de fet online, se li va acudir col·locar-lo a Pangram, que és un programa que serveix per veure si el que està escrit s'ha fet en via i si està plagiat. Doncs va sortir que el 100% era de la IA.
8: I potser us interessa si us hi podeu acollir. El Ministeri de Cultura amplia el Bo Jove.
4: Per exemple, ara també es podran demanar ajudes per comprar instruments o per pagar la matrícula per apuntar-se a classes de piano.
8: I com queden avui els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
4: A La Vanguardia, semàfor verd per la Fira de Barcelona, vermell pel líder de S'acabó la fiesta, el Vicente Pérez. A l'Ara, un altre dia que tots són semàfors verds, entre els quals per Pep Guardiola, que deixa el Manchester City amb un bon llegat de títols, i el periòdico semàfor verd pel president d'Iberdrola i vermell per Trapero.
8: I no hi ha vermells ni per Zapatero ni pel fill?
4: Ja, els he volgut diversificar una mica.
8: Val, però li posen vermells, entenc, sí. El fill de l'Isaac en digui també a Zapatero, normal. Obrim els esportius. I ho fem amb l'entrevista de Mundo Deportivo a Gavi.
5: Guerrer, Gavi, titulen. Atenció a la seva confessió.
9: Si te soy sincero, quería que ganase el Madrid al Español para poder ganarle en nuestro campo y con nuestra gente. Mucho mejor para mí. Tiene mucho mérito ganar 2 ligas seguidas con mucha gente de la casa y sin muchos fichajes. Otros equipos han fichado muchos jugadores estos 2 años y es para estar orgulloso.
5: Doncs això, que volia que el Madrid guanyés a l'Espanyol per, finalment, el que va passar, no? Que el Barça guanyés la Lliga. El clàssic, a més, Gavi va aprofitar per enviar un missatge...
8: Només per això.
5: M'entenc que és... Bueno, això és el que explica Gavi a l'entrevista a Mundo Deportivo, que també va aprofitar per enviar un missatge precisament als nous fitxatges que arribaran a l'estiu. Diu que no vinguin d'estrelletes. A més, diu que Flick és un pare per ell i que la Champions segur que arribarà.
8: Al País, entrevisten l'Eric García.
5: On diu que l'equip ha evolucionat, que són un equip més complet i que a ell no el mereix anar canviant de posició, que sempre és millor estar sobre el terreny de joc. Parla també de Lamine, del qui diu que si li dones la pilota ja saps que el Barça generarà perill.
8: Via lliure per Joao Pedro.
5: És el que diuen a l'Esport, el davanter del Chelsea. Messi, que ha quedat fora de la llista de Brasil, no podrà revaloritzar-se durant el Mundial. Apunten que el Barça gaudirà ara d'un escenari més favorable per negociar el seu fitxatge i recorden que el Chelsea l'ha anomenat millor jugador de la temporada.
8: La sortida de Lewandowski i el nou Camp Nou alleugen el Barça.
5: A La Vanguardia, la Lliga estudia el pla del club per 6 anys després fitxar amb normalitat. 70 milions ingressats pels palcos VIP, 80 milions per l'obertura de la tercera graderia de l'estadi i 40 milions estalviats després de la sortida de Lewandowski.
8: I el que ve ara és un tros de notícia. Mourinho tancat ja pel Madrid.
5: Aquesta és la portada de l'As. L'acord entre el tècnic i el Madrid és total, signarà per dues temporades i tindrà un mes opcional si conquereix com a mínim una lliga. Portarà l'equip que l'acompanya actualment al Benfica i el Madrid vol que ja estigui treballant a principis de juny. Al Marca ja parlen de fitxatges. Rodri vindria de cap, és original la portada perquè el posen cap per avall, explicant que l'adeu de Guardiola al City, el seu gran mentor, apropa el migcampista espanyol a Madrid.
8: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui, Miquel?
6: Deixa'm que comenci amb una pregunta. Marina, tu el carnet de conduir aprovat a la primera o què?
8: Següent pregunta.
6: Següent pregunta. Va, doncs mira, ens anem amb la Carmen de Barcelona, que ens explica la situació d'un conegut seu que ha aprovat el teòric, però que s'ha d'esperar des de 4 fins a 6 mesos per poder fer l'examen pràctic. No és cap novetat que has de passar un viacrucis per fer l'examen de conduir, però està bé recordar-ho, perquè durant aquest temps explica que ha de continuar fent desenes de classes que valen més de 30 euros cada una. A Catalunya hi ha milers d'alumnes en aquesta situació i poc més de 20 examinadors, així que diu, la DGT potser hauria de fer alguna cosa.
8: Tu què, en l'examen de conduir?
6: Jo tota la primera, per sort.
8: Tota la primera. No sé per què, no ho dubtava. I ara la notícia per comentar l'hora del cafè.
5: Va, Marina, que avui parlarem de coses divines. Per això la Rosalia, no, jo, ja saps que jo no, no... Jo crec que és la primera vegada que et poso la Rosalia, perquè no et queixis a...
8: Segur tota que no, n'estic convençuda que no.
5: Vaja, perquè parlem d'un èxit total el que està tenint a Sevilla una gelateria artesanal. El local s'ha fet viral per un dels seus sabors més comentats, que és descrit per molts clients com a diví. Es tracta d'un homenatge, atenció, a Maria Auxiliadora. Mm? Una creació de la gelateria La Plaza. Clar, som al mes de Maria Auxiliadora i la propietària explicava a la cadena SER, a Gastro Explores, que se li va acudir doncs, fer aquest sabor perquè, escolta, que hi ha dolç de llet i el sabor també de galeta Maria. Doncs per què no hi ha un sabor de Maria Auxiliadora? Doncs aquest gelat tan especial té un gust, diu, de cel.
8: Empalagosíssim.
5: Correcte, de cel. Diu que té un gust...
8: De cel, un gust de cel.
5: Té un gust dolç, suau.
8: A què saben les nubes? Em sona sí, l'anunci aquell de zim-zum, zim-zum.
5: Amb una pasta de maduixa, de color blau també, no? Del blau cel... Bueno, vaja, en fi. Qui és Maria Auxiliadora, no? Perquè és la gran pregunta, no? Fem una miniclasse de religió. Doncs Maria Auxiliadora és una advocació de la Verge Maria, molt venerada dins de l'Església Catòlica. Auxiliadora significa la que ajuda o la que socorre.
8: No em diguis!
5: El seu paper com a protectora i suport dels cristians.
8: Va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
0: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Adrià Soler, company dels 40, què tal? Bon dia.
6: Què tal, com estàs, Marina?
8: Spotify va aparèixer al mercat de la música per sacsejar-ho tot i fa 20 anys d'això,
6: 20
8: ja.
6: 20 anys d'això, eh? Sembla mentida, però han passat 20 anys i recordem que aquella època la pirateria estava doncs, al peu del canó, era un dels grans problemes del mercat audiovisual i ara està generant 70.000 milions de dòlars.

0: I és per això, per celebrar una mica tot això, que han publicat el top amb artistes, cançons i discos més escoltats en 20 anys de streaming.
1: Ja ho saps, que això a Spotify li agrada molt fer rànquings, fer una mica del rapet aquest que ens fa a nosaltres cada final d'any. Doncs ells també han fet una mica, per superar-se'n a ningú, el rànquing on lidera ella, la Taylor Swift, evidentment, i la cançó número 1 és Blinding Lights, que amb els pas del temps continua liderant com una de les cançons més escoltades. Han fet una mica de radiografia de com està la cosa, val? Llavors, tenim el pop, el hip-hop i el soul urbà actual, és el que domina una mica al mercat, i artistes com, per exemple, Bad Bunny, ha deixat clar que ja no cal cantar en anglès, sinó que cantant en castellà pot dominar les llistes.

0: Doncs mira, Spotify, que lidera el mercat, té més de 700 milions d'usuaris al món. Controla, atenció, el 30% del global, del mercat global de streaming, que és el doble que el seu competidor. I això ho dèiem abans, que genera ja 70.000 milions de dòlars per a la indústria musical. I alguns diran que Spotify doncs, va salvar una mica la indústria de la pirateria.
1: Clar, tu deies que just veníem d'una època de descàrregues il·legals de pirateria en tota aquesta indústria.
0: Sí, i Spotify neix el 2006, justament per això, per fer una mica que la música legal sigui doncs, la principal font d'ingressos de la indústria musical. Això va canviar una mica totalment el model, vam deixar de comprar discos i ara paguem per accedir a les cançons com per exemple aquesta.

0: Perquè en el seu moment tot això va provocar la famosa guerra amb Apple.
1: Clar, és que recordem que hi havia Apple... Bueno, ara tenim Apple Music, però això no va arribar fins al 2015, perquè el 2001 la companyia de la Poma doncs, tenia el seu servidor de música propi, que era l'iTunes, que va coincidir una mica també amb el llançament de l'iPod, que això va ser el 2001, que sembla que estem parlant de coses superantigues, però tampoc pa tant d'això.
0: I... Depèn de com tu miris, el 2001, sí. Ha plogut força.
1: Ha plogut força, sí, sembla que no, però sí.
0: 25 anys,
1: imagina't. Doncs mira, l'iTunes va acabar muntant en això que és ara i que coneixem tots com Apple Music. I per cert, hi ha un article al The New York Times que diu que totes les generacions joves estan com recuperant l'iPod per fugir una mica de l'esclavitud de l'streaming, de l'algoritme que ens diu que hem d'escoltar, sinó que la gent jove vol una mica sortir d'aquí i tornar una mica...
0: Tot torna, eh? Tot els pantalons torna, de campana i,
1: sí, i l'iPod. I escolta una cosa, aquesta guerra la podem resumir en dues coses. Spotify és qui et coneix i et recomana música,
0: sí.
1: I Apple Music, una mica més per modernetes, és com una ràdio feta per experts.

0: I tornant a aquest top 20 d'artistes més escoltats, què?
1: Doncs fem un apunt destacat perquè entre els 20 artistes més escoltats només hi ha 4 dones. I una d'elles és la que escoltem de fons, que és la Rihanna, amb el We Found Love. I també, per exemple, Lady Gaga també s'ha colat en aquest top 20 de les artistes també més escoltades en aquest rànquing.
0: Que no només mesuren el que triomfa, sinó el que aguanta, el que perdura en el temps.
1: Sí, abans escoltàvem a Coldplay amb el seu Yellow, doncs una mica és això, que les cançons, els hits, aguantin. I, de fet, Spotify no només mesura el gust musical, sinó que ell el crea, i amb això dels algoritmes, doncs acaba decidint una mica el que escoltaràs al teu dia a dia.
0: Adrià Soler, gràcies, que vagi bé.
1: A tu.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i avui costa destriar el morbo de la palla, el judici públic del dels tribunals.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Poc esperàvem que el gran titular avui a les portades no fos relacionat amb els pressupostos de la Generalitat, sobretot perquè és notícia, us ho deia ahir, que n'hi hagi després de tants anys a Catalunya. Però les coses van com van i això de la justícia sovint és imprevisible. Zapatero i em dic han contraprogramat Salvador Illa i l'Oriol Junqueras amb el PSOE en hores baixes, baixíssimes, després d'una altra revolcada electoral, el que havia estat el seu gran feu històric. L'Audiència Nacional ha enfilat el seu principal as a la màniga, el que fa temps que guarden i que juguen els socialistes, ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero. És un cop duríssim pel PSOE, per Pedro Sánchez, que ha repenjat el seu manual de resistència sobre les espatlles de l'home de la sella. I ho ha fet amb múltiples flancs, negociant amb Puigdemont, portant-lo a fer campanya per retenir la presidència. Hi ha commoció entre els socialistes perquè, per bé que parlen de conspiració, per més que al darrere de l'acusació hi va haver en el seu moment els sospitosos habituals de sempre, els que sempre remenen amb la fenda dels independentistes i de les esquerres, malgrat que al darrere hi ha manos límpies, l'origen de tot ara no és l'extrema dreta, com vol fer creure el govern de Pedro Sánchez. Qui empeny la investigació és Suïssa i és França. I, a més, els càrrecs que li imputen a l'expresident, el primer expresident espanyol que imputen, són duríssimes. Organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental, devastador. Però per si amb aquesta bomba no n'hi hagués prou, n'hem tingut una altra. Just quan teníem en marxa el ball de pressupostos, la bomba Isaac Andí, que va ser l'home més ric de Catalunya, que, com sabeu, va morir fa un any i mig en estranyes circumstàncies a la muntanya de Montserrat. Des del moment d'aquells fets van ploure els interrogants i les sospites sobre el seu fill, que és qui l'acompanyava en aquella excursió, anaven sols. Ara, Jonathan Andí, que ha acabat detingut i havent de pagar 1 milió d'euros de fiança per lliurar-se de la presó. Va trigar 0, a juntar els quartos. 20 minuts va trigar a reunir 1 milió d'euros. En un cas i l'altre, la cosa pinta fatal. És veritat, com també ho és, que el nostre estat de dret se sustenta en la presumpció d'innocència i que, a més d'indicis i de sospites, calen proves per condemnar algú. Si més no, per condemnar-lo per la via dels tribunals. Altra cosa són les sentències mediàtiques, polítiques i socials. Això ja s'escapa de les bases de l'estat de dret, com s'escapa de tota lògica l'enèsim crim masclista a casa nostra, a Figueres. És horrorós. Un home que havien condemnat a presó per maltractar la seva exparella, a qui havien tornat a detenir per vulnerar l'ordre d'allunyament, l'ha matat a ganivetades, enmig del carrer. És evident que alguna cosa falla al sistema de vigilància de les víctimes. Ara passen 3 minuts a les 8 del matí. Ho desgranem tot això i més des d'ara fins a les 11, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Avui es poden estalviar la jaqueta, els que surtin
2: sí.
0: De casa, que s'estiguin preparant ara.
2: Sí, tot just surt ara, sí que una jaqueta no està de més, perquè fa fresca, però poca estona.
0: Acabarà fent nosa.
2: Sí, això segur. De fet, ara mateix el dia comença amb núvols a diferents punts de Catalunya, però anirà marxant ràpidament al llarg del matí i fa fresca. 16 graus a Barcelona i Tarragona, 14 a Girona, 14 a Lleida, també 14 a Girona. El sol estarà present la major part d'hores fent pujar ràpidament la temperatura, màximes que passaran amb facilitat dels 20 graus a tota la façana costanera, també als Pirineus, és aquests dos llocs on menys pujarà la temperatura, però tot i així màximes properes als 25 graus, al voltant dels 25 a tot l'interior i al prelitoral, i les temperatures més altes a Ponent, a les comarques de Lleida i a l'interior de l'Ebre, màximes properes als 30 graus. A la tarda una mica de marinada, més forta a la nit a les comarques de l'interior, interior de Tarragona i el sud de Lleida, i també aquesta tarda algunes nuvolades que tan sols deixaran xàfecs ja molt localitzats entre el Ripollès, la Garrotxa i el nord d'Osona.
0: Carbó, gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
3: Bon dia, Marina.
0: El fill de l'amo de Mango surt en llibertat sota fiança després de la seva detenció ahir com a sospitós d'homicidi del seu pare.
4: Jo dic, manté la seva innocència.
3: Jonathan Andic va fer el recorregut per Collbató en 3 ocasions abans del dia en què el seu pare caigués pel barranc de Montserrat. Això, la seva mala relació, l'obsessió pels diners i unes petjades, entre altres indicis, porten a la jutgessa a acusar-lo d'haver matat el seu pare amb premeditació. Ha pagat una fiança d'1 milió d'euros per sortir.
0: Minut de silenci avui pel brutal, per l'escabrós assassinat d'una dona de 33 anys a Figueres a mans de la seva exparella.
3: Va ser en plena llum del dia davant de veïns i vianants i tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat anteriorment, l'última vegada el dia abans. Va ser al sortir del jutjat que se'n va anar directe a apunyalar la seva exparella.
0: D'aquí a menys d'una hora, els presidents, tant el català com l'espanyol, hauran de donar moltes explicacions a les seves sessions de control respectives.
5: Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado.
3: Pedro Sánchez per la imputació de l'expresident Zapatero, que fa trontollar els pilars del socialisme. És la primera vegada a la història que un expresident és investigat directament per corrupció, mentre que Salvador Illa fa el seu últim sprint per poder aprovar els pressupostos aquest divendres.
0: I aquí emergeix com a condició intentar solucionar la revolta educativa. Sobre això, el govern es torna a reunir avui amb els sindicats de professors per intentar aturar la sèrie de vagues.
3: Educació ha proposat accelerar l'increment de sous i complements pels tutors i els sindicats s'asseuran finalment a negociar, tot i que ja han avisat que ho consideren insuficient.
0: Preocupació sanitària per l'avenç del brot d'Ebola al Congo.
3: L'Organització Mundial de la Salut està profundament preocupada per la magnitud i la velocitat amb la que el virus s'està propagant. Ja és present a 3 països, hi ha més de 500 contagis i més de 130 morts. I és la soca més desconeguda de l'Ebola. No té ni cura ni vacuna, però la seva letalitat és menor que la del brot de 2014 a l'Àfrica Occidental.
0: I avui un estudi de la Cambra de Comerç explica que vaticina que aquesta intel·ligència artificial transformarà directament o substituirà un de cada 4 llocs de feina. És dimecres. I avui a l'Aquí Catalunya estarem connectats amb el Congrés i amb el Parlament, que arrenquen d'aquí una hora, les sessions allà seran mogudes. Abordarem també el cas d'Andic, el crim masclista que hi ha hagut a Figueres, però no només això.
6: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Demà passat a Terra Bad Bunny a Barcelona i ja ha començat la febre. Avui als Imperdibles, a partir de 9:15, parlarem del fenomen musical, social i del producte Bad Bunny, de com ha reinventat la manera d'entendre això d'anar a concerts. I ja a partir de 10:00, el Racó de Pensar, el Miqui Puig i la Núria Casas. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara fins a 11:00, on recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: D'aquí a menys d'una hora tornen les corbes. A les 9 connectarem amb la sessió de control al Congrés. Allà hi parla Pedro Sánchez després que hagi detonat tot la bomba Zapatero. També hi ha sessió de control al Parlament, també hi serem perquè allà Salvador Illa ha de defensar l'acord de pressupostos, però l'expectació, sobretot tots els focus on són, és en Pedro Sánchez i el que pugui dir sobre Zapatero, el seu gran aliat, el seu gran as a la màniga, que resulta que ha acabat imputat. Guillem Favo.
7: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa el primer president espanyol imputat de la democràcia al vèrtex, i això és textual, d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències, a més de 2 altres delictes, organització criminal i falsetat documental, pels quals haurà de declarar el proper dia 2 de juny a les 9 del matí.
0: 2 de juny, és d'aquí a molt poquet, un parell de setmanes. De moment, el que tenim de Zapatero és un vídeo que ha difós a les seves xarxes socials on defensa la seva innocència.
8: Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
0: És un vídeo que va difondre just abans que coneguéssim la interlocutòria. L'escrit del jutge són 80 pàgines que s'ha llegit el Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunal de la SER. Què tal? Què tal? Com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia, Marina.
0: I aquí el que passa és que hi ha indicis molt seriosos, devastadors, inclús contra Pedro Sánchez, contra José Luis Rodríguez Zapatero. De moment, només indicis, però vaja, n'hi ha.
9: De moment, indicis, sí. Ha citat el jutge José Luis Calama, com dèieu, com a imputat a Zapatero el proper 2 de juny, baix la sospita de ser el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències amb la finalitat d'obtindre beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques en favor de tercers, principalment plus ultra. Segons exposa el magistrat en la seva interlocutora, interlocutòria, la suposada trama va emprar societats instrumentals, documentació simulada i canals financers poc clars per a exercir influències il·lícites, tapar l'origen dels diners i dels fons i obtindre beneficis econòmics en favor de tercers. I s'haurien embolsat Zapatero i el seu entorn al voltant de 2 milions d'euros. La interlocutòria, redactada en llenguatge policial que no jurídic, està repleta d'inferències que no de proves concretes, com per exemple que Zapatero és el líder de la trama de tràfic d'influències, però no es troba l'element clau per a demostrar-ho. Qui va ser la persona funcionari públic amb qui Zapatero va exercir eixa influència? És clau saber-ho per a poder demostrar el tràfic d'influències i tots els delictes que venen amb posterioritat. Després està l'episodi de Dubai, diu el jutge que efectivament va donar instruccions el propi Zapatero per a crear una societat offshore a Dubai, i ho infereix de que es produeix una coincidència temporal. Hi ha un dinar entre Zapatero i Julio Martínez Martínez, que vindria a ser el seu soci o testaferro, i al dia següent Julio Martínez ordena crear aquesta estructura en Dubai per a amagar diners provenents de les mossegades de Plus Ultra, i no apareix eixa ordre expressa de Zapatero per a fer esta imposició. En qualsevol cas, són acusacions molt serioses fetes en aquest auto judicial que deuran esbrinar-se al llarg del temps per a saber si efectivament Zapatero va actuar com a eixe líder que inicialment situa el jutge d'una organització dedicada al tràfic d'influències.
0: Que a més, sembla que és un jutge seriós que diferencia ni molt en l'entorn judicial de Peinado, no? Del que porta la causa contra la dona de Pedro Sánchez, contra Begoña Gómez.
9: Sí, sí, és un jutge amb molta experiència, més de 30 anys, que ha dut a terme causes diverses, que no té res a veure amb altres perfils judicials, és seriós, és puntillós, és eficient, és molt discret, no és amic de filtracions o d'alentar grans titulars, i que en totes les seues investigacions sempre ha demostrat una rectitud, una seriositat a l'hora de dur-les a terme.
0: I aquí, en tota aquesta causa, també són importants, rellevants, uns missatges que parlen de Zapatero com nuestro pana, que el descriuen com una boutique financera.
9: De nou, sí, Marina, però són missatges incautats a tercers.
0: Val.
9: No apareixen converses directes de Zapatero amb aquestes persones. Es veu com els, tant els empresaris de Plus Ultra com el propi Julio Martínez, que seria la persona pròxima a Zapatero, o un altre empresari, parlen de Zapatero i parlen de la influència que tindrien amb Zapatero per arribar a altes instàncies del govern.
0: Yeah.
9: Però no apareix eixa intervenció directa de Zapatero,
0: yeah.
9: en lo qual sorgeix el dubte de: és cert que Zapatero exercia eixa influència, o eren persones que, com Julio Martínez, que per a vendre una possible influència davant de possibles clients com Plus Ultra feien veure que tenien una influència que en realitat no existia?
0: Clar, tot això és el que haurà de resoldre la justícia, i aquí també el que s'haurà de saber si efectivament ell funcionava com a lobista o com a comissionista, sí, perquè el propi Zapatero ara fa uns mesos va admetre al Senat en una compareixença que havia cobrat 70.000 euros bruts a canvi d'informes escrits i orals per una consulta, no?, per una consultora.
9: Sí, ell ha sigut... Els feix pareixen que efectivament, perquè es produeix tot arran del rescat de Plus Ultra, tot sembla indicar que efectivament se crea aquesta societat ad hoc, anàlisi rellevante, per a poder fer aquest tipus d'accions lleges de participar en tràfic d'influències, que se produeix la suposada influència, que se rep la comissió d'èxit l'empresa de Julio Martínez, i que en posterioritat se li paga a través de un suposat contracte d'assessorament de forma fraudulenta a Zapatero per aquesta circumstància. La investigació deurà esbrinar si això és cert, si és el que sembla o si no té res a veure. I Zapatero efectivament estava realitzant un treball d'assessoria per anàlisi relevante per a distints clients i res sabia de que els fons en realitat provenien de Plus Ultra.
0: Campos, moltíssimes gràcies per fer-nos tot aquest croquis, perquè és fàcil perdre si aquí.
9: Sí, i més que hi haurà. A partir del dia 2... Fins ara el que tenim és un autojudicial, una interlocutòria en la que insistix és més un llenguatge policial que no pas jurídic, on el jutge ha fet un còpia i pega d'un extens informe de l'UDEF, un jutge que no porta molt de temps al front d'aquesta investigació, al voltant de 2 mesos i mig, i que a partir d'ara el jutge que ha ficat sobre la taula tots els elements que n'hi ha de judici contra Zapatero i contra la resta de la trama, ara toca el treball de veritat.
0: Clar.
9: Ara toca que efectivament tots aquestes sospites policials que estan reflectides en aquesta interlocutòria, ara toca demostrar-les o refutar-les. I això es farà en proves accessòries, amb la declaració dels investigats, amb la resposta que puguen donar els investigats o en noves confessions que puguen produir-se al llarg d'aquesta investigació.
0: Gràcies per ser tan didàctic, de debò. Seguirem parlant.
9: Vinga,
0: segur.
9: Una abraçada molt forta, adéu.
0: I clar, tot això té la seva pròpia derivada política. Patxi López reconeixia que els socialistes estan en xoc.
10: Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente. Pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país.
0: Clar, estan en xoc, però el que fan és dir que tot això és una conxorxa, una conspiració en contra d'ells, ho va dir la portaveu del govern.
11: Es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
7: Val a dir que a mesura que van avançant el dia, això el Massaid ho va dir al matí des del PSOE, es van expressar amb una mica més de contenció, sobretot quan va transcendir el contingut de la interlocutòria del jutge.
0: Clar, perquè el Massaid, la portaveu del govern, que parla en nom de la Moncloa, no té raó en una cosa. És veritat que hi va haver una denúncia prèvia de Manos Limpias pel rescat de Plus Ultra, que és una aerolínia que estava en hores molt baixes, baixíssimes, i que va acabar de caure en picat per la pandèmia i se la va acabar rescatant. És veritat que es fa difícil d'entendre aquest rescat, però vaja, sí, originàriament la denúncia ve de Manos Limpias, però allò s'arxiva i la investigació actual l'empenyen França i Suïssa. Ens ho explica la Isabel Vegas.
12: Buenos días. La causa por la que Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de junio trae cuenta de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que presentó a finales del año pasado en un juzgado de Madrid. Había tirado del hilo de un blanqueo de capitales venezolanos que perseguían las autoridades de Suiza y de Francia, que pidieron colaboración a España cuando su investigación les llevó hasta el rescate de Plus Ultra. Al analizar el destino del dinero público inyectado en la aerolínea, Anticorrupción se topó con ese empresario, Julio Martínez, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Así cogió vuelo una investigación que saltaría por su gravedad y dimensión internacional a la Audiencia Nacional y que ha acabado imputando por primera vez a un expresidente del gobierno.
0: Y claro, eso es munición para el Partido Popular, que se ha lanzado en tromba contra el gobierno Sánchez.
13: Todos esos delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Clar, i posen l'èmfasi en vincular Zapatero amb Pedro Sánchez, però descarten una moció de censura, que és el que els reclama l'extrema dreta, que és el que torna a reclamar Vox. En fi, veurem com s'explica Pedro Sánchez a partir de les 9 del matí i connectarem en directe. Això passarà al Congrés. Al Parlament, el president Illa defensarà l'acord de pressupostos. I el que emergeix en aquesta negociació i en aquests pressupostos és què passa amb els professors, si serviran per resoldre el conflicte que hi ha amb els mestres. Hi ha nova oferta de la conselleria, però no acaba de satisfer del tot.
7: Just abans de la reunió d'aquesta tarda entre Educació i els sindicats hi ha aquest document marc que esperàvem, millor dit, els sindicats. El departament els ofereix als professors accelerar l'increment de sou que ja s'havia pactat amb Comissions Obreres i UGT i també incrementar els complements que es paguen als tutors.
0: La major part dels sindicats aniran a aquesta reunió, tot i que ho troben insuficient. No plantaran la consellera, però n'hi ha alguns que sí, eh?
7: Sí, sí que plantaran la consellera, el sindicat de professors de secundària. Ells consideren una presa de pèl insultant la nova proposta. En canvi, la resta de sindicats, com per exemple l'USTEC, sí que hi aniran a la reunió per seguir negociant.
0: Que sobre vagues, sapigueu que els metges van a la vaga avui, també l'11è dia de vaga des del mes d'octubre. Tornant als pressupostos, ara al govern li queda confirmar el suport dels comuns. Aquests no els té amarrats encara. I d'aquí uns minuts nosaltres tindrem la Jéssica Albiach, la líder dels comuns, en directe aquí a Catalunya. Parlarà de les condicions que posen a Salvador Illa.
7: Condicions de les quals ja van estar parlant ahir la tarda, en la qual es van reunir els comuns amb el govern. Estan exigint a l'executiu d'Illa renovar l'acord que tenien fa uns mesos amb una major implicació de l'executiu en l'àmbit de l'habitatge. També demanen un esforç al govern perquè posi solució al conflicte amb els professors.
0: Clar, si lliga els comuns, en principi Salvador Illa tindrà la majoria justa per aprovar els pressupostos, 68 diputats, però atenció a la notícia que us avancem a Ser Catalunya, perquè hi ha malestar entre les joventuts d'Esquerra per aquest pacte de pressupostos i això podria fer trontollar aquesta majoria, perquè hi ha una de les diputades d'Esquerra que precisament és d'aquestes joventuts.
7: Exacte, i com que va d'un vot, doncs hi ha aquesta incertesa afegida. De moment, les joventuts d'Esquerra han convocat un Consell Nacional d'Urgència avui a les 7 de la tarda per debatre si la seva diputada Marveses valida l'acord, un vot que és clau perquè els pressupostos tirin endavant quan se sotmeti a votació al Parlament.
0: Ens amplia la informació el Pau Puig.
14: És clau perquè el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, tots tres partits junts, sumen 68 vots en total, la xifra necessària per aconseguir la majoria absoluta. No és la primera vegada que el vot d'aquesta diputada és determinant. El jovent republicà ja va posar en dubte el vot favorable per la investidura de Salvador Illa. En aquell moment, la diputada va expressar un sí crític en la votació, advertint que al llarg de la legislatura podia modificar el vot en cas de que Esquerra tingués temptacions de complaure el PSC.
0: I en paral·lel a tot això, per rematar aquesta negociació amb Esquerra Republicana, aquesta tarda es reuneix a Madrid la Comissió Bilateral de l'Estat Generalitat, que és que la que ha de donar forma a totes aquestes contrapartides que ha gratat Esquerra Republicana. 8 i 21 minuts, 1 milió d'euros de fiança. És el que ha pagat Jonathan Andic, va reunir els diners en 20 minuts, el fill del fundador de Mango, acusat de matar el seu pare ara fa un any i mig, l'ha hagut de pagar per poder eludir la presó. Andrea Villoria, bon dia.
15: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
0: Ara que s'ha aixecat el secret de sumari, repassem els indicis que hi ha contra ell i que van de contradiccions a petjades que descarten l'accident, però sobretot l'obsessió de l'acusat amb els diners. Això és el que diu la jutgessa.
15: Aquesta obsessió pels diners és el mòbil del crim, segons la resolució de la magistrada, un escrit que enumera els indicis que hi ha contra Jonathan Andic. D'una banda, la mala relació amb el seu pare, empresarial, pel seu rol en la direcció de Manco, però també personal, com reflexen els seus whatsapps, missatges en els que el fill expressa, i és literal, sentir odi, rancor, idees de mort i culpa al seu pare, a qui demana cobrar l'herència en vida.
0: La jutgessa relata més que, per reconciliar-se, el pare va acceptar anar d'excursió tot sol amb el seu fill, sense escortes, sense ningú més que els acompanyés.
15: Exacte, i per això van anar junts a Montserrat el desembre del 2024 a fer una ruta sense cap risc, segons la jutge, tret del punt exacte de l'incident. I allà les proves tampoc concorden. Les empremtes i lesions de la víctima són incompatibles, segons els experts, amb una ensopegada, una relliscada. A més, els Mossos han descobert que Jonathan Andic va anar allà 3 vegades la setmana anterior, el que, segons la jutgessa, pot considerar-se una planificació. Aquests indicis s'hi ha d'afegir encara un més, que el coneixes, que se l'estava investigant. Jonathan Andic va canviar de mòbil, va borrar tot el seu contingut i va dir que l'anterior li havien robat en un viatge exprés a Ecuador.
0: De moment, l'acusat ha pogut dormir a casa seva. Andrea, gràcies.
15: A vosaltres, fins ara.
0: D'aquí una estona, a partir de les 9 del matí, amb ella i amb la Rebeca Carranco, amb la responsable de Tribunals del País, farem el retrat de com ho tenim tot això. Fins i tot a la premsa internacional se n'han fet ressò, Laura?
16: Sí, per exemple, el Financial Times, que presenten el cas Andic com una història que ha sacsejat tant el món empresarial espanyol com la família propietària de Mango després de la mort d'Isaac Andic, que passés a considerar-se accidental, a investigar-se com un possible homicidi. El diari també subratlla l'impacte sobre la successió de l'imperi, i els diaris alemanys, per exemple, a Die Welt, se centren en els dubtes sobre la teoria inicial de l'accident. A Reuters, Associated Press i The Guardian contextualitzen el cas dins de l'impacte social i econòmic de Mango.
0: Clar, i en paral·lel a això, l'empresa Mango, una de les punteres a casa nostra, intenta aïllar el seu negoci del procés, de tot aquest procés, de tot aquest cas.
16: Exacte, d'acord amb les dades disponibles, la mort i la posterior investigació del cas Isaac Andic no han passat factura al negoci de la companyia. Això ho recullen avui a La Vanguardia, expliquen que les vendes van créixer un 13% en l'últim exercici, arribant als 3.800 milions d'euros, i des de la companyia, doncs, afirmen que han convertit el 2025 en un any exitós. I, cito textual, travessem el moment més sòlid de la nostra història, segons el conseller delegat Toni Ruiz. De fet, es mostren tan optimistes que creuen que poden arribar als 4.000 milions de facturació aquest 2026.
0: I un dia més hem de parlar de violència masclista. I per fer-ho, ens n'anem cap a Figueres.
17: Hi ha algun metge?
0: Aquest és el moment del crim. Els Mossos han detingut un home per haver matat la seva exparella enmig del carrer, a plena llum del dia, Miquel.
17: Hi va haver veïns que van voler retenir l'assassí, ara ho sentiu, però ja era massa tard i la dona ja era morta. Ell tenia els braços plens de sang, per això se'l va veure netejar-se'ls a la font a escassos metres d'on hi havia el cos de la dona assassinada. Els Mossos el van detenir just quan feia dos dies que l'havien condemnat a uns mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i es va saltar l'ordre d'allunyament que tenia imposada.
18: Condemnar el crim masclista. Ens agradaria erradicar aquesta xacra, ens hem de fer moltes preguntes, moltes reflexions, alguna cosa segurament ha fallat.
0: Alguna cosa ha fallat, és evident, això deia l'alcalde, han convocat allà un minut de silenci per aquest matí. Ha fallat alguna cosa, perquè és que el detingut acabava de sortir unes hores abans en llibertat, després que l'haguessin tornat a detenir per haver-se saltat un ordre d'allunyament, just quan l'havien condemnat a 6 mesos de presó per maltractar la seva exparella, la víctima. Ens n'informa des de Ràdio Girona, Carles Couso.
19: L'home de 48 anys va matar la seva exparella amb un ganivet en una plaça del centre de Figueres, molt a prop d'una escola, quan faltaven pocs minuts per a les 3 de la tarda. L'home havia estat condemnat fa dos dies a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. L'individu va acceptar la pena i se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres. No obstant això, hores més tard va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima va ser citada llavors per ser examinada pel forense i per declarar davant del jutge. Ella ahir no es va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després ha tornat a ser detingut, aquesta vegada com a presumpte autor de l'homicidi de la seva exparella. Si es confirma, estaríem parlant de la tercera víctima per violència de gènere a Catalunya en el que portem d'any.
0: La tercera a Catalunya, a Espanya, en van 20 ja en el que portem d'any. Portem 5 mesos només de 2026. Recordeu que el telèfon és el 900-900-120 o el 016, que no deixa rastre en cas que estigueu en una situació així o que en sigueu testimonis, també, important. Més notícies. El Tribunal Suprem ha avalat que els familiars puguin recórrer una eutanàsia ja autoritzada pels metges si tenen un vincle particularment estret amb la persona que l'ha sol·licitat, que ha sol·licitat la mort digna. Així ho han decidit en un ple els jutges de l'alt tribunal que s'han reunit per fixar jurisprudència sobre aquesta qüestió. Martí Oliver.
20: S'han reunit els 34 jutges de la branca contenciosa del Suprem per deliberar sobre l'afer i han conclòs que els familiars que tinguin una relació, i és literal, particularment estreta amb el sol·licitant, podran oposar-se a l'eutanàsia i presentar un recurs, encara que els metges ja li hagin donat llum verda. És a dir, no se'n farà prou amb ser pare o mare, sinó que caldrà acreditar un vincle intens. El Suprem ha fixat aquesta jurisprudència arran del cas d'en Francesc, un pacient amb diversos ictus i infarts que fa més de 650 dies que té l'eutanàsia aturada pels recursos del seu pare, de 95 anys. La Generalitat ho va portar al Suprem, que ara li ha tombat el recurs i en els propers dies donarà a conèixer la sentència.
0: I sapigueu que l'impacte de la intel·ligència artificial al mercat laboral afectarà més les dones que no pas els homes, concretament a nosaltres, a les fèmines d'entre 35 i 54 anys, que som majoria en les feines més amenaçades per aquesta automatització. Pol Valero.
21: Són, per exemple, llocs administratius, comptables, recepcionistes, feines de secretaria, telemàrqueting o agències de viatges. Segons un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, la IA generativa transformarà com a mínim un de cada quatre llocs de treball a Catalunya, sigui perquè canviarà les tasques a fer o directament perquè substituirà els treballadors.
22: A mitjà termini predomina l'efecte automatització, és a dir, que ja una vegada l'empresa té incorporada la IA, hi ha determinades tasques que ja les fa directament la màquina en lloc de l'humà.
21: És Carme Poveda, directora d'anàlisi econòmica, que ha assegurat que la IA no està destruint més llocs de treball dels que està creant, tot i que en alguns sectors sí que ha fet baixar el ritme de contractació.
0: I ja sabeu que queda poquet per la visita del Papa a Barcelona i sobre això hi ha batús a l'Ajuntament. L'oposició i el govern municipal s'han enganxat per aquesta visita a la ciutat. Per què?
17: Perquè Esquerra i els Comuns li retreuen al PSC que cedeixi l'estadi olímpic de manera gratuïta i amb tots els serveis pagats a l'Església. Estem parlant que Barcelona ha renunciat a 78.000 euros al cedir l'estadi. És el que deixen d'ingressar de lloguer de l'espai per l'acte del 9 de juny. Els socialistes han contestat que està àmpliament demostrat que és un acte d'interès general.
0: I encara Barcelona, per evitar que cap més treballador municipal mori durant un cop de calor, com va passar l'estiu passat amb una treballadora de la neteja, l'Ajuntament no permetrà que cap operari treballi sol. Sempre hauran d'anar en parella i mai podran estar a més de 20 minuts sota el sol. Ara obrim una finestra.

0: minuts sota el sol. Ara obrim una finestra al món. I comencem al Congo, on el brot d'Ebola avança molt ràpid i preocupa.
1: Sí, una preocupació profunda, diu el director general de l'Organització Mundial de la Salut, per la magnitud del brot i, sobretot, això, per la velocitat en la que s'està propagant. El número de contagis puja molt ràpid, ja en són més de 500, i amb ell també la xifra de morts, que supera els 130. Hi ha tres països afectats, la zona és molt extensa i, sobretot, és que és la soca més desconeguda.
0: Clar, i aquí el gran problema és que és només el tercer brot conegut d'aquesta variant i que no se n'ha fet gaire recerca.
1: No, i per això no té ni tractament ni vacuna, cosa que sí en té l'altra soca, la Zaire. L'única bona notícia és que la letalitat és molt menor que la de les Zaire. En lloc de ser d'un 80-90%, és d'un 30-40% en aquest cas, menys de la meitat, tot i que segueix sent alta.
0: Si saltem al pròxim Orient, Israel ja ha interceptat 10 vaixells de la flotilla que quedaven navegant encara. Sabeu que ara fa uns dies, fa un parell de dies, connectaven amb la flotilla en directe perquè els estaven interceptant. Doncs bé, ha tornat a passar.
1: Sí, ja són 430 activistes, els interceptats per la Marina israeliana, que estan, de fet, en ruta cap a Israel. Més de 400 persones ho ha anunciat el mateix Ministeri Israelià d'Afers Estrangers.
0: I ara marxem cap a la Xina, cap a Pequín, amb l'Adrián Fontillas, amb el nostre corresponsal, el corresponsal de la SER allà. Què tal? Bon dia. Adrián Fontillas, què tal? Bon dia. Adrián Fontillas, no sé si el tenim, l'he de tornar a saludar perquè em diuen que sí, m'esteu dient que sí, però és obvi que no hi és a l'altra banda. Adrián Fontillas, bon dia.
2: Escucho, yo a vosotros os escucho.
0: Ahora sí, ahora nos escuchas, sí, sí. No, nosotros no te escuchábamos a ti. Queríamos hablar contigo por esta reunión entre Putin y Xi Jinping. ¿Cómo ha ido? ¿Qué sabemos?
2: Bueno, pues que sí ha recibido a Putin en el Gran Palacio del Pueblo apenas 5 días después de haber despedido a Trump. Y que, bueno, los minutos previos a la reunión han abundado en un discurso ya sabido, las críticas al unilateralismo hegemónico, en referencia sutil a Estados Unidos, la apuesta por un mundo multilateral más justo y la reivindicación de sus relaciones como una fuerza de paz y estabilidad en estos tiempos turbulentos. Sí, Putin se conocen ya muy bien, porque en las 2 décadas en el poder del mandatario ruso se han reunido en 40 ocasiones, y este es el 25º viaje de Putin a China. Se tratan ya como buen amigo o viejo amigo, con una proximidad y una química que nunca ha conseguido Trump de Xi. En la agenda está Ucrania, Irán y la energía. El conflicto en Oriente Medio ha incrementado aún más su cooperación. Un 35% subieron las exportaciones energéticas rusas a China en el primer cuatrimestre del año y se esperan avances en el acuerdo firmado el pasado año de un oleoducto enorme, pero que no ha trascendido aún del plano debido a las discusiones sobre el precio.
0: Y otra vez, pompa militar absoluta en esta recepción, como vimos con Donald Trump.
2: Sí, yo creo que China se ha esforzado en ofrecer el mismo trato tanto a Putin como a Trump para evitar los celos, pero más allá de eso, en el trato personal sí que hay muchas diferencias. Hoy, por ejemplo, utilizando una expresión china, ha dicho Xi que un día separados equivalen a 3 otoños. También ha calificado a Putin de su amigo más próximo y antiguo. Es una clase de trato que Trump, por más que se ha esforzado, nunca ha conseguido de Xi.
0: Ya. Pues Adrián Fontillas, muchísimas gracias.
2: Pues gracias a vosotros, un abrazo.
0: Que vagi bé. Ara ens parlava ell de Donald Trump, de la seva visita a la Xina. Donald Trump, que sembla que el tenim més tranquil aquests dies.
1: Sí, potser és el jet lag del viatge a Pequín, potser. En tot cas, ara s'està concentrant en les obres a la nova sala de ball de la Casa Blanca i en deixar caure semiamenaces a Cuba.
0: Temps pels esports. El migcampista del Barça, Fermín López, ja l'han operat de la fractura del peu que li farà perdre's al Mundial.
3: El comunicat mèdic del Barça no especifica un temps de baixa, però les informacions que té Ser Catalunya estimen en uns 3 mesos el període de recuperació. En parlava Pedri.
4: Sí, ayer estuve con él y como es normal estaba muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto.
3: Ho va dir en un acte publicitari on va mostrar la seva felicitat amb la renovació de Hansi Flick.
0: Avui, que fa 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça, de Wembley 92.
3: I a Ser Catalunya ho celebrem amb un Que t'hi jugues especial des de Sitges, amb Vaquero, Chiqui Beiristany, Guillermo Amor, Julio Salinas i altres membres del Dream Team.
0: Les que es poden coronar a la Champions aquest cap de setmana són el femení del Barça, Oslo.
3: I Media Day de Pere Romeu i les jugadores blaugranes pel tècnic del Barça són un equip més madur.

0: l'any passat quan van perdre la final contra l'Arsenal. En aquest cas, el rival de dissabte a les 6 de la tarda serà l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, exentrenador del Barça i l'últim que va guanyar la Champions. Recordem que són 6 finals seguides, 7 en total i 3 títols.
1: I el Girona continua preparant la final de dissabte jugant al descens.
0: Contra l'Elx, on només val la victòria per seguir a primera. Ahir el club regalava banderes per posar als balcons, l'Ajuntament ha substituït la senyera de Plaça Catalunya per una amb l'escut del Girona i el club va anunciar que dissabte a les 7 hi haurà rebuda a l'autobús de l'equip. Un partit on hi podria ser el lateral Alejandro Francés, ahir es va descartar una lesió greu.
1: Alcaraz no jugarà a Wimbledon.
0: El Murcià va anunciar ahir que no jugarà la gira d'herba per la seva lesió al canell dret.
1: I en cultura... El Gremi de Llibreters llança una campanya per combatre certes pràctiques que posen en perill les llibreries.
2: Ens referim, per exemple, a la venda directa per part de les editorials, els descomptes il·legals o les compres públiques de biblioteques i administracions que es fan per altres canals i que exclouen les llibreries.
1: I el Ministeri de Cultura amplia el Bo Jove.
2: Per exemple, ara també es podran demanar ajudes per comprar instruments o per pagar la matrícula per apuntar-vos a classes de piano, de guitarra, del que vulgueu. Els detalls per això els coneixerem més endavant.
1: 2 minuts i tot sobre Zapatero, sobre el cas d'Andic i conversem amb la Jéssica Albiach.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
4: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y La Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
5: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
6: I també totes les eines i ferreteria.
5: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
6: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
7: Volem portar la Champions des d'Oslo.
8: Futbol Club Barcelona!
7: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
10: Si t'agrada sentir una mica de foscor quan et lleves...
11: Així que la Lucy accepta passar el dia amb aquest home i durant la tarda la Lucy truca fins a 3 vegades a la seva amiga Lluís, l'última d'elles a les 7:07 de la tarda per dir-li que en mitja hora espera marxar cap a casa. Però la Lucy no torna mai.
3: Expedient Iscar a l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. El matinal de Ser Catalunya.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
3: l'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle,
3: l'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
5: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
4: La crítica és la consciència de la història.
5: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
4: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
5: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: 22 minuts per les 9 del matí, 22 minuts per escoltar què ha de dir Pedro Sánchez de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. Puc saludar a aquesta hora el Carlos Cuell, és corresponsal polític del País, col·laborador d'aquest programa, encarregat de la informació de la Moncloa, justament. Carlos, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Molta expectació per veure què dirà Pedro Sánchez, perquè, clar, estem parlant d'algú que sí, que era expresident, però que sobretot era un as a la màniga, era un trumfo que ha estat jugant Pedro Sánchez en diversos flancs, des de la negociació amb Puigdemont a que li faci campanya per poder retenir el seu poder, la seva presidència, per les eleccions, per exemple, de 2023, i l'anaven a fer servir també aquest trumfo per les properes eleccions generals, siguin quan toquin.
9: Sí, sí, és evident que és una de les sessions de control més difícils que té Pedro Sánchez, perquè Zapatero no és qualsevol expresident, és un expresident molt actiu i és un actiu polític molt important del PSOE i del sanchisme. Doncs sí, jo crec que té Pedro Sánchez. El que em diuen és que suportarà i dirà que és innocent, però veurem com ho fa, perquè és una sessió molt difícil, perquè hem arribat a un punt ja de desgast fortíssim. Si Zapatero també està imputat i Zapatero també té una situació molt difícil legal, el suport del govern es posa en una situació molt, molt, molt difícil.
8: Clar, perquè aquí estem parlant de desgast, d'una banda, pels casos de corrupció que envolten l'entorn de Pedro Sánchez, Ábalos, Cerdán, ara Zapatero, la persecució a la seva dona, i després tenim que sí, que aquesta estocada arriba en un moment d'hores baixes ja pels socialistes, després de la nova desfeta en unes eleccions autonòmiques, el seu gran feu històric, el gran feu de Felipe González, com va ser Andalusia. No sé, el rum-rum, els tambors electorals, si comencen a sonar com a conseqüència de tot això, d'aquest estat de commoció que hi ha ara mateix a la Moncloa.
9: Jo crec que precisament la convocatòria electoral no és el més probable, perquè precisament està, com deies, en hores baixes. No? A Espanya hi ha una situació de dualitat molt fort. Veiem el que està passant a Catalunya, que hi ha pressupostos, o sembla que hi ha pressupostos, hi ha un acord, el PSOE està fort, Illa està fort, i està en pressupostos i amb estabilitat, i a Andalusia el PSOE està molt feble, està en una situació de dificultat enorme, i aquesta dualitat, bueno, Sánchez esperava, ara tenia un any per davant, sense eleccions, en teoria, fins a les generals i autonòmiques de 2027, i esperava utilitzar aquest any amb més tranquil·litat, amb intentar recuperar-se, intentar els pressupostos nacionals, que són difícils, però intentar parlar amb Junts, clar, intentar reconstruir la relació amb Junts, en fi, moltes coses, però, clar, arriba aquesta de Zapatero i destrueix tot el pla i tot l'intent de sortir d'aquesta dificultat andalusa. No? Veurem com es surt Sánchez. Mm-hmm. Sánchez hem vist moltes capacitats de supervivència, però aquesta realment és molt difícil i veurem ara a la sessió de control com fa per sortir-ne d'aquesta situació, que realment, clar, Realment és molt, molt difícil.
8: Perquè en un primer moment el que vam veure i vam escoltar la portaveu del govern de la Moncloa dient, escolta, tot això ve a ser una conspiració en contra nostra, i posava el focus en que tot això ve de manos límpies, però no és ben bé així. És veritat que la denúncia primigènia ve de l'extrema dreta, d'aquesta organització que és Manos Límpies, dels sospitosos habituals, que van sempre contra els independentistes, contra els partits d'esquerres, però la denúncia de Manos Límpies en el seu moment queda arxivada. Ara és França, ara és Suïssa els que instiguen aquesta investigació. Per tant, això ja és una altra cosa.
9: Sí, és una altra cosa. Va començar amb així, va començar també amb el DAM. Hi ha coses, però la veritat és que l'important a una denúncia com aquesta, l'important és el paper. I tothom llegia ahir el paper, 85 folios de dades, de converses... No hi ha converses de Zapatero, i és el que diuen a la Moncloa, i és el que diuen al PSOE. Esperem a les explicacions de Zapatero. Tothom està esperant. Zapatero ahir va dir, aniré a tots els mitjans de comunicació a explicar-me. Tothom està esperant què dirà Zapatero amb molt més detall, però hi ha moltes... No, és veritat que no hi ha converses de Zapatero, però hi ha converses de molta gent parlant de les gestions de Zapatero, i ja hi ha gestions de la seva gent. Doncs hi ha moltes dades que Zapatero té que explicar. Jo crec que tothom, el PSOE i el govern, tothom està esperant, està confiant i desitjant que Zapatero tingui una explicació per tot això, però l'autor és molt més, no és Manos Límpies, i aquest no és el jutge Peinado.
8: Exacte, això ens ho explicava el Campos abans fa una estona, el company de Tribunals de la SER.
9: Clar, això és molt important.
8: Que és un magistrat molt més seriós o de molt més prestigi, com a mínim, dins de la magistratura.
9: Sí, que fins ara no ha tingut una vena política d'aquesta que alguns magistrats té molt evident, no? I una història política de decisions, diguem-ne, polèmiques. Aquest no, i sobretot el paper, l'auto, és contundent, té moltes coses, no? Doncs jo crec que seran dies molt difícils i veurem què fa Sánchez i què fa Zapatero, que Zapatero també té una papereta important perquè ha d'explicar molt.
8: I aquí el que s'ha d'acreditar, sobretot, és si va fer de lobista, perquè al final lobistes ho són tots els expresidents, també Aznar, per exemple, sí, o Felipe González, o si va haver cobrament il·legal de comissions. I, a més, també tenint en compte que el rescat d'una companyia, d'una aerolínia, que estava ja tocada de mort abans de la pandèmia, es fa estrany, no?, la necessitat de rescatar aquesta aerolínia.
9: Sí, és veritat que diuen el rescat de l'aerolínia era lògic com altres aerolínies i està retornant els diners, no? que són préstams, que no és a fons perdut, i són préstams i s'estan tornant. Però és evident que si hi ha... És evident que hi ha, a part de tot, és evident que hi ha una mirada més crítica de l'esquerra, dels seus expresidents, perquè el missatge de l'esquerra és diferent, no? Amb els seus expresidents, i la connexió que té Zapatero amb el seu electorat és molt potent, perquè és una persona molt d'esquerres, molt clara, que té aquesta connexió. Si ja estan coses delicades, evidentment el desgast va ser molt pitjor que que si ho fessi... que Aznar no ha tingut ningú desgast per ser lobista d'altres companyies, no?
8: Carlos Cue, gràcies.
9: Gràcies, adéu.
8: Mig minut i parlem amb la Jessica Albiach.
3: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Són 3:15 del matí. Jessica Albiach, presidenta dels Comuns al Parlament. Què tal? Bon dia.
14: Molt bon dia.
8: Sabem que d'aquí a molt poquet ha de marxar cap a la sessió de control, que comença a partir de les 9. Per tant, fem via. Vostès ara són la peça que falta en el trencaclosques dels pressupostos. Han demanat noves mesures més enllà de les que havien pactat ara fa 2 mesos, sobretot en matèria d'habitatge. Vostès es van reunir ahir amb el govern de Salvador Illa. Van avançar en alguna cosa?
3: Fixa't, Marina, nosaltres vam arribar a un acord al febrer, Esquerra i el PSC, el govern, van ser incapaços d'arribar en aquells moments, i ara nosaltres diem, és que ja no estem davant d'un pressupost que serà només pel 2026, sinó que necessitem un pressupost per la resta de la legislatura. Per tant, si la nostra màxima en aquesta negociació de pressupostos, la del 2026, era aquests pressupostos s'han de notar en la butxaca de la gent treballadora, que cada vegada està més ofegada per pagar un habitatge per arribar a final de mes, doncs aquí ha d'anar també centrada la nostra negociació per aquesta ampliació de l'acord, perquè, com dic, aquest pressupost ja no serviria només pel que queda de 2026, sinó que també seria per 2027 i 2028. Nosaltres vam començar a negociar aquesta ampliació de l'acord la setmana passada amb el govern de la Generalitat. Han estat... Per ser molt honesta, han estat molt enrocats. Nosaltres que hem dit? Habitatge, mobilitat, lluita contra la desigualtat. Sí. I han estat bloquejant i enrocats i que ja havien fet prou en matèria d'habitatge, però jo no sé si és que han entès que, bueno, pues que això no estava fet i que evidentment nosaltres volíem seguir avançant i, com dius, principalment en matèria d'habitatge. I ahir a la tarda vam tindre una nova reunió i sí que és cert que encara queden moltes coses per resoldre, però sí que ha hagut algun avanç.
8: En quin capítol? Què ens pot explicar? De quin avenç hi ha hagut? No sé, vostès fa temps que demanen, per exemple, que es posin les piles per poder fer efectiva la llei de l'habitatge, que no només es vigili qui incompleix, sinó que es pugui sancionar, i això doncs sabem que fluixejava. Tenim dades que, per exemple, dels 529 expedients oberts, només 7 casos s'han iniciat els tràmits per poder multar efectivament els que se senten aquest topall del preu de l'habitatge.
3: Pues justament ha sigut en aquest capítol que nosaltres ahir a la tarda ja vam arrencar el primer compromís al govern fixat. Per nosaltres, en matèria d'habitatge s'ha de treballar en 4 pilars. El primer seria precisament en aquesta lluita contra l'especulació i en fer complir la llei. El segon seria la rehabilitació, perquè tenim barris sencers que s'estan ensorrant al nostre país. El tercer, clarament, és ampliar el parc públic d'habitatge. I el quart és atendre tota aquesta, la gent que està en una situació d'emergència habitacional. I aleshores, pel que fa a la lluita contra l'especulació, com dèiem, i la llei s'ha de complir, igual que si tu te saltes un semàfor o excedeixes la velocitat, n'hi ha una llei que és la de trànsit i a tu te multen, en el cas d'habitatge ha de passar exactament el mateix. Les sancions que ha posat fins ara el govern de la Generalitat han sigut merament anecdòtiques, han sigut molt baixes, i nosaltres el que diem és cal una estructura que seria aquesta direcció general, perquè la volem de màxim rang, perquè volem que tinga recursos, perquè volem que tinga personal, per tant, una direcció general de disciplina en habitatge. Uh-huh. Amb quines funcions? Doncs bàsicament amb una funció d'inspecció i una funció de sanció. I necessitem que tinga una estructura pròpia amb recursos i amb personal, perquè fins ara, senzillament depenent de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, les sancions eren merament anecdòtiques. Uh-huh. Quan tenim uns fons voltant a Catalunya, aquí podríem estar posant multes de 900.000 euros perquè estan expulsant a les veïnes dels seus pisos per fer lloguer d'habitacions saltant-se la llei, i aquí no està passant res.
8: Tu parlaves ara, vostè parlava d'aquesta Direcció General de Disciplina de l'Habitatge. Clar, això no sé si li havien posat aquest nom, però el govern fa menys d'un mes ja havia dit que això ho veien amb bons ulls, ja hi havia com la disposició de poder accelerar això, una mena d'òrgan que pugui centralitzar el cos d'inspectors i que pugui agilitzar aquest règim sancionador. Què hi ha de nou respecte al compromís que ha adquirit el govern en això? Tenen un calendari, tenen una partida pressupostària, tenen, una xifra d'inspectors?
3: Mira, ara mateixa ja n'hi ha 60 inspectors que estan treballant, falten altres 40 que s'incorporaran properament, però sobretot n'hi ha un tema que jo sí que voldria destacar, que per a mi és la gran diferència. No és qualsevol òrgan el que ara tindrem. Estem parlant de que veritablement aquestes sancions, aquestes inspeccions, seran la quarta pota de la política d'habitatge del govern de la Generalitat. I per això, i a lo que el govern es resistia i deia que no, era que no volia que tingués una estructura pròpia amb el màxim rang, que és una direcció general. I això és el que m'ha aconseguit. Perquè, insisteixo, o sigui, tenim fons voltor que s'estan rient a la cara del règim sancionador que vam aprovar, per exemple, o dels 60 inspectors que estan ara mateixa treballant. Per tant, necessitem una direcció política. Necessitem que veritablement siga entesa, com dic, una quarta pota, les sancions i les inspeccions, de la mateixa manera que és cabdal la rehabilitació, l'ampliació del parc públic i atendre l'emergència habitacional, sí. I amb això podríem començar a notar els efectes, perquè, clar, tenim una llei, per exemple, que prohibeix el lloguer de temporada, perquè sabem que era l'escletxa per seguir pujant els lloguers. Jo els convide a que entren a qualsevol portal immobiliari, sempre diem idealista, n'hi ha més, però bueno, idealista mateix, i el que li podria dir és que dos de cada tres anuncis ara mateixa de lloguer que apareixen a l'idealista són lloguers de temporada. Això vol dir que la gent, doncs, si només pot llogar per 11 mesos, primer, si només li lloguen per 11 mesos, estan saltant-se la llei. Això per començar. Però és que, clar, això vol dir que una família a on se'n va viure? Perquè, clar, això implica que tu has d'escollir l'escola per als teus fills i les teues filles i pot ser la propera vegada. Ja no sabràs a quin col·le portar-les. Que tu necessites també una estabilitat en la teua doctora del CAP, perquè pot ser t'ha de fer algun seguiment. Ja. Això vol dir que tu no pots fer arrel en els veïns i les veïnes del teu barri.
8: Senyora,
3: no?
8: I per tant, li demano una mica de consciència. Ho dic més que res perquè és vostè que ha de marxar a les 9, sí. Que si no em renyaran. Per tant, amb aquest pas, amb això que diu que han gratat a la reunió d'ahir del govern de Salvador Illa, aquesta Direcció General de Disciplina d'Habitatge que em comentava, quan es crea? En quin termini?
3: Això es crea ja mateix, si volem.
8: Caldria ja, que, evidentment... Que sigui així, eh?
3: Sí, perquè fixa't, bueno, clar, el primer que hauríem de fer és escollir a la persona que estarà al capdavant d'aquesta direcció general, i a partir d'ahir vull recordar que una de les coses que nosaltres estem reclamant al govern de la Generalitat són 2.500 milions d'euros per tota la legislatura en habitatge. I per tant, en 2.500 milions d'euros, evidentment, n'hi haurà una part que anirien a aquesta direcció general, faltaria escollir aquesta persona.
8: Que la proposaran vostès, aquesta persona? La proposaran vostès?
3: Aquesta persona, la idea és que siga de consens. I a partir d'aquí, com dic, falten 40 inspectors per incorporar-se a aquest centenar que ja van pactar en el suplement de crèdit de l'any passat. I per tant, aquesta direcció general pot començar a caminar, pues, en funció de quan s'aproven els pressupostos, però vaja, no és lo típic de no, per 2035, yeah, no. Yeah. Aquest mateix any, fins i tot te diria abans de l'estiu, evidentment.
8: Abans de l'estiu, d'acord. I sí. Aquí també emergeix la revolta del sector educatiu. Vostès han estat pressionant el govern de Salvador Illa perquè efectivament doni resposta també no només a més mans, que és el que demanen els professors, sinó a que els toquin, a que els pugin el sou com ells demanen. I vostès han arribat a dir, podem ajornar una mica la implementació d'algunes mesures relacionades amb habitatge si és perquè aquests diners es destinin a educació. Sobre això hi ha avenços? Sobre això també és una línia vermella?
3: Fixa't, jo no vull parlar en cap cas de línia vermella, però sí que tinc claríssim que Catalunya necessita un acord per l'educació, necessita resoldre aquest conflicte que portem arrossegant molt de temps, que és cert que no és nou, és a dir, que és un malestar que portem arrossegant de fa més d'una dècada, és cert, però que ha esclatat ara i ara és quan s'ha de solucionar. El govern ja té un primer acord amb Comissions i amb UGT, però una part important també de la comunitat educativa diu aquest acord necessita ampliar-se i hem d'anar a més. Per tant, nosaltres el que diem és Catalunya no pot permetre's aquest bloqueig i aquesta situació de conflicte educatiu, i jo crec que si som realistes i entenem que qui està cada dia en els centres educant, formant, acompanyant, sostenint, fent una tasca que és essencial, és el personal, són els professionals educatius, són docents i personal d'atenció educativa, carai, jo crec que el que hem de fer és escoltar-los, donar-los les eines i reconèixer-los. I per tant, jo crec que ara és una bona notícia que avui tornen a seure el govern amb els sindicats, però sí que insistiria, o sigui, necessitem cintura, i si és per una qüestió econòmica, com vostè deia, si el govern necessita més marge pressupostari, els comuns estem disposats a recalendaritzar algunes mesures del nostre acord perquè aquest acord siga possible, insisteixo, perquè ho necessita l'educació, tenim uns resultats educatius que són molt dolents, ho necessiten les famílies, els infants i també els professionals, no?
8: la idea o els plans de Salvador Illa era que divendres es poguessin aprovar ja a la seu del govern, en el govern, els pressupostos per després portar-los al Parlament. Com d'optimista o com de prop veu vostè que efectivament demà puguin signar aquest pacte amb el president Illa? Quin grau d'optimisme té vostè ara mateix?
3: Doncs mira, avui és cert que tenim ple i que paral·lelament tindrem tot el dia reunions. És cert també que el govern ens està apretant per anar molt de pressa, però jo sí que també li he traslladat al govern, en públic i en privat, que nosaltres no acceptarem aquestes presses. És a dir, nosaltres vam fer la nostra feina al febrer. Ells van ser incapaços, juntament amb Esquerra Republicana, d'arribar a un acord. Ara resulta que ens venen empreses quan nosaltres vam començar la negociació la setmana passada i quan ja des del primera hora vam dir: ei, sí, no, o sigui, si anem a un pressupost de legislatura, nosaltres voldrem ampliar els marges i les propostes i ser més ambiciosos, no? I per tant, jo el que no accepte ara és que ens vinguin empreses. Jo vull ser molt sincera, a mi m'agradaria que Catalunya tingués pressupostos, en això estem treballant. Ara, a mi no me poden demanar que resolga en tres dies el que ells han estat tres mesos, i per tant demanaria una miqueta de paciència, perquè jo crec que les coses s'han de fer bé, han de ser uns bons pressupostos, que ja tenim molt bona base, però jo crec que sí que hem d'acabar d'arrodonir aquest pressupost per tindre una eina potent en la resta de la legislatura.
8: És a dir, que podria ser que no s'aprovessin aquesta setmana els pressupostos al govern.
3: Ja t'he dit, avui, paral·lelament al ple, hi haurà reunions durant tot el dia. Nosaltres no ens fixem calendaris i, per tant, no acceptem com aquest intent d'atabalament o de fer les coses de qualsevol manera. Nosaltres anirem tan ràpids o tan lents en funció de la resposta que dona el govern a les nostres demandes.
8: Doncs Jéssica Albiach, líder dels Comuns, abans de marxar m'agradaria una valoració breu en relació a la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. Commoció, xoc total entre els socialistes, vostès que són socis del govern de Pedro Sánchez, com ho veuen?
3: Doncs mira, Marina, jo vull ser molt prudent perquè no sé com acabarà tot això. Aleshores, jo crec que Zapatero sí que és cert que havia aconseguit una cosa, i és que jo crec que fins i tot li agradava a més gent com a expresident que com a president, no? Jo conec a moltíssima gent que no el va votar o que no vota PSOE i que el veia amb gran simpatia, i crec que és un gran referent per a les persones progressistes i d'esquerres del nostre país. I sens dubte jo crec que aquesta imputació és un cop. Ara, crec que en un context en el que veiem dia sí dia també exercicis d'una part de la judicatura, exercicis de lawfare en contra de persones d'esquerres, de persones independentistes, és a dir, de tot allò que d'alguna manera va en contra del que ells pensen, jo sí que vull ser molt... Bueno, vull que esperar, perquè nosaltres, evidentment, no tenim informació d'això, i... no tot sempre és lawfare, perquè ara sembla que sempre tot és lawfare, però pot ser que ho siga, no? I per tant, bueno, però en qualsevol cas, encara que això acabi en no res, i com dic, pot ser que acabi en no res, fa molt de mal. Fa molt de mal perquè genera com aquesta desesperança de dir, és que tots són iguals, no? I jo vull reivindicar que evidentment que no tothom és igual i que n'hi ha formacions polítiques i n'hi ha persones que no han tingut una màcula en tota la seva carrera política.
8: Doncs, senyora Albiach, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí. Deixem marxar, que en 30 segons comença la sessió de control al Parlament i connectarem en directe, sí. I ara anem també cap al Congrés dels Diputats. Gràcies, que vagi bé.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
14: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
15: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatro Romea. Entradas en teatraromea.cat y promantrada.com.
16: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
17: Sents la cultura?
18: Taxi! Taxi!
19: Jo crec que hi ha poques companyies teatrals a Catalunya que hagin creat un adjectiu. Ja quan diem que una cosa és cubanera, tots sabem de què estem parlant. Potser podríem parlar de Fura dels Baus, comedians, de Goll de Gom, però la gent no diu això és molt de Goll de Gomero. De Gomero
20: que és
19: molt,
20: que és difícil de dir.
19: Que molt de Goll de Gomero costa. L'altre dia veia uns vídeos de l'arxiu de TV3 que comparteixen per Twitter, dels anys 80, uns senyors parlant dels parroquins i dic que és que tot sembla un espectacle de la cubana. Catalunya és un espectacle de la cubana.
21: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
22: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
23: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
24: A su faro moral. Al expresidente del gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal.
8: Estem escoltant en directe la sessió de control a Pedro Sánchez, marcada per la imputació a l'expresident Zapatero. Està preguntant al cap de l'oposició, Feijó.
24: ¿Cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera, y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias, señor.

0: Doncs Feijóo, que òbviament està reclamant directament eleccions. A Vox li demana al Partit Popular que forci una moció de censura de moment. Ell li pregunta a Pedro Sánchez que què fa encara aquí com a president del govern. Respon al president.
1: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del gobierno, cuando quiera.
2: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Mire, presidente Zapatero, presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que... por supuesto que sí. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
0: Doncs Pedro Sánchez, de moment robust en la seva defensa cap a l'expresident Zapatero i la seva presumpció d'innocència i que contraataca amb l'ITU més, una altra vegada l'estem veient al Congrés dels Diputats, parlant d'Aznar, dient que Aznar ho va fer pitjor. I torna Feijóo.
3: Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es por qué usted no. Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente, solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
0: Amb tot, ha entrat Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez, contra el seu govern, vinculant directament l'actual govern a la Moncloa amb les corrupteles que esquitxen l'entorn del president i l'entorn socialista. D'una banda, Ábalos Cerdán, de l'altra, José Luis Rodríguez Zapatero. Ell ho barreja tot en una mateixa salsa i apunta directament al paper que ha tingut, diu, el Consell de Ministres, l'actual Consell de Ministres de Pedro Sánchez, i surt amb això de el que pueda robar que robe, per parlar del Partit Socialista. Si torna ara, una altra vegada, Pedro Sánchez.
1: Silencio. Señor presidente del gobierno, tiene la palabra. Silencio, por favor.
2: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. El 12 de mayo, señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. Sí. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Pues yo le digo una cosa, señor Feijóo. Palante, lo que va después de 8 años de gobierno de coalición progresista es el crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales. Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha allí donde dan mayoría en los territorios. Y le digo una cosa, señor Feijóo. Le digo una cosa, señor Feijóo. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Exactamente, exactamente. Habrá elecciones en 2027. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
0: Pedro Sánchez, que una de les coses que acaba de fer és confirmar que no té previst avançar eleccions, malgrat el soroll que l'envolta, malgrat l'estat de commoció que s'ha instal·lat a la Moncloa després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, després del mal resultat a les eleccions andaluses, les últimes, no només allà, també a la resta d'autonòmiques que hi ha hagut en els últims mesos. Ell diu les eleccions seran el 2027. Tenim la presidenta del Congrés cridant l'atenció als diputats.
1: Por favor, silencio. La fórmula el diputado don Santiago Abascal Conde del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera.
0: Que ens podem imaginar que anirà també en contra de Pedro Sánchez, però veurem.
4: Señor
0: si
4: Sánchez,
0: es dirigeix al Partit Popular per demanar aquesta moció de censura.
4: Que hi ha un país, el nuestro, en el que una gran parte de las ayudas sociales, de las ayudas al alquiler, las ayudas a la maternidad, el ingreso mínimo vital, las plazas de guarderías, acaben yendo a los extranjeros que han llegado a España en teoría a contribuir.
0: Comença amb el seu vòmit habitual, Abascal, vaja, no val la pena ni tan sols escoltar aquestes barbaritats que diu, però vaja, important això que dèiem, Pedro Sánchez dient que es queda a la Moncloa fins que toquin les eleccions, per tant, que aspira a acabar la legislatura, i de manual, la resposta de Pedro Sánchez dient al Partit Popular, amb això de la corrupció vosaltres més, i li ha tret el cas del cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, fins i tot aquella famosa foto d'Alberto Núñez Feijóo amb un narco, amb Marcial Dorado, una fotografia que va córrer el 2013, que va sacsejar la política gallega quan ell doncs, havia de ser candidat, quan aspirava a la presidència de la Junta d'Andalusia, de Galícia, Feijóo, unes fotografies de quan eren molt joves navegant al costat d'aquest narcotraficant que va acabar detingut i a la presó. Escoltem si Abascal efectivament li demana al Partit Popular aquesta moció de censura contra Pedro Sánchez.
4: También los inmigrantes legales que han venido pidiendo permiso, respetando las leyes, respetando nuestra cultura y que
0: doncs
4: están
0: no, contribuyendo. Segueixen amb la mateixa matraca, per tant, el que farem és mantenir una orella posada al que digui Abascal per dir-vos si efectivament parla del Partit Popular, i el que fem és saltar al Parlament de Catalunya. Laura Pons, què tal? Bon dia.
5: Hola, Marina, què tal? Bon dia, com estàs?
0: Perquè allà també hi ha una sessió de control on Salvador Illa s'ha d'explicar per aquests pressupostos pactats amb Esquerra Republicana i encara no, encara que falten de rematar amb els comuns. Nosaltres fa molts pocs minuts hem parlat amb la Jèssica Albiach i ens deia sí, hem avançat en alguna carpeta relacionada amb habitatge, però encara falta que no ens fotin pressa.
5: Sí, això és el que deia Jèssica Albiach en aquesta entrevista que li has fet a l'Aquí Catalunya. Aquí al Parlament hi ha aquesta sessió de control en marxa. Parla en aquests moments Alejandro Fernández, el líder del Partit Popular. Han intervingut ja tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana. Els de Puigdemont el que han fet és furgar en el moment en què es pacten els pressupostos. Mònica Salles preguntava al president per la vaga dels mestres, per Rodalies. En definitiva, la líder de Junts al Parlament diu que han passat 2 anys de les eleccions i que Catalunya està pitjor, que és un govern que està subeditat al PSOE, i li retreia que aprovarà uns comptes sense finançament singular ni IRPF. On són els acords d'investidura, preguntava Salles, de la sobirania fiscal a la línia orbital, una proposta, deia Salles, del tripartit de fa 20 anys. Abans de construir línies noves, el que volia Salles és doncs que Rodalies ara mateix sí que funcioni. Això és el que deia Junts per Catalunya. Per la seva banda, Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, el que ha fet és defensar els pressupostos, defensar aquest acord de pressupostos, l'encaixada de mans que vam veure ahir entre Illa i Junqueras. Catalunya necessita els comptes, deia Josep Maria Jové, però això sí, avisava de que Illa, el president, que no es relaxi, que la suma de vots no està garantida per tota la legislatura, així que demanava al president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana que ara que l'executiu aprovarà els comptes, doncs es posi a arreglar tots els problemes que té Catalunya, tant amb els mestres, amb els metges, amb Rodalies. I Illa el que feia era agrair de nou el sentit de país dels republicans, conscient, això sí, deia Illa, de que això no és cap punt d'arribada, sinó que és un punt de sortida, no garanteix res. Sap Illa que el tenir uns comptes no garanteix, doncs, poder governar amb tranquil·litat durant tota la legislatura. Tenim certament molts temes sobre la taula avui, Marina. Doncs... tenim aquesta sessió de control,
0: escoltem
5: la bilateral a la tarda, sí, tenim a Illa en directe.
0: Escoltem què diu el president. Gràcies, Laura.
6: Que estan dissenyant el que canviarà el món, està canviant el món ja en el futur. I tots ells han estat formats al sistema educatiu català. Estudiants, no fa anys no, han estat formats al sistema educatiu català. Alguns són joves, més que vostè i que jo. Jo encara em considero jove. Tots ells han estat formats al sistema educatiu català, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest és un resultat palpable del que dona de si el sistema educatiu de Catalunya. Que hi ha coses a millorar? Per descomptat que sí. Però no estic d'acord amb el dibuix que vostè fa, que tot està malament i que per descomptat que tot està malament, gràcies a... No, són dades, no. Les dades, la realitat és que jo vaig allà i em trobo gent formada aquí que està en posicions acadèmiques i empresarials punteres. Punteres. Han marxat perquè tenen capacitat per sortir, que és el que es diuen, donem eines perquè la gent pugui formar-se. Per tant, aquest també és el sistema educatiu català. A partir d'aquí hi ha coses a millorar? Sí. Mà estesa per seguir-les millorant? També. I no ho arreglarem tot en un dia, també vull dir, ho arreglarem amb transitat i amb treball, que és el que està fent el meu govern.
0: Doncs el Salvador Illa, el president de la Generalitat, defensant, parlant d'aquesta vaga al sector educatiu, defensant el model educatiu a Catalunya. Tornem al Congrés dels Diputats. Estàvem pendents de si Abascal demanava al Partit Popular aquesta moció de censura contra Pedro Sánchez. De moment, en la primera intervenció, no ho ha fet. Han tirat milles amb això de la prioritat nacional, amb el seu to xenòfob habitual, i ara torna a agafar la paraula Abascal. Li tocava al president el president del govern, Pedro Sánchez, intervenir. Veiem què està passant ara mateix al Congrés.
7: Cobra 30.000 euros al mes. ¿Cuánto cobra el asesorado?
0: Hem agafat el final d'aquesta intervenció de Pedro Sánchez. A qui li toca ara és a Gabriel Rufián, que en les últimes hores l'hem vist sortir en defensa de la presumpció d'innocència de José Luis Rodríguez Zapatero. Veiem com afronta aquest moment convuls.
8: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tiene frente a todo esto? Muchas gracias.
1: Silencio, por favor. Muchas gracias, señor Rufián, señor presidente.
9: Silencio, por favor, señores y señoras diputados.
2: Bueno, muchas gracias, señora presidenta, señoría. Yo creo que el plan es continuar gobernando, porque además los resultados económicos, laborales y sociales de este gobierno, de estas mayorías parlamentarias que articulamos para sacar adelante leyes, creo que están teniendo su efecto positivo en la ciudadanía, tanto catalana como española. Ahí está el crecimiento económico, ahí está la creación de empleo, ahí está la reducción de la desigualdad. Usted me pregunta por el plan. Bueno, el pasado 30 de abril aprobamos el plan normativo para este año, el año 2027, 179 iniciativas, 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias, 131 real decretos.
0: Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya. Bon dia.
10: Un
0: altre dia frenètic. Estem veient una empanteta de Gabriel Rufián a Pedro Sánchez perquè pugui lluir en matèria de bonança econòmica, que ell sempre fa bandera quan li plouen els casos de corrupció. Empenta per part de Gabriel Rufián, i en canvi ha anat amb tot Alberto Núñez Feijóo dient que tot això implica directament l'actual govern de Pedro Sánchez.
10: Sí, Gabriel Rufián, que ahir va ser un dels dirigents no socialistes que va protegir des de les xarxes i des del primer moment l'actuació de Zapatero. Jo diria que la resposta del conjunt del PSOE va derivar des del primer hora del matí fins més tard amb una graduació, no?, del seu discurs, en el primer moment d'una defensa fèrria de l'actuació de Zapatero i després, doncs, defensant la presumpció d'innocència. Gabriel Rufián, fora del PSOE, va ser un dels dirigents polítics, doncs, que més es va alinear amb aquesta tesi de protegir la figura de l'expresident.
0: Amb un argumentari que és calcat, un dels tuits de Rufián és calcat el que ha dit, el que ha verbalitzat aquest matí Pedro Sánchez amb això de, escolta'm, és el president Zapatero és qui va acabar en beta, per exemple, aquest és un dels arguments força, però vaja,
10: sí,
0: parlàvem amb el Carlos Cue.
10: Recordant el seu llegat, sí.
0: Exacte, parlàvem amb el Carlos Cue fa una estona. És de gestió i de digestió molt difícil el que ha passat en les últimes hores per part del Partit Socialista. Això sí, Pedro Sánchez ha dit Eleccions quan toquen, 2027. Jo aquí vinc a acabar la legislatura.
10: Sí, era previsible que en aquestes dates, les més convulses, Pedro Sánchez intentés evitar ara el debat sobre un avançament electoral i que doncs, el seu discurs se situés en la presumpció d'innocència de Zapatero. Hem de recordar que el perquè del PP rascant i buscant invectives, no, en el vincle entre Zapatero i Sánchez té molt a veure amb que l'expresident ha estat la figura que més s'ha alineat en campanyes electorals, en repetides campanyes electorals amb el president del govern.
0: Tornem al Congrés dels Diputats, amb Rufián. O ho intentem. Està ara mateix ell replicant a Pedro Sánchez. A veure si podem recuperar aquest so del Congrés.
11: Sino 188, sí, también, pero señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Somos otra cosa. Así que la pregunta que yo les hago, la pregunta que yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad... Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto les rompe el corazón. Y están encantados de la vida y roban a manos llenas, ¿eh? Pero repito, la izquierda somos otra cosa. Así que la pregunta es...
1: Señor Rufián, si le he terminado...
0: Ara Rufián sí que ha entrat directe a preguntar per tota la qüestió relacionada amb Zapatero.
10: Tot i que en el seu discurs ha evitat, tot i que s'ha insinuat la paraula lawfare, que és una de les idees que ha planat, no?, en els últims dies.
0: El lawfare, que pels oients, per situar-los, vol dir perseguir algú només judicialment, només pel càrrec, pel fet de ser qui són i per representar el que representen. Això l'independentisme ho ha denunciat un munt de vegades.
10: Quan Rufián diu si tot això és mentida, sense pronunciar aquesta paraula, però fa referència a aquesta paraula, però avui ja fa una pregunta més directa i, per tant, gradua el discurs que va fer ell.
0: Respon Pedro Sánchez.
7: De los planes, de los proyectos de ley que incorporamos en el plan de regeneración democrática que presentamos hace ya un tiempo a esta Cámara. Y en una comparación, por cierto, mía. Lo he dicho antes, señor Rufián, lo digo ahora, por cierto, le agradezco sus palabras, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Porque, mire, antes glosaba muchas de las cosas que hizo el presidente Zapatero cuando gobernó este país. La guerra ilegal de Irak, por supuesto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, por tanto, la extensión de derechos y libertades, y el fin de ETA. Pero también quiero recordar, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción.
0: Mateix guió, el de Pedro Sánchez, mateixa réplica,
10: sí,
0: que li ha donat a Feijó.
10: I destacant que en el govern de Zapatero no hi va haver cap ministre amb investigacions i en cap condemna sobre corrupció, que jo diria que si busquem els precedents dels governs espanyols dels últims anys, deu ser l'únic que no n'hi ha hagut.
0: Vinga, que tenim més té, que avui volem posar el focus en el cas relacionat amb la mort d'Isaac Andic, amb qui va ser l'home més ric de Catalunya. Joan Serra, gràcies.
10: Un plaer.
0: Tinc aquí l'Andrea Villòria. Andrea Villòria, com estàs? Bon dia.
12: Hola, bon dia,
0: cansada,
12: Marina.
0: No? Et vaig veure altes hores de la nit i encara treballant aquí.
12: Sí, des de primera hora. Bueno, jo en tot cas he entrat una mica més tard que tu, vull dir que la pregunta seria què feies tu aquí altes hores de la nit.
0: Rebeca Carranco, companya del País, què tal? Bon dia.
13: Doncs, hola, què tal? Bon dia.
0: Ara sí, la podem saludar. Deixeu-me un minut i vaig amb vosaltres. Fins ara.
14: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
13: que t'hi jugues al migdia.
14: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el que t'hi jugues.
13: Què t'hi jugues?
15: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
16: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
14: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: En les últimes hores hem tingut dues bombes informatives. Una té a veure amb Zapatero i la seva imputació. Ja n'hem estat parlant fins ara. L'altra té a veure amb la detenció del fill del fundador de Mango, de Jonathan Andy, que ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. Un milió d'euros, Andrea Villoria, Rebeca Carranco, que va recollir en 20 minuts, no? En 20 minuts ja ho tenia.
12: Va poder depositar-los només 20 minuts després que la jutgessa li comuniqués la decisió que havia pres, que era aquesta presó eludible amb fiances. És veritat que durant tot el dia estimem que la seva defensa havia estat preparant, ja des de que la fiscalia va posar sobre la taula l'opció de la fiança, doncs preparant aquest dipòsit. Però en qualsevol cas, hi havia una mica fins i tot de teníem dubtes, no?, a fora del jutjat, pensant si, com en altres casos de persones que a priori, no?, en una situació econòmica benestant, si podria dipositar la mateixa tarda la fiança, o si com altres casos, per exemple, penso en Dani Alves, penso també en el primogènit dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, havien hagut de passar a la presó fins a poder recopilar els diners i dipositar-los al jutjat. En el cas de Jonathan Andic va ser 20 minuts després que el traguessin de la garjola per comunicar-li la decisió de la jutja.
0: Els indicis que tenim contra ell, segons la jutgessa de Martorell, quins són? Perquè, clar, amb tot això, amb aquesta detenció, s'ha descobert s'ha destapat el secret de sumari i ara ja sabem de què va tot.
12: Sí, tenim una bona pila. No sé si vols començar tu o jo, Rebeca.
0: Andrea, tira.
12: Sí, tiro. Doncs, mira, indicis que han recuperat... O sigui, el que sabem, diguéssim, ara, després de que Jonathan Andic hagi quedat a disposició de la jutgessa, en aquest moment s'ha aixecat el secret de sumari i, per tant, diguéssim, tots els indicis que han estat recopilant els Mossos en el darrer any i mig ja estan sobre la taula. Els coneixem de forma pública perquè ahir, en un esforç de transparència, el Tribunal Superior de Justícia va comunicar la interlocutòria de la magistrada que recopila tots aquests indicis. Indicis que van des de proves recollides en l'escenari de la mort fins a la relació del fill amb el seu pare i que, si vols, els podem anar una mica analitzant, no?
0: Clar, perquè aquí hi ha el que va passar en el lloc dels fets i de l'altra banda, la relació que tenia amb el pare, no? Diguéssim que serien les dues potes sobre les quals se sustenta l'acusació contra el fill.
12: Correcte. De fet, la mala relació amb el pare i, en tot cas, i això és literal, l'obsessió de Jonathan Andic pels diners i la voluntat de cobrar una herència en vida del seu pare són el que la magistrada, arran dels atestats dels Mossos, doncs posen sobre la taula com a possible mòbil del que consideren que és un crim, del que consideren que és un homicidi. Aquesta mala relació és veritat, o sigui, forma part d'una primera contradicció, segons els investigadors, que és que Jonathan Andic, en les seves declaracions prèvies, havia dit que la relació amb el seu pare era bona, i la jutge respon que el que mostren els whatsapps que han analitzat del mòbil del pare és tot el contrari, que entre ells va haver-hi una crisi d'una banda empresarial arran de la decisió del pare de destituir a Jonathan Andic de la direcció de Mango el 2015 i tornar, després d'un intent de jubilació, a agafar les regnes de la multinacional, i que això li va provocar doncs uns problemes reputacionals, però que a més hi ha de fons una mala relació personal i familiar que, diu la magistrada, deriva d'aquesta obsessió de Jonathan pels diners, això és literal, fins al punt de demanar-li una herència en vida al seu pare, que es va veure obligat a acceptar per mantenir la relació amb el seu fill.
0: I aquí l'altra pota que dèiem és el que va passar, les coses estranyes que hi veu la jutgessa, que hi veu l'acusació en tot això, en el dia de l'excursió, com per exemple unes petjades, unes contradiccions en el moment de la trucada. Rebeca, sobre això què tenim?
17: Sí, llavors aquí el que fan és, com en aquesta investigació que dura molt de temps i que al final veiem que van com al detall del detall del detall, i aquí el que diuen és que Jonathan Dandy, que en el moment de l'accident explica de tres maneres diferents com és aquest accident, no? Primer diu que creu que el seu pare ha caigut, després diu que ell camina per davant i que no té clar què ha passat i que després veu que ha caigut, i després diu que sí que el veu caure, no? Llavors, tot això forma part d'aquestes, bueno, d'aquestes explicacions que es consideren que no són coherents, i com que estem davant d'un cas que no té prova directa, que és una prova per indicis, que això no vol dir que no pugui arribar a judici o que no pugui acabar amb una condemna, doncs tots aquests petits elements, és veritat que quan es posen tots junts en aquest atestat que van presentar, doncs, al jutjat, es genera, doncs, aquesta sospita raonable que fins i tot els ha portat aquesta detenció, no? Que moltes persones ahir com es va sorprendre que finalment acabés així, i la petició de presó, que jo crec que l'Andrea estarà d'acord amb mi, que també és un element com molt important en tot aquest procés, en tota aquesta investigació, que la fiscal faci aquesta petició de presó, que és veritat que després paga aquest 1 milió d'euros sense gaire complicació i l'al·ludeix, no? Però que també l'acorda la jutgessa instructora, no? Llavors això ens fa com una mica entendre o veure que és una investigació una mica en la que totes les persones implicades veuen que hi ha elements que van sospitar, sense que això faci que caigui la presumpció d'innocència, lògicament, però que sí que hi ha suficients elements.
12: De fet, és que el sol fet de detenir-lo i demanar aquesta presó... És veritat que demanar presó en un cas d'homicidi és pràcticament un automatisme, per les elevades penes que comporta. Aleshores, sempre hi ha vinculat un risc de fuga, i més amb una persona que té els mitjans econòmics com per poder-ho materialitzar. El relat que fa l'acusació, en aquest cas la fiscalia, arran de les proves recopilades pels Mossos, és que, arran d'aquesta mala relació entre ells, en un intent de reconciliació, el pare accepta anar d'excursió amb el seu fill

0: la va fer 3 vegades la setmana anterior, és a dir, yeah, la mort es produeix el dia 14 i comproven que Jonathan havia fet aquella mateixa ruta el dia 7, el dia 8 i el dia 10 del mateix mes. Mm-hmm. Una ruta, un camí, que diuen els Mossos, no té cap mena de dificultats ni és un camí exposat, tret del punt exacte del sinistre. I allà tampoc hi ha aquests indicis que coincideixin amb la declaració. És el que ara tu deies, no? Aquestes petjades o lesions en el pare que creuen que no són compatibles, diuen que són, que pràcticament es pot descartar amb una caiguda accidental, amb una relliscada o una ensopegada.
1: Clar, aquí el que crida l'atenció és que això es va arxivar una setmana després de l'accident, no? Es va dir, aquí no hi ha cap indici que això pugui haver estat un crim, o com a mínim això és el que vam explicar, que s'havia tancat, mm-hmm, però la realitat és que els Mossos han seguit investigant.
0: Sí, això, bueno, la Rebeca ha estat, jo crec que la Rebeca, sí, ha estat molt a sobre d'això, sí, i el País és, jo crec que és el primer mitjà que avança que la investigació es va reobrir. El que passa és que jo crec que des del primer moment hi han certs indicis de que això s'està investigant, yeah, com un homicidi, perquè una de les proves, també en aquest cas la va avançar la Vanguardia, és que li havien preservat les mans a la víctima. Yeah. Aleshores, si tu creus que és un accident, el forense no demana, no?, preservar, mm, per exemple, en aquest cas, les mans.
2: Clar. Aquí hi ha un element clau, que és, inicialment, ells sí que tenen aquesta sensació que és un accident, no? Li prenen declaració just en un moment a Jonathan, dic que ha tingut lloc l'accident, creuen que és una persona que està en estat de xoc, i llavors ja hem explicat molt que hi ha un element també clau, que és 15 dies després, Jonathan Dix, suposadament doncs, una mica millor en la mesura del possible, torna a declarar. Aquí és quan ells comencen a veure aquestes incoherències, aquest relat que no acaba de lligar gaire amb el que ells han vist en aquell moment, i aquí és quan ells veuen doncs que han d'anar més enllà. No? Yeah. I sí que és cert que la peça secreta separada s'obre ja de seguida, és a dir, al gener el jutjat, mm-hmm, ja obre una peça secreta, mm-hmm, i en tot aquest temps hi ha intervencions telefòniques, acaben, òbviament, que és quan ja nosaltres expliquem al País que hi ha una investigació per un possible homicidi, que és quan acaben agafant-li el telèfon pròpiament a Jonathan Dick, i el telèfon també és un element, mm-hmm, important pels investigadors, perquè el que diuen és que quan ells van agafar el telèfon troben que té un terminal nou, que el telèfon, yeah, que tenia en el moment de l'accident, aquest telèfon ell explica que el perd, que desapareix a Quito en un viatge que fa de 3 dies a Ecuador i que li roben, no? Llavors aquí en la interpretació que fan els Mossos també d'aquests indicis, perquè és veritat que també tot això té una lectura, no? Els investigadors fan una lectura de les coses, diuen que un element que ells es fa sospitar és que ell li desapareix el telèfon o li roben aquest telèfon a Quito just en el moment en què els mitjans expliquen que la causa es torna a reobrir. I llavors el nou terminal, ells diuen que s'ha esborrat, és a dir, que manté, yeah, els elements que tenia l'anterior.
1: Deixeu-me incorporar a la conversa la Maite Gutiérrez. Ella és periodista, acompanyada de La Vanguardia, de la secció d'Economia. Maite, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Volíem parlar amb tu perquè clar, tot això té una altra derivada, que és com gestiona Mango, que és una de les grans empreses del País, un cas d'aquestes dimensions. Com s'estan intentant blindar? I tu avui ho expliques a La Vanguardia.
3: Correcte. Un dels objectius que ha tingut la direcció de la companyia, que comanda el Toni Ruiz, és president i conseller delegat, ha estat separar el negoci de Mango de la investigació policial, i de fet els ha sortit bé. Han tingut una tasca molt difícil l'últim any, va ser el primer sense Insacat Dic, que era, no només era el fundador de Mango, és que era l'ànima de Mango, yeah, era la persona que dictava els objectius, que tenia la visió, era un visionari a l'Insacat Dic. I bueno, tot això mentre hi ha una investigació oberta sobre el seu fill. I bueno, se n'han sortit força bé. En el darrer any han aconseguit batre rècord de beneficis i també de facturació. De fet, arriben ja gairebé als 4.000 milions d'euros i bueno, tenen un pla d'expansió molt fort que estan complint.
1: Clar, i clar, la cosa és com es blinda la reputació, si això, en aquest cas, pot tocar la reputació de la companyia o no.
3: Ara mateix el que tenim és que el darrer any no ha afectat. Jo sé que aquí als mitjans pues, parlem de la investigació, però després en el dia a dia, en la decisió del consumidor de comprar una peça de roba o no, no sé si això té un pes molt important.
1: Aquí cadascú a casa sabrà què hi respon.
3: Correcte, i de fet ara és veritat que la investigació del cas ha fet un tomb, llavors veurem. Mm. El que tenim són els resultats de l'últim exercici, que van ser excepcionals, I per fer una valoració real de si això afecta o no, haurem de veure els resultats del 2026. Mm. Quan tinguem les xifres a les mans, veurem si això ha afectat o no.
1: Vaja, que va com un tro, com a mínim, la companyia ara.
3: La companyia...

0: Ja, sí.
1: Maite Gutiérrez, moltíssimes gràcies, companya de La Vanguardia. Rebeca, sé que has de marxar tu també, així que t'acomiado.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé a totes dues. Andrea, et demano només breu, en relació encara al cas Andic, després ara parlarem del crim que hi ha hagut a Figueres, l'horrorós crim masclista, però...
3: Terrible.
1: Què és el proper que hem de saber, la seqüència que ens espera a partir d'ara sobre el cas Andic?
3: Doncs mira, d'entrada, a partir de que s'hagi aixecat el secret de sumari amb la detenció de Jonathan Andic, ara comença el torn de la defensa. És a dir, fins ara l'acusació a través de la policia judicial, en aquest cas els Mossos, han tingut un any i mig per recopilar proves, i ara la defensa, que ja ha pogut analitzar tot l'atestat, tots els indicis que hi ha contra ell, també demanarà les seves diligències una mica per construir la seva tesi. En aquest sentit, només deixa'm dir-te que la família de Jonathan Andic insisteix en la seva innocència. Ahir van fer fins a tres comunicats on deien que el seu convenciment era absolut i demanaven preservar la presumpció d'innocència.
1: Carles Couso, Ràdio Girona, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Marina.
1: Volíem aprofitar que tenim l'Andrea aquí per saludar-te a tu també i que ens expliquis la seqüència d'aquest crim dramàtic que hi ha hagut a Figueres, d'una persona que li havien dit que se n'anava a la presó per haver maltractat aquesta mateixa víctima, la seva exparella, que va saltar-se l'ordre d'allunyament, que el van tornar a detenir i que resulta que quan el tornen a deixar en llibertat se'n va i la mata amb ella a plena llum del dia, enmig del carrer, a Figueres. Això va passar ahir.
4: Sí, el resum seria dues detencions i un assassinat en menys de 48 hores amb els mateixos protagonistes. Aquest seria el resum més il·lustratiu del que va passar ahir a Figueres. L'André Roche, de 48 anys, va matar la seva exparella amb un ganivet en una plaça del centre de Figueres, molt a prop d'una escola. Faltaven pocs minuts per les 3 de la tarda. L'home, com deies, havia estat condemnat fa dos dies, dilluns, a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. L'individu llavors va acceptar la pena i se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres i la prohibició de comunicar-se amb la dona durant un any i 4 mesos. Però bé, no obstant això, hores més tard de comunicar-li aquesta condemna, d'ell acceptar aquesta condemna, va tornar a ser detingut per la policia per tornar-la a lesionar també al carrer i la víctima va ser citada per ser examinada ahir pel forense i per declarar davant el jutge. Ella no s'hi va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després, no havien passat gairebé ni 24 hores d'aquella primera detenció, va tornar a ser detingut, aquesta vegada com a presumpte autor de l'homicidi de la seva exparella. Dues detencions i un assassinat, això en menys de 48 hores, per cert. I això, bé, crida l'atenció. El mateix jutge que la va deixar sortir dels jutjats va ser el que va haver d'aixecar el cadàver ahir a la tarda. Digues.
1: No, anava a dir, Andrea, que és evident que alguna cosa està fallant en el control de la violència masclista.
3: Totalment, però jo ahir més a més pensava molt en això que està dient el Carles, no? Intentar-me posar la pell d'aquest magistrat que a la una deixa en llibertat aquest home i dues hores més tard ha d'anar a una plaça de Figueres a fer l'aixecament de cadàver de la seva exparella perquè l'ha assassinat.
1: Sí, sí, no ha de poder dormir aquesta persona, efectivament. Avui, minut de silenci a Figueres a partir de les 11 del matí i serem en directe a la SER. Carles Couso, alguna cosa més breu a afegir?
4: Bueno, sobre això també la consellera d'Igualtat i Feminismes en declaracions a SER Catalunya fa una estona ens deia això, Eva Menor.
5: Que tota la societat, totes les institucions han de posar el focus en la seva responsabilitat per erradicar les violències masclistes, garantir que totes les dones puguin viure lliures i segures i sobretot que el que ha passat en aquest cas no torni a passar.
4: Per tant, la consellera una mica la línia del que ja apuntàveu tant tu com l'Andrea, que alguna cosa ha fallat i és que el cas és esfereïdor, la ciutat està consternada, hi haurà aquest minut de silenci a les 11 a la plaça de l'Ajuntament i a més circulen unes imatges que són esgarrifoses, l'home netejant-se les mans plenes de sang enmig de la plaça, tranquil, com si no hagués passat res. Les imatges són esfereïdores.
1: Couso, gràcies. Andrea, gràcies. Estem parlant de la tercera víctima mortal assassinada a mans de la seva exparella. 3 a Catalunya, 20 en van ja en el que va d'any al conjunt de l'Estat. 20 en només 5 mesos. Un drama. En fi, ara tornem, ens oxigenem una mica i parlem de Bad Bunny, que demà passat el tenim aquí a Barcelona.
6: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
7: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
6: La crítica és la consciència de la història.
7: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
6: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
7: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Que veus la nit de Sant Joan.
10: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
0: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
2: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
9: Què li has fet a la meva filla?
10: El meu fill no pot pagar això.
2: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Demà passat, aterra a Barcelona una de les estrelles mundials indiscutibles del moment. Aterra ell, aterra Bad Bunny, amb 600.000 entrades venudes pels 12 concerts que tindran lloc a Espanya. Una mica més de 100.000 són només pels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic. Vaja, que hi ha una expectativa brutal, molt gran, però avui el que volem fer és explicar, preguntar-nos qui és Bad Bunny, com va començar, què diuen les seves lletres, per què s'ha convertit en aquest fenomen de masses, no només musical, cultural, també social, un producte. Per parlar-ne m'acompanya el Luis Hidalgo, col·laborador del País, comentarista musical. Què tal, bon dia?
12: Hola, bon dia.
1: El Joan Bofill, company de l'Hora 14, expert també en musicologia.
13: I en Bad Bunny sempre.
1: I en Bad Bunny, bon dia. I la Laia Partida, dels 40 Urban. Bon dia, Laia,
14: bon dia.
1: Com estàs?
14: Molt bé.
1: Primer de tot, quins són els orígens de Bad Bunny? Per on comença la seva història i quan fa el clic i agafa popularitat?
13: És veritat que Bad Bunny comença cap al 2013-14, molt jove, produir i penja cançons en aquesta plataforma que és SoundCloud, que sobretot utilitzen els DJs i productors per donar-se a conèixer, ja a Puerto Rico, i és cap al 2017 que comença a fer coses amb artistes coneguts. Nicki Minaj, Drake... De fet, la primera cançó conegudíssima de Bad Bunny és aquesta que es diu Mia. Dile que tú eres mía. Que justament aquesta cançó, Tu eres mia, mia, això, aquest concepte de possessió de la dona, de fet, en Bad Bunny en té moltes d'aquest estil, se l'han criticat moltes vegades les lletres de Bad Bunny per sexista, sobretot les del principi, per exemple, algunes, podeu escoltar algunes lletres de Safaera o Jumpa, que té amb un altre artista que es diu Arcángel, i els seus dos primers àlbums apareixen en l'època en què el món comença a descobrir aquest trap com a gènere, que després acabaria sent mainstream. Hi ha un primer àlbum que té, que és X100, que va guanyar, de fet, el Grammy a millor àlbum llatí, el 2019, i un altre que també va fer amb el reggaetonero, que llavors era el més famós, el rei del reggaeton, que va substituir una mica en aquella època de Yankee, que és J Balvin, a qui ara sembla que Bad Bunny doncs l'ha superat en èxit. I prova de que ja en aquell moment era més un reggaetonero, un artista urbà, són les primeres vegades que va venir a Catalunya, quan encara no tenia ni un sol àlbum publicat. La primera vegada que va venir va ser el 2017. Aquest és el so del concert que va fer en una discoteca a Lleida, que es diu Biloba. Clar, imagina't ara, en Bad Bunny en una petita discoteca de 1.000 persones i escaig, va fer gira per discoteques, vestit amb la samarreta del Barça. Un any després va anar, per exemple, al Reggaeton Beach Festival, i el 2019 va fer un concert al Sonar, com a cap de cartell. Ja sabem que aquest festival sempre s'avançava.
1: El Sonar, que va començar sent música electrònica només.
13: Exacte, i ara... va fer la gran presentació Bad Bunny el 2019 d'aquesta cançó, per exemple, que és Callaita. Ella es Callaita. I això va ser 2019, per tant, quedava molt poc per la pandèmia i des de llavors no ha tornat a visitar ni Barcelona ni Espanya. Tenia en aquella època una gira anunciada que al final només va centrar en Nord-Amèrica.
1: Luis, estem parlant d'una persona que no es considera músic, sinó un artista que ell mateix diu d'ell mateix que veu les coses de manera diferent.
15: Bé, és una afirmació autopromocional, que em sembla bé per diferenciar-se, però fonamentalment és un artista, és un compositor i, a més, el més important d'ell crec jo que és un fill de la seva època i l'ha transmès de manera bastant directa i, a més, en cançons molt afortunades.
1: I, clar, a partir d'aquí analitzem què diuen les lletres, sobretot amb un canvi de rasant que arriba amb el que deies ara, just amb la pandèmia.
13: Sí, perquè ara ho deia en Lluís, que el Bad Bunny, aquest concepte que havia canviat des dels seus inicis... va ser la pandèmia, un dels pocs artistes que es va atrevir, de fet, i no va cancel·lar la publicació del seu àlbum, tot i que era festa pura i no sonaria a les discoteques, però va publicar el Yo hago lo que me da la gana, que va ser una revolució pels sons, aquesta cançó Safaera, que té, són moltes cançons en una, també les lletres, els videoclips, i aquesta cançó, Yo perreo sola... Ella perrea sola. en què ell, vestit de dona, reivindicant que les dones també podien fer perreo soles, amb les ungles pintades, això va significar una mica un canvi. Va abraçar també la comunitat queer, va començar a utilitzar la música per denunciar el que passa a l'illa, a fer política, anant contra el colonialisme. Hi ha una cançó, que és El Apagón, de l'àlbum Un Verano Sin Ti, que està acompanyat amb un documental en què una periodista explica i parlen amb veïns de l'illa, de les apagades de llum que pateixen constantment, de la falta d'inversió, abandonament total. Parlem d'una illa que, recordem, forma part dels Estats Units, però els propis habitants de l'illa no poden escollir el president dels Estats Units, que és alhora qui acaba decidint també moltes de les seves polítiques.
1: Deies, també té molta afinitat amb la cosa queer. En quin moment sorgeix Benito?
13: Jo crec que ha anat evolucionant en aquesta missió que ell té com a artista, que és quan ell decideix utilitzar la música per explicar el que passa a l'illa i comentar-ho una mica. Quan ell veu que aquella cosa local, que segurament estan fent molts altres artistes, per exemple, que és abraçar la música original de la seva illa, com pot ser, per exemple, Karol G, que ho fa amb la música tradicional colombiana, doncs ell agafa això i veu que comença a ser tendència.
1: Clar,
13: això passa amb David Tirar-me's Fotos.
1: Una aposta arriscada, això de reivindicar les arrels com a cosa moderna. Ell va veure que això, la tendència d'allò local començava a ser tendència, ara ho dèiem, és arriscat, veient que la resta d'artistes de la seva talla no acostumen a fer el mateix.
15: No, jo no crec que sigui arriscat.
1: No, eh?
15: No. Jo crec que en temps de globalització el que cada vegada té més importància són les arrels i la identitat. És a dir, si ens adonem, des de fa ja bastants anys, molts artistes, fins i tot aquí a casa nostra, a Catalunya, estan recuperant el folklore popular, la música tradicional, per embolcallar-la en nous sons, amb la mirada de les noves generacions, que sempre reinterpreten el passat en funció de les seves claus culturals, i llavors això és un fenomen cultural. Si li volem dir tendència, perquè tot al final es tradueix al mercat, ho podem dir tendència, ho podem denominar així, però en realitat el que està fent Bad Bunny des dels començaments és fer música popular de la seva terra, que és Puerto Rico, que és el reggaeton, que no podem oblidar que és música popular, és música nascuda als caseríos, és música que agafa el reggae en espanyol que es feia a Panamà, i el dembow, que és el ritme base del reggaeton que es feia a la República Dominicana, i ell l'interpreta en clau contemporània. És la seva música, és com si aquí parlessin de flamenc, i això de vegades ens oblidem. I queda molt clar amb el videoclip, perdó, amb el curt, que acompanya el seu últim LP, una meravella de 12 minuts, en el qual es veu l'assetjament cultural de la seva illa a través dels tres eixos tradicionals de la colonització, que són l'idioma, que és la música i que és el menjar.
9: Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blon antes que a Pipo le de un bofetón. Puerto Rico.
1: Segons vosaltres, des del vostre punt de vista, us ho demano tots tres, quin és el secret de l'èxit de Bad Bunny? Com el resumiríeu?
10: Doncs jo crec que va començar també a l'època del SoundCloud. O sigui, teníem unes estructures melòdiques molt clares, que era Ozuna, Daddy Yankee, i, per exemple, el productor, un dels productors més coneguts del gènere, DJ Luian, se n'adona a SoundCloud, per exemple, que hi ha una veu greu, amb paraules molt curtes, frases més curtes, que no hi havia al panorama. Llavors, és allò que dius, el talent ja estava allà, quan, per exemple, estava a plataformes més nínxols, no?
1: Yeah.
10: O sigui, jo començaria per la veu de Bad Bunny, per començar.
13: Jo també crec que part de Bad Bunny és el relat que ha fet, i que ell apareix en un moment en què cada vegada la música llatina triomfa no només aquí, sinó que arreu del món. Hem anat explicant moltes vegades, com per exemple en un gran festival com és el Coachella, que mai havia hagut cap artista que cantés en espanyol, doncs comença a ser, i Bad Bunny va ser un dels primers en fer-ho, i aquesta estela de la música llatina que ha anat triomfant, ell també l'ha aprofitat i l'ha abraçat, i de fet ha estat un dels precursors pels quals ara la música llatina està a tot arreu.
1: Però és un tio que desafina.
15: I Dylan. O sigui, és que des de que el punk es va demostrar que no cal cantar bé, o millor dit, què és cantar bé? Si s'ha qüestionat fins i tot si Rosalía canta bé. A mi em sembla fantàstica la veu que té Bad Bunny. M'agrada el seu to nasal, m'agrada la pronunciació, m'agrada no entendre el seu castellà, perquè demostra que els idiomes són vius i llavors s'adapten a la pell del parlant o de la terra del parlant. M'agrada com entona, m'agrada com construir les seves cançons, és a dir, crec que és un tio que, a més, ha entès perfectament, com deia el Joan, que en aquest moment el castellà, l'espanyol, digue-li com vulguis, és una llengua que està desafiant obertament el patró anglosaxó, i ell ha anat als Estats Units a parlar del Super Tazón. Mm. Mentre nosaltres aquí diem...
1: Super Tazón, la Super Bowl.
15: La Super Bowl, sí, sí. Aquí nosaltres ara diem, com diuen ara, el que abans eren els ojeadores del futbol, ara els deiem scouters. Mm-hmm. És a dir, ens estan passant per la mà per la cara des del que molts cops, i parlo d'actualitat política, s'ha considerat les excolònies, ens estan passant la mà per la cara, com a mínim les persones que tenen el castellà com a primera llengua, en la defensa del seu propi idioma i del llegat cultural.
1: Lluís, com que sé que has de marxar, et demano a tu primer com Bad Bunny ha revolucionat o ha canviat la manera d'entendre el fet d'anar a un concert.
15: Jo això ja no diria que ho ha fet, és a dir... El que passa és que la indústria del directe està canviant, uh-huh. i ha canviat, i Bad Bunny està dins d'aquest àmbit. És a dir, ara mateix el concert és un aconteixement al qual has d'anar-hi. A mi em sembla bastant trist. És a dir, jo veritablement no crec que els 10 estadis que omplirà Madrid estiguin plens de públic que sàpiga qui és Bad Bunny. Yeah. Jo crec que hi ha molta gent que va, o anem, o no vull tampoc criticar, vull dir que cadascú fa el que vulgui. Mm. Però jo crec que s'està generant una pressió per ser-hi als jocs on teòricament s'ha de ser. De fet, jo crec que fins i tot ara hi ha gent que no s'atreveix a dir que Bad Bunny és un tio que canta com una granota, si ho pensa.
1: Ja, ja.
15: Llavors, jo crec que ell, diguem-ne, està fent servir aquest sistema, o millor dit, està a l'ull de l'huracà, però el que està canviant és la indústria de l'entreteniment. I, de fet, d'aquí a 4 dies, ara estem tots molt contents, particularment a Madrid, perquè Shakira està 10 dies actuant allà, la qual cosa em sembla pèssima, perquè d'aquí a 4 anys no hi hauran gires. Els grans artistes s'instal·laran a Berlín i tothom haurà d'anar d'Europa a anar a Berlín a veure el concert. Que ho facin els Stones, que tenen 80 i pico d'anys i no poden fer gires perquè estan grans, ho puc entendre. Però que ens expliquin que no, que és per estalviar i tal i qual...
1: Ja, ja, tu no ho comparteixes.
15: No, perquè les preus de les entrades continuaran creixent i els preus de les entrades dels concerts ara mateix són disparats. Ja. No, són
13: I suma-li els hotels i els vols, que quan hi ha en una mateixa ciutat 10 concerts d'un gran artista, també pugen els preus i el cost del fan es multiplica.
1: Però voleu dir que pugen més si es concentren en un sol lloc, que si fos una a Berlín i l'altra a Londres, els preus no serien disparats
15: igual?
1: Jo
15: recordo que quan jo era jove, anaves a una bencinera i... hi havia un senyor senyora que et posava la benzina.
1: Sí. Aquests ui, això cada vegada va menys, eh? N'hi queden molt pocs a Barcelona.
15: Això ha afectat els preus? Va afectant els preus? Va baixar la benzina perquè hi havia un servei que s'estalviava el benzina?
1: No.
15: No, oi? Pues això passarà igual. Diuen que la producció serà més econòmica perquè han de fer només una producció. Yeah. Vale, ok. Estic esperant que baixin els preus dels concerts. No baixaran, segur.
1: Lluís Hidalgo, et deixem marxar, col·laborador del País, comentarista musical. Gràcies per haver-te esperat una mica més del compte del que t'havíem citat aquí. Gràcies,
15: de
1: que
15: res,
1: vagi bé.
15: De res.
1: Seguim amb la Laia, seguim amb el Joan analitzant aquest fenomen, perquè tu tens algun exemple del compromís polític del Bad Bunny.
13: Sí, perquè hi ha un moment, n'hi ha hagut molts, i Bad Bunny sempre s'ha volgut significar. El 2019, de fet, en aquest concert del Sonar, que ara parlava, va perillar aquell concert, va perillar que Bad Bunny fos en el Sonar perquè es va sumar a les protestes que hi havia a Puerto Rico contra el governador de llavors, Ricardo Rosselló. Insistim, aquesta illa, Puerto Rico, no poden escollir el president dels Estats Units, sí que poden escollir el seu governador, que moltes vegades, i segons ha dit moltes vegades Bad Bunny, és un enviat, un emissari, diguéssim, del govern dels Estats Units. I en aquest governador llavors se li van enxampar missatges homòfobs contra Ricky Martin.
1: Ah.
13: I hi van haver artistes com Bad Bunny i també com Residente, que van fer una campanya, van encapçalar protestes contra aquest governador, i això va acabar amb la dimissió d'aquest governador. I recentment, quan hi van haver les següents eleccions de Donald Trump, que Donald Trump va voler buscar el vot llatí, va fer campanya parlant del vot llatí, Bad Bunny va significar-se en contra tant dels governadors de l'illa, que estaven una mica alineats amb Donald Trump, com també dient que la gent de Puerto Rico no eren colonialistes i ells no volien que ningú dels Estats Units estigués allà. Hi ha molts exemples.
1: Hem
13: també
1: començat els seus orígens parlant de quan era reggaetonero, amb cançons que, home, sobre la dona no eren el més educatiu, com
13: sí,
1: a
13: sí,
1: mínim,
13: sí.
1: O el més bonic d'escoltar. Però hi ha un moment en què hi ha tot això esclata, que és la Super Bowl, que ha suposat, o la Supertaza, com ens deia el Lluís, què suposa el punt d'inflexió de l'actuació de la Super Bowl, on, i en la línia del que dèiem de la crítica política, el que fa és erigir-se com l'antitrampisme, no? La gran figura de l'antitrampisme.
10: Doncs és que Bad Bunny és un artista que no s'adapta, que el sistema directament s'obre a ell, no? O sigui, és realment, veiem el que és la Super Bowl i veiem que Benito, doncs no està ajustant el seu art, que també estàvem parlant abans al mercat anglo, no? O sigui, és tot el que és diferent ara mateix al món de la música, de la indústria musical. O sigui, això ja ho veiem des del principi. Mm. Quan va fer, per exemple, el seu Por Siempre, l'àlbum, el seu primer àlbum el 2018, no? Estamos bien, ja estava parlant de Puerto Rico, de l'huracà Maria, no? No és una cosa que venia nova.
13: Jo penso d'aquest supertazón que va significar que ell significar com l'antagonista de Donald Trump. Donald Trump va dir obertament quan es va anunciar que Bad Bunny seria l'artista que ho faria aquell any, no sé qui és, però sé que no m'agrada.
1: I sé que no l'entenc quan canta, que hi havia el punt aquest a més de xenofòbia.
13: I ell, Bad Bunny, això totalment ho va abraçar, i el halftime de la supertazón va ser un missatge directe contra tot el que representava Donald Trump, i així ho va entendre tothom, i ell sabia exactament que era això. Fins i tot l'elecció de la marca de roba, de tota la vestimenta, de
1: Zara,
13: com era,
1: no?
13: L'escenari de Zara, era un missatge cap a agafar una marca que pot ser una marca que per molts és molt a l'abast de tothom, perquè és una marca popular, i en comptes de vestir-se de grans firmes europees, Gucci, va agafar tot el contrari per llançar un missatge. I se sap tothom que aquests 15 minuts són plens de missatges, i Bad Bunny va voler escollir això.
1: Clar, és veritat que Zara és una marca del poble, o pel poble, però perquè, vaja, està a l'abast de tothom per poder-la comprar, però al final el model de negoci d'aquesta marca, la seva línia de producció, no seria la més exemplaritzant, tampoc.
13: Sí, és veritat que hi poden haver tot de tipus de contradiccions, fins i tot la pròpia intenció que va tenir Bad Bunny. Bad Bunny va, abans d'anunciar la seva gira internacional, el que va fer és anunciar una gira al seu país, és a dir, una residència, en la qual ell venia a dir: si voleu venir a veure'm, heu de venir a Puerto Rico, us heu de gastar diners a l'illa, heu de reservar en hotels a l'illa. I això quin efecte va provocar? Va provocar més de 700 milions de dòlars per l'illa, però alhora l'efecte contrari, que segurament Bad Bunny no volia, era que això va disparar els preus i va gentrificar també l'illa.
1: Però
13: també
1: va fer pujar,
13: no?,
1: el PIB, no?
13: Però això sí que va generar, doncs, molt negoci pels habitants de l'illa.
1: I demà mateix, justament, coincidint amb aquest concert a Barcelona, Zara llença una col·lecció en col·laboració amb Bad Bunny.
13: Sí. I Adidas també, hi ha una col·lecció Adidas, no?, dels concerts, amb les samarretes per Barcelona, Madrid, que també ja se sap que en tots aquests concerts hi ha una part que és molt important, que és el merchandising.
1: Aquí tothom ha fet quartos, clar que sí. Bad Bunny haurà visitat 18 països amb la seva gira Debí tirar més fotos, que va començar el novembre passat, que acaba el juliol a Brussel·les. Laia, volíem que ens fessis la llista de les cançons imprescindibles per entendre la figura de Bad Bunny.
10: Doncs mira, són cançons com, per exemple, Dealers,

0: Tres Diles és tot el sentit del que va començar a fer Bad Bunny, no? O sigui, veníem del que parlàvem abans, de SoundCloud. Va penjar una cançó que tenia un milió de reproduccions quan el vam descobrir. No, per exemple, el celler i a Heartless Music van dir a aquest tio, l'hem de fitxar, hem de fer alguna amb aquesta persona, no?
1: Ja.
0: I després van agafar aquesta cançó i la van convertir en remix amb artistes com Arcángel i també Ozuna, i van fer una cosa molt gran, no? Jo crec que començaria per aquí, perquè sí que és veritat que Soy Peor la volia escollir, però té tot el sentit per començar a dir-les. I aniria amb una altra, que és Estamos Bien. Estamos bien, yeah. Sobre los billetes del cielo, yeah. No hay nada mal, estamos bien. Doncs Estamos Bien va ser l'himne de resiliència de Puerto Rico, una cançó que va capturar l'estat emocional del país després del devastador huracà Maria, no? Que el que va fer, doncs, es va causar prop de 2.975 morts, va provocar danys de més de 90.000 milions de dòlars, i jo crec que aquí és com també el començament de parlar de Puerto Rico, de Bad Bunny.
1: Quines més?
0: Safaera, per exemple. Del Yo Hago Lo Que Me Da La Gana és una cançó, doncs, que recull 11 samplers, interpolacions també.
1: Samplers, com... que pels que no siguin experts en la matèria, vol dir inspiracions d'altres cançons, no?
0: D'altres cançons, frases també, interpolacions, no?
2: És boníssima, aquesta cançó, eh?
0: És xulíssima, i a més és com el Bad Bunny retro, no és un artista nostàlgic, sinó retro, de que tot el que la indústria rebutja, ell l'agafa per tornar a portar en aquest àlbum.
1: I ara en venen segurament les que més han sonat últimament.
0: Titi me preguntó, un verano sin ti. Jo crec que també és important aquest Titi me preguntó, perquè tothom està parlant de que si la Rosalía, no? Estarà al concert de Barcelona del 22 o 23 de maig.
1: Pot passar això, eh?
0: Pot passar
1: aquest divendres
0: perquè...
1: o dissabte.
0: Sí, perquè, per exemple, l'última actuació que vam fer va ser el 2021, ella li va donar suport per la Super Bowl, també, i doncs aquesta cançó diuen que parlava de la Rosalía per aquella que venia de Barcelona, no?
2: Ah, també era important. Això no ho sabia jo.
1: Sí. Ojo, eh?
2: I després que canten junts la de La Noche de Anoche, també, sí. Va venir ella.
0: I ella la va posar al seu
1: setlist. A veure si la veurem, a la Rosalía. A veure.
2: Seria una meravella.
1: I amb què vols acabar?
0: I per últim, devia tirar més fotos, és impossible no parlar d'ella. Mi blanquita perico, mi kilo, yo estoy en PR tranquilo, pero... És com casa nostra.
1: Que és la
0: jo crec que és la identitat, la comunitat de tothom amb Bad Bunny. És el resum del que seria la seva discografia sencera.
1: I és el que dona nom al disc, també.
0: Exacte.
1: Laia, moltíssimes gràcies. Bofill, gràcies a tu també per haver-nos fet aquest retrat de Bad Bunny, que farà la bogeria de Barcelona demà passat.
2: Demà
1: passat i al cap de setmana.
2: Tu diràs.
1: Que vagi bé. Adéu, gràcies.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Les 10 del matí, actualitzem notícies. Gisela Rodríguez, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Els comuns arrenquen a Salvador Illa la creació d'una direcció general d'habitatge que inspeccionarà i sancionarà els propietaris que incompleixin la llei.
3: No és qualsevol òrgan el que ara tindrem. Estem parlant de que, veritablement, aquestes sancions, aquestes inspeccions, seran la quarta pota de la política d'habitatge del govern.
2: És un dels compromisos pel suport als pressupostos que ha anunciat aquest matí Jéssica Albiach a l'Aquí Catalunya. Guillem Favó.
4: Segons Albiach, la creació d'aquesta direcció podria ser abans de l'estiu i la dirigirà una persona de consens. Els comuns han demanat renovar l'acord, ara que el pacte de pressupostos ja no és només per aquest any, sinó fins a final de legislatura. Ara bé, no vol que ningú li vingui amb presses.
3: Jo el que no accepte ara és que ens vinguin empreses. Jo vull ser molt sincera, a mi m'agradaria que Catalunya tingués pressupostos. En això estem treballant ara. A mi no me poden demanar que resolga en 3 dies el que ells han estat 3 mesos.
4: La líder dels comuns espera que govern i sindicats d'educació arribin a un acord i ha reiterat que si es tracta de més diners estan disposats a fer canvis en el repartiment pressupostari.
2: Sobre pressupostos al Parlament, hi ha sessió de control en marxa. En resposta als republicans, el president de la Generalitat diu ser conscient que el pacte amb Junqueras no garanteix els vots per tota la legislatura i ja parla de punt de sortida.
5: Jo ho he d'agrair i he de dir que això es diu sentit de país. Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat.
2: Resposta d'Illa Josep Maria Jové, que li reclamava al govern que es posi les piles i solucioni les vagues al sector educatiu ara que té pressupostos. I Pedro Sánchez manté tot el seu suport, ha dit a Zapatero, i ha descartat l'avançament electoral després de la imputació de l'expresident.
4: Després de la qual no modifica el seu discurs. En la sessió de control al govern ha tornat a defensar la figura de Zapatero després del contundent acte del jutge d'aquesta interlocutòria que hem comentat i detallat aquest matí. Això en resposta a Alberto Núñez Feijó, que li ha demanat que dimiteixi i l'ha acusat d'arribar al poder per saquejar-lo tot.
6: Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados.
6: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
4: En canvi, el discurs sí que l'estem veient canviant. Alguns dels socis del govern, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha elogiat la interlocutòria del jutge.
8: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Pero también tengo ojos en la cara.
2: I si mirem el món, la Unió Europea ha avalat aquesta matinada l'acord comercial amb els Estats Units.
4: I això vol dir que Europa retirarà els aranzels a la majoria dels béns industrials estatunidencs i que donarà accés preferencial al mercat a un gran ventall de productes agroalimentaris provenents dels Estats Units. Per la seva part, el país que presideix Donald Trump rebaixarà els aranzels a productes europeus fins a un màxim del 15% a productes com l'acer i l'alumini.
2: I d'aquí una hora a les 11, davant l'Ajuntament de Figueres, es farà un minut de silenci per la mort d'una dona a mans de la seva exparella. Va passar plena llum del dia. L'autor del crim va ser condemnat dilluns a 6 mesos de presó per maltractar la víctima.
9: Que tota la societat, totes les institucions han de posar el focus en la seva responsabilitat per erradicar les violències masclistes, garantir que totes les dones puguin viure lliures i lliures, perdó, i segures, i sobretot que el que ha passat en aquest cas no torni a passar.
2: És Eva Menor que s'hi ha referit, és la consellera d'Igualtat i Feminismes. I Barcelona suspèn noves llicències d'obertura de supermercats 24 hores durant un any mentre es treballa amb una nova regulació.
4: Actualment a la ciutat hi ha 1.300 establiments d'aquesta tipologia. La mesura ha de servir per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat i evitar la concentració d'aquest tipus de súpers i autoserveis. La mesura no afecta a Sant Martí i Ciutat Vella, que tenen una regulació més restrictiva.

0: I avui Cher fa anys, ja? En fa 80.
1: Moltíssims anys, va.
0: Exacte,
1: Cher, exacte. Roda, també.
0: I la mar de bé que està, més enllà de les llums de la seva carrera, de Cher, cada vegada que fa anys doncs repassa tots els seus grans èxits comercials i musicals, aquest 80 aniversari ve marcat més aviat per ombres. Perquè personalment, en la seva vida personal, està passant per un mal moment, lluita per rehabilitar el seu fill de 49 anys, que està ingressat en un psiquiàtric per diverses addiccions. Sembla ser que ella, la Cher, ha demanat ja en diverses vegades tenir la custòdia del seu fill, perquè diu doncs que no està en les condicions d'administrar la paga mensual que rep de 6.000 euros, perquè doncs està enganxat a les drogues i bé, ha caigut doncs en
1: el
0: aquesta...
1: Pou.
0: Exacte, al pou. El jutge, però, no li dona la raó, diu que no pot tenir la custòdia del seu fill, en aquest sentit, la custòdia legal, no?, per administrar tota la seva vida i tots els seus béns, i en aquestes es troba en aquest 80è aniversari. Això sí, està enamorada, tu. Està enamorada d'un executiu de la indústria musical que té 40 anys.
1: Oh, què?
0: Sí, sí, exacte. Què? Sí, que bé, una de cal i otra de arena, no?
1: Que li dobla l'edat?
0: Ella li dobla l'edat a ell.
1: Mare de Déu, per molts anys, Cher. Gràcies, Gisela.
0: Vinga, adéu.
1: Un
2: quan
1: minut
2: una
1: i obrim
2: un
1: regla
2: sostenible. Trobar finançament a llarg termini i bones condicions és clau. L'Institut Català de Finances ho fa possible. Estabanell, companyia del sector energètic i les telecomunicacions, ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda pots tenir fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents i la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
3: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
4: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar dels dimecres amb el Miqui Puig. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, com anem?
1: Què t'ha fet pensar aquests últims dies?
5: Jo sóc molt de donar gràcies a Déu. Jo tinc un Déu, que és Marvin Gaye, el va matar el seu pare. Vale? Tots tenim figures icòniques, no?
1: Sí.
5: A les que ens alcem. Els diuen que tothom mira el sol i té déus. I jo sempre vaig parlant d'aquests invents de la humanitat que pels que els donen gràcies dia a dia. I l'altre dia estava mirant com ha canviat el meu top 3. Jo
1: Val.
5: Tinc un top 3 de coses que són els meus invents favorits.
1: Important, això.
5: Sí, i els vaig canviant. El número 1 segueix estant allà inamovible, que és l'adredor de plomes.
1: Ah, el número 1, per damunt de la cafetera, de les ulleres que portes per poder-hi veure.
5: Per mi sí.
1: Mira.
5: És magnífic. Qui va ser? També et diré que no sóc dels que busco qui ho ha fet, m'és igual. Em sembla genial. Sí, mira, avui, per exemple, venint cap aquí, fent el meu zapping de ràdio, m'he enterat com va morir Enric Granados, que no ho sabia.
1: Com va morir Enric Granados?
5: Va morir amb un vaixell, tornant d'Amèrica, quan estava a punt de despegar la seva carrera com a compositor, a Amèrica l'estimaven, i gràcies a la mort d'Enric Granados, a partir de que van torpedejar els alemanys un vaixell de passatgers, la Primera Guerra Mundial es va acabar perquè els americans van intervindre.
1: Mira.
5: Coses que t'enteres. Jo no sé qui va inventar l'adredor de plomes. Segur que va ser nòrdic.
1: Però l'abraçaries, ara, sí.
5: Home, aviam. Animalistes. Les plomes sempre han sigut d'animals caiguts, eh? No es fan servir...
1: No els destripen mentre estan en vida.
5: Exacte, vull dir que les plomes serveixen. Qui es va inventar en aquell moment que aquella escalfor? Eren nòrdics, un nòrdic sabia, no?, que hi havia aquesta manera. Què et permet l'adredor de plomes? Si ets una persona jove, soltera i una mica desmenjat, només et tapes amb això i ja ho tens? Oi que sí, que seria una mica...
1: Seria sense posar-li ni funda, una guarrada.
5: També. Llavors aquí ja entrem els que hem de canviar la funda, els que tenim gossos, els que tenim... Però segueixen a mi, en el meu top 3, el que està dalt de tot. Digueu-me per què. I penso molt sovint, sobretot quan em tapo. També ara començo a pensar en aquest invent, perquè ara quina època és de l'adredor de plomes?
1: L'època que hi ha gent que encara el té i gent que se l'ha tret. Jo encara...

0: Encara el tinc.
1: I que estones et fa nosa.
0: Tu encara el tens?
1: Sí, encara el tinc, i és això, desperto allò, no? Encara el tinc estones d'això, l'estira un, la teva parella l'estira cap aquí. És aquella època una mica concreta. Top 2. L'altre dia vaig anar a la meva nevera, on te guardo les llaunes, i no hi havia salsa romesco Feliu Badaló.
0: És la tens sempre, habitualment, la salsa romesco,
1: Salsa romesco Feliu Badaló és la meva vida. Jo vaig créixer dels 8 anys fins que vaig marxar de casa davant de la fàbrica de romesco Feliu Badaló. Uh-huh. Era una conservera del meu poble que feien conserves de xampinyons i es van inventar aquesta salsa. Una salsa que, misteriosament, llavors, amb els anys, l'ha replicat un lloc de vermuts del Maresme. Uh-huh. Si mai podeu fer el tas de
0: cuyo nombre no quiero acordarme, que comença per E i acaba per Nalé, no? Nalé,
1: eh? Però agafeu les dues salses i mireu la Feliu Badaló, que porta més anys. La fàbrica està en desús fa molts anys. Vaig somiar que me la comprava i tot. Sí, uns 300.000 euros ho van frustrar-ho, eh? Només això. I és una salsa que m'ha ocorregut una cosa molt xula. Apareixo a Berlín en un hostel d'una cadena catalana que em sembla es diu el Gat Verd, i quan vaig a esmorzar hi havia pintat un mural de la salsa Feliu Badaló gros. Ahir ja no n'hi havia. Vaig anar a dos supermercats i no n'hi havia. Reso a Déu que sigui només una falta d'estoc. Sé que això es va externalitzar amb una altra empresa, que Feliu Badaló segueix funcionant, i al meu poble encara Feliu Badaló és una mica un lloc de referència. En el top 3, des de fa uns quants anys, el bullidor d'aigua.
0: Això és de persona gran, ho saps, eh? De persona una mica més gran...
1: Ah, sí?
0: De...
1: Del que em tocaria.
0: No?
1: No, ostres, el bullidor d'aigua.
0: El bullidor d'aigua.
1: Nena, per fer el te?
0: Però escolta'm, que saps que hi ha cassoletes que pots bullir l'aigua, que hi ha una cosa que es diu microones...
1: Que poc britànic que ets. I en un dia com avui, que celebrem que fa 22 anys que el meu Arsenal no havia guanyat la Premier...
0: Ah, és veritat. Mira, pobre Guardiola, què?
1: Pobre Guardiola, pobre de què? Ja, em fas dir pobre de què? Els Gunners avui estem de celebració.
0: Tu ets de l'Arsenal, no sabia això.
1: Bueno, una mica per fílies de les èpoques que treballava a Londres, la gent...
0: Res a veure amb Henry.
1: Sí, home, l'època d'Henry és de les més meravelloses i dels gols més meravellosos, tot i que els millors gols que s'han fet mai amb l'Arsenal els fan dos jugadors. Un és el senyor Dennis Bergkamp, que això hi ha un capítol a part. M'està fent anar per ahí.
0: El bullidor d'aigua.
1: Jo sóc britànic, jo faig test.
0: Yeah.
1: Bullidor d'aigua, tu poses allà, fas clec, deixes allà, plum, puja, tal qual. També el faig servir per una altra cosa.
0: El microones no el fa servir.
1: Molt poc, yeah. Molt poc. A mi no, grones, però és que fa coses d'aquestes de senyor gran,
0: de posar-te al coll quan et fan mal les lumbars o les cervicals, eh?
1: Exacte, li he de fer la meva parella, posa'm això allà i ho fa servir. Però el bullidor d'aigua és fantàstic. I ara l'empro molt, i mira que dit empro perquè sembla que entra a la casa.
0: Més de senyor gran,
1: és que entra a la casa.
0: Ah, Núria Casas, què tal?
1: He dit empro. Per quan faig l'arròs bullit. Perquè així ens va més ràpid, sí, ja tinc l'aigua calenta i ho faig. Aquí és el meu top 3.
0: Molt qüestionable, eh? Impugnaria... Et diria
2: no
0: que les tres
2: oxida.
0: Coses...
2: Eh? És que a mi el bullidor l'he deixat de fer servir perquè se m'oxida molt. És a dir, com li treus...
0: Rovella, se't rovella.
2: Sí, perdó, el català correcte.
0: Però què vol dir que se't rovella el bullidor d'aigua?
1: Se m'hi posa calç.
2: Bé, no sé, la barreja de qualsevol cosa, però acabo veient allà una merderada que no
1: em
2: resulta...
1: Has sentit a parlar de la, com es diu, obsolescència controlada, com es diu allò?
0: Obsolescència programada.
1: Programada, val. Doncs això, que les coses van i venen. Els invents també s'han de trencar i llavors tornar-los a fer. Aviam, qüestionable, és el meu top 10.
0: No, respectable, qüestionable, però respectable. Sí. Per mi, jo dic que en el meu top 2 hi hauria, per exemple, la cafetera i les ulleres, segur.
1: Sí. Home, sí, clar. Però sense lentes també podries viure.
0: No podria viure igual. Jo no veig res.
2: Amb la cara trencada.
0: De lluny no veig res.
1: Clar,
0: no
1: res.
0: Podria conduir.
1: Has fet la prova.
0: En condicions.
1: Jo sempre dic que hi ha una cosa que m'encanta, que és sortir a vegades a fer el vermut o prendre alguna cosa al vespre sense ulleres i sense mòbil.
0: I clar, jo la prova aquesta l'he fet a la platja.
1: I què?
0: Un desastre. Acabo juntant-me amb gent que no connecta res.
1: Bueno, sí, és veritat.
0: I a partir tindria l'arruga d'aquí de l'entrecella encara més marcada.
1: Exacte, d'anar fent a gent. Aviam, és un top 3, que, com et dic, només el ladró de pomes, plomes és el que està més...
0: Sobresortint
1: gairebé, amb els últims 10 anys. També et diré que hi va haver una època, quan era més jove, tenia menys cèntims, que dormia amb mantes heredades.
0: Clar.
1: Que també és una altra cosa. Però vaig començar a desenvolupar aquest dia a dia coses que quan empro dic, oh, quin gran invent, el botó de delete.
0: Oh,
1: m'encanta.
0: Meravellós.
1: M'encanta.
0: I el control Z, Joan.
1: Sí, però el de delete és com nyec. Mireu, l'altre dia Facebook em va començar a tocar els collons. Resulta que si no et dones de d'alta, que tal, que sí, que tal, que si ja no ets això, que has emprat això en un altre lloc, que tal i que qual. Pum! Fuera Facebook! Bien! T'ho juro, va ser com...
0: T'has carregat el Facebook, eh?
1: El Facebook.
0: Molt bé.
1: Ja ningú fa servir Facebook. És una d'aquelles coses que no... Això. Internet, evidentment, aniria lligat amb el delete, perquè gràcies a internet puc trobar moltes coses que abans no trobava. Per exemple, si ara tu em diguessis, podem trobar un carburador d'una Kawasaki 750 de l'any 1976?
0: Clar, ho buscaries a Google.
1: Pam! I ho trobes. Això és meravellós. Ja. També pots trobar com fer bombes, pots trobar la història d'Enric.
0: La seva cara bé.
1: La cara bé, evidentment. Ojo al dato, que aquí ara vinc amb controvèrsia. El gelat de xocolata i menta.
2: No, per favor, no. La meva parella és un gran fan de l'After Eight.
0: El meu pare en tenia la nevera quan jo era petita. No el gelat, sinó aquelles galetes que hi havia d'After Eight.
2: I les xocolatines. Sí, jo també estic sóc del Club de la Marina.
0: La xocolata amb xocolata, ni la xocolata amb taronja, ni la xocolata amb sal, la xocolata negra i sola.
2: Amb sal m'ho puc pensar, eh?
0: No.
1: Sí?
0: No? Amb sal, mira, encara, sí, és l'única que et compraria, xocolata amb sal.
1: Veus, sabia que crearia controvèrsia, dones, hem de buscar aquestes coses. La sauna és un dels millors invents de la història i la van tornar a fer els nòrdics.
2: Fa de brut, eh, això?
1: Com fa de brut?
2: Perdona, Miqui,
1: com
2: que t'agradi una sauna, ojo, és com que te'n vas a un hotel i t'espatxurres en aquella dutxa. Fàstic.
0: Te'n vas al cliché, tu, ara. A tu et fan fàstic les saunes. A tu et fan fàstic les saunes.
2: Una miqueta, sí.
0: Et fan angonieta, allò de posar-te en pilotes en un lloc on hi ha altra gent en pilotes.
2: O un hotel, encara que sigui de 5.000 milions d'estrelles. No posaré el cul en aquella dutxa.
0: O en un lloc on altres han suat abans.
1: Qui has de posar? Que has de posar del cul. Aviam, la gent neta, portes una tovallola que la fan servir. Mira els joves aquí, joves que fan servir saunes com fan així amb el cap. Escolta, la sauna el que agrada és que expolies, que treus... A mi aquestes coses...
2: I que surts mort, també, perquè és que jo m'ofego d'allà, no?
0: El problema que tens tu és que no pots parar ni 30 segons quieta.
1: Exacte,
0: mira, per tu estàs asseguda en una sauna... Estic perdent el temps, estic perdent el temps.
1: El seu cap, el seu cap li va 2.000 per hora, no? I no pot parar. Un top que, mira, el podria canviar, si vols, te'l canvio per al bullidor d'aigua.
0: Va.
1: Que és l'Aglio e Olio.
0: La pasta amb aglio i olio.
1: Qui va inventar? Qui va ser l'italià que un bon dia va dir laminem l'all? I aquella famosa pel·lícula que el pare de la Mira Sorvino talla l'all amb una gilet perquè sigui tan laminat tant d'això. Jo hi tinc un truco que em va ensenyar Vincenzo, un cuiner de pasta italià, que és quan ja tens l'all, crec que l'has fet bullir, jo hi poso sempre una mica de guindilla, agafes julivert fresc i li acabes de posar a sobre. I el julivert queda com mig cruixent, barrejat amb una mica d'espagueti i ja tens un d'això. Està en el meu top.
0: Quina gana. Menys és més. Aquesta és la prova que menys és més quan el producte és bo.
1: Home, això totalment. Llavors ja tindríem en la meva llista de coses per les que don gràcies a Déu i coses que em fan freure en la humanitat humana en el meu dia, les coses amb rodes.
0: També important.
1: La roda és un gran invent. Les motos... o sigui, ha fet una mica cara, la casa s'ha fet una cara de...
2: Pateixo.
1: Amb la moto, pateixo. Mira, jo tinc motos, bicis, patins, vale? Els skates.
2: Patinets, potser, si s'extingissin, no, també ens farien un favor.
1: No, patins, no patinets.
2: Ja.
1: No confondre el patinet de noi que va portar Delicatessens després d'un after amb els patins de patinar. Amb els patins de patinar, vale? Els skates, jo he sigut molt dels skates. Els cavallitos, m'agraden molt els cavallitos.
0: Mira.
1: Una roda que va donant voltes, que va saludant els teus
2: pares.
1: També
2: és una mica sauna, això? No? És un moment amb un relax extrem.
0: Tu no portes els nens, els cavallitos?
1: I et poses nerviós a baix, eh? Et poses nerviós a baix.
2: És que fins i tot el meu fill es posa nerviós. A dalt d'un cavall.
1: L'herència. Els cotxes, evidentment, per la mobilitat. Els llits d'hospital.
0: Amb rodes, important.
1: Amb rodes, molt, molt importants. I aquí, quan parlem de rodes, hi ha una cosa que hi poso l'excepció, que és la nòria. Ja us ho vaig dir quan parlàveu de PortAventura, que jo sóc dels que em quedo baix.
0: Que no la compres, la noia.
1: No, perquè jo, si em quedés penjat a dalt, tinc vertigen, llavors faria un cases, començaria a cridar...
0: Atac de pànic...
1: Començaria a cridar, treu-me d'aquí, treu-me d'aquí. Una cosa que vaig descobrir en el meu primer viatge a Las Vegas, que us diré que vaig estar com un dia pensant, Déu meu, què ha passat, qui s'ha inventat això, quina merda, i ara per mi és una de les coses vitals del món, que és el cotxe automàtic. Més de senyor gran, digue'm senyor gran un altre
0: senyor
1: cop.
0: Gran, torno a dir, un altre cop.
1: Torno a dir senyor gran, però que el cotxe automàtic fa que tu vagis fent bim-bim, i ho tens tot com més controlat. Si mai puc canviar-me el cotxe, crec que el meu primer cotxe serà...
2: Jo, perdona, me l'he canviat recentment a automàtic, que tampoc és una novetat, vull dir que jo crec que ara molta gent que ens escolta té l'automàtic, i em va costar dos matins pillar-ho.
0: Clar, tingues un dels peus quietet.
2: Clar. Sí, clar. I el peu de l'esquerra, si no el tens quiet, les frenades eren...
1: Morir, eh? T'amorres, això. Un gran invent de la humanitat que tots els que estem en aquesta taula crec que en algun moment de la nostra vida hem estat obsessionats per aquest invent és una cosa que porta una corda i un enginy, que és el ioio.
0: No he tingut el ioio a la vida?
1: No? Hòstia, aquesta canalla...
0: Jo sí. No, clar, és que ara aquí obrim els micròfons a la gent jove que tenim a l'estudi, a la Susana, la nostra estudiant en pràctiques, que et posa cara de marciana dient, però de què m'estàs parlant? No saps què és un ioio?
3: Sí, que és el que... Jo el que he tingut han sigut les típiques peonzas que tu tiraves, però
1: sí,
3: les baldufes que van sortir de molts tipus i tal, amb la punta que tu la puguis agafar.
1: La baldufa sempre torna en els pàtics de col·legi, això és una cosa que has tu que ets...
2: Millor que el diàbolo.
1: Exacte, tu que ets...
2: Que era el mucharango.
0: Jo era de diàbolo.
2: Jo era xarango, Marina?
0: Sí, jo vaig ser xarango durant una època.
1: Eres una mica crusti. Eres una mica crusti amb el diàbolo.
0: No m'has parlat del llonguet.
1: Espera, encara no he arribat, que t'estàs traient d'això. El ioió, us en recordeu, els ioiós?
0: Sí, home, sí, clar.
1: Els ioiós, hi havia gent que era molt bona. Hi havia gent que... El que sabia fer un ioió era el que lligava més a la pati. Aquell que sabia baixar-lo. Que sabia baixar...
2: No
0: sé si era el que més buscava jo...
1: No, clar, aquella època estaves amb el diàbolo. Estaves amb el diàbolo i que si tenia accent argentí t'agradava més. Vull dir, això sol passar. A mi, un dels grans invents, i aquí és on cada matí don gràcies a Déu, és el llonguet.
0: Ah, val, que d'això ens n'havies parlat des de l'hora.
1: El llonguet. Com un senyor pastisser, un senyor forner, decideix fer la mida justa d'un pa que és meravellós. I no només la gent que viu a ses illes, que ja sabeu que el llonguet a Menorca, a Mallorca, el llonguet és una mesura. El llonguet
2: gairebé... Seré molt dolenta, però crec que t'agrada molt pel nom que té. Perquè és un nom maco, divertit.
0: Perquè és postureig, saps? Mira, t'ho compro.
2: No em dius el panet, Miqui? No em dius el panet. I també té dret a viure el panet, m'entens?
0: S'ha quedat en silenci, Miqui Puig.
1: M'he quedat en silenci perquè ara és o falto a la casa, en directe, amb una audiència generosa que tenim en aquesta casa, creixent cada dia més, o faig la cara aquesta d'això. Panet de Viena. No, panet no, llonguet de casa.
0: El teu invent imprescindible a cases.
2: El meu, home, els has dit tu, les ulleres per mi són imprescindibles i et diria que tiraré d'un tòpic, però és la realitat del mòbil.
0: El telèfon mòbil. Hem sortit al carrer i ha sortit la Susana Sancho. Què t'has trobat? A preguntar els invents imprescindibles per la gent del carrer.
3: Bon dia, Marina. Doncs avui hem fet una pregunta senzilla, però per moltes persones és molt difícil de respondre, i és quin és l'objecte més útil en el vostre dia a dia. Com era d'esperar, la majoria de respostes apunten en la mateixa direcció, els objectes elèctrics. Tot allò que ens facilita la vida i es converteix en imprescindible perquè és molt còmode. Escoltem què ens han explicat.
4: L'objecte imprescindible en el meu dia a dia és el rentaplats. Sense ell no funcionaria res a casa. Home, perquè et soluciona la vida, perquè guanyes qualitat de vida, perquè guanyes temps.
5: Sí, la lavadora de ropa, perquè la pongo, me olvido y después voy... i cuelgo la roba i te hace ganar tiempo.
6: Doncs el que em sembla més útil és l'ordinador, perquè és el que faig servir pel treball.
7: Yo pienso que el mejor invento para mí es la lavadora, porque es poner, pulsar un botón y listo. Y si tiene secadora, pues mucho mejor.
8: A mí me parece el móvil el invento el que sirve más a la gente, porque se utiliza mucho para prender luces, utilizar domótica, utilizar muchas cosas en el ámbito.
0: Dues rentadores, un rentaplats, un ordinador i un mòbil.
3: Sí, la gent sempre tira cap als objectes elèctrics.
2: Però era Laura Rossell, perdona.
0: Sí, la primera
1: veu.
0: Persona,
1: veu,
0: Sí. El primer àudio que hem
2: clar,
0: posat era calcat a la veu de Laura Rossell. No sé si era ella, però vaja. La rentadora.
2: I digue'm quantes rentadores et fas i et diré que net que ets. Perquè jo he sentit gent a la ràdio que ha dit que fot dues, tres rentadores a setmana.
0: Mal.
2: Frega el Diògenes.
1: Sí. Entre culs i rentadores...
2: Digues tu la xifra, va, digues tu. No, tu tens pinta de supernet.
1: Sí, a casa se'm posa gairebé...
2: A tu el cabell no se t'engomina.
1: Una al dia. Però de tot això que estem dient, ningú diu el gran invent que fa que tot això funcioni. Que és l'electricitat. La gent donem com l'electricitat està allà. L'electricitat ja hi és. Va,
0: potser també és generacional, no? Potser també, si preguntéssim totalment. A un senyor de 90 anys diria, home, la roda, l'electricitat.
1: La meva àvia sempre deia que havia vist l'home anar a la Lluna, havia parlat per telèfon amb gent llunyana, que això no li havia passat mai, clar. I que havia vist imatges animades. També nosaltres donem per fet, hi ha moltes coses com són la ràdio i tal, que ningú ha dit la ràdio. Gran invent, i del que vivim.
0: Susana, has preguntat més coses.
3: Sí, després de parlar sobre l'objecte que no pot faltar en la rutina, hem volgut anar un pas més enllà i preguntar quin objecte s'emportarien a una illa deserta. I aquí la cosa canvia perquè sense electricitat moltes opcions desapareixen, però les respostes es tornen molt més creatives.
5: Un encendedor, i crec que seria un poc d'utilitat per a alguna cosa com prendre fuego per cocinar, sacar alguna maleza per fer un poc de lugar i fer un cobijo per dormir o una cosa així.
4: A una illa deserta m'emportaria un llibre, segur, perquè em permetria, quan em cansés del paisatge, perquè m'imagino que una illa deserta tindria un paisatge meravellós, però també necessitaria desconnectar, doncs el llibre em permet viatjar a altres llocs.
0: El que passa que un cop te l'has llegit...
1: Bueno, pots començar al revés, pots començar a treure planes, no? Pots començar...
0: I saps quin invent tampoc ha dit ningú? Gràcies, Susana.
3: De res, bon dia.
0: Que vagi bé. Ningú ha parlat de la intel·ligència artificial.
2: És veritat.
1: Què és un invent, això?
0: Pol Valero, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui ens hem fet ressò d'un informe de la Cambra de Comerç en relació a la intel·ligència artificial. Agafeu-vos Miqui Casas, perquè diu què?
9: Diu que transformarà una de cada quatre feines que existeixen ara mateix a Catalunya. Això són...
0: Que transformar és un eufemisme de carregar-se.
9: No del tot. És no, canviar les tasques o, sí, substituir. O sigui, hi ha una part de substitució i una part de canviar com afrontaràs tu el teu dia a dia per culpa dels algoritmes i la intel·ligència artificial. Com deia això, una de cada quatre a Catalunya és més o menys 1 milió de persones que els hi canviaran les feines. És un estudi de la Cambra. I això afectarà, sobretot, a feines, per exemple, del sector financer o del sector TIC. És cert que aquest informe diu que, per ara, la intel·ligència artificial no ha fet augmentar l'atur, és a dir, no està destruint feines més ràpid de les que crea, en crea més que les que destrueix, però sí que diuen que en alguns sectors s'ha començat a veure un descens de la contractació perquè la intel·ligència artificial doncs, ja fa moltes tasques i no cal ampliar plantilles, s'estan estabilitzant l'ocupació en el sector TIC, per exemple.
1: No, la IA.
2: Tinc un exemple,
1: Sí, però sisplau, senyora.
2: Molt ràpid.
1: Molt ràpid.
2: A Nestlé sabeu que hi ha un ERE, no, ara?
0: Sí, en vam parlar ahir.
2: Val, i què els hi han dit als treballadors que no estan nominats? O us actualitzeu o el següent sereu vosaltres.
0: Que, un moment, a mi, això tampoc em sembla malament. O sigui, posa't les piles, tot evoluciona. Nosaltres
2: Marina...
0: Un moment, no. Jo he treballat a la tele, per exemple, muntant vídeos, i abans muntàvem els vídeos amb les cintes i amb una cosa lineal, i després van arribar programes que t'agilitzaven la feina. No em sembla malament que tu t'hagis de reciclar
2: sí
0: com a
2: no.
0: treballador.
2: Sí i no, perquè l'esbatussada d'aquests geres que estem veient, i et podria dir altres marques, estan lligades a la IA. És a dir...
0: Sí,
2: no ha hagut l'oportunitat de que aquella persona recicli. És que directament aquesta persona és prescindible.
0: Això és una altra cosa, tant de poder presento... donar el temps i la formació perquè tu t'actualitzis. Això és veritat. Aquí
2: avui
0: sí,
2: presento un vídeo per una empresa, perquè és que fora d'aquí també treballo amb coses de comunicació corporativa, que abans la facturava 4.000 euros. Avui l'he facturat a 3.000 euros menys.
0: O sigui, 1.000 euros.
2: Sí.
0: Un llençol a cada bugada, tu que ets de tantes rentadones.
2: És veritat que hem de reivindicar la nostra feina, però sé que si no actualitzo marges i preus, un altre m'ho farà.
1: La feina amb la IA, ahir estàvem treballant amb la IA en l'estudi de gravació, i la IA s'ha saturat. Va començar a fallar una cosa que fem servir, Pol, que fem servir, anava sortint un error. Vam entrar a diversos foros de gent amb els que treballem d'estudis d'això. Resulta que la IA no va tan ràpida com la demanda de la gent. I això és una cosa que també hem de tenir en compte. La IA està en un punt beta, molt beta. Tot aquest...
2: Per què?
1: Cases, no facis un...
2: No, depèn del punt beta que diguis.
1: Estava fent una feina i encara
0: i
1: no està pau desenvolupada i col·lapsa. Ja
2: Quants crèdits vas comprar?
1: Tots. tots, perquè
2: ho dic perquè també depenent del que hagis comprat.
1: Són professionals, són professionals. Home, i fent servir el beta. No, estem parlant de que tothom impressió i que això encara no està desenvolupat. I que l'alarmisme és molt xulo, i que l'alarmisme ve molt bé, i que ell ven una cosa que també m'ha agradat molt, que és que no ha fotut tantes feines. Depèn d'on vingui la informació, pot ser que no hagi fotut tantes feines. La IA, com tota la vida, internet també us en recordeu, que havia de ser algú que havia de trencar moltes coses, com tot, reciclar-se o morir.
0: I la industrialització, al final també és
1: exacte,
0: això.
1: Exacte.
0: I també després hi ha el que va associat a tot el consum energètic i d'aigua que ha associat a la intel·ligència artificial.
9: Sí, o sigui, per parts de tot el que s'ha dit. Que la intel·ligència artificial està canviant les tasques, que no les ha canviat al 100%, és evident, però només que en modifiqui un 30, un 40, un 50%, a vegades per un empresari això ja pot ser motiu suficient per prescindir d'un treballador,
1: sí.
9: Encara que la IA no estigui al màxim de les seves funcionalitats, com deies tu,
1: sí.
9: En una fase beta. Llavors, amb l'excusa de la IA, molts empresaris estan prescindint de treballadors que no els hi caldria prescindir. Estan fent eros de centenars de persones que les podrien aguantar, però ara, com amb el canvi tecnològic, tal, ho posen en un document, ho justifiquen i s'aprova un ero.
1: O, com ha dit la Núria, que et baixo el budget del que t'estava fins ara, perquè si no...

0: que t'estava pagant fins ara, perquè si no m'ho fa la IA. Llavors, quan arriba el client final, diu, hòstia, però quina merda és això? Ah, clar, si s'ha fet a mi, no, no hi ha una persona...
1: No, no, també, Miqui. Jo ho he treballat a mi,
0: sí, però no m'estàs entenent. No m'estàs entenent.
2: Però la IA, ens hauria de fer servir, ens hauria de servir per augmentar els marges, precisament, perquè si som més productius hem d'augmentar els marges i repartir millor els beneficis, no perquè empreses que tenen milions de beneficis acabin prescindint de treballadors.
3: Clar. I tot això també impacta les aules. I avui ens hem fet ressò del que compartia un professor a Instagram, el Cristian Oliver. Laura, què deia?
4: Mireu, el Christian és professor secundari i s'ha adonat que la IA sí que ha arribat a les escoles amb força, és a dir, els alumnes la fan servir, i diu que està arribant a un punt que ja és molt difícil poder demostrar que allò ha estat fet amb intel·ligència artificial, perquè tu li dius a l'alumne, l'alumne diu, no, això ho he escrit jo, pars a parlar amb els pares se t'encaren i diu, i tu com ho demostres això? I costa molt demostrar que han fet servir aquesta tecnologia.
0: Els pares s'encaren m'agrada.
4: Els professors perquè... ho saben, diuen, perquè portem molts anys i ja han detectat, i això té un risc, perquè aquests nens el que estàs fent és que s'acostumen a copiar i enganxar, i per tant no estàs treballant aquesta creativitat.
3: I ja no això, sinó com els lamina la vocació.
4: Exacte, ell també deia, Cristian Oliver, diu, és que m'estic replantejant inclusió a la vocació, perquè jo havia entrat aquí a fer de professor per uns motius que ara mateix no puc transmetre perquè no tinc les eines i els nens no ho tenen.
0: Ens agrada que discrepis.
1: No, però per exemple, just la setmana passada vaig fer un reportatge pel Nacional anant a l'escola Montserrat, que està allà a Vallvidrera, i precisament des de la direcció, les monges aposten precisament per integrar la intel·ligència artificial perquè anar en contra d'ella és fotre's un tret al peu. Aleshores és, d'acord, obrim la veda, integrem-la, però fem-ho d'una manera ordenada.
3: I a les aules et sembla bé i a la feina no?
1: No, o sigui, a mi em sembla bé perquè l'utilitzo també a la feina.
3: Clar, fem-ho.
4: Però tu, per exemple, el Cristian diu, jo et poso uns deures, sí, i tu no els acabes i te'ls emportes a casa. Uh-huh. Els deures me'ls faràs diferents si els fem a l'aula i no tens ordinador que si els fas a casa.
1: Clar, però...
4: Aquí el Cristian diu, clar, aquest nen, el treball que tu has hagut de fer el faràs diferent. Què busquem amb aquests deures? Què estem? Llavors, suposo que això és un debat que és molt més ampli, de com replantegem el sistema educatiu. Però si jo t'estic posant uns deures que tu em faràs amb un ordinador i no els faràs tu, no estàs adquirint anteriors
1: coneixements. Però és que potser has de replantejar com fas els deures i, sobretot, com amb la IA pots també donar aquesta capacitat de resolució i d'imaginació que ha de tenir l'alumne, en aquest cas, treballant la idea que li dones al prompt. És una mica la defensa que fan en aquest cas
0: genial,
1: des de l'escola.
0: Genial, però a l'enganxa i paste per poder-me anar ràpid a jugar no forma part de l'educació ni de desenvolupar el cervell. Si la IA serveix perquè surtin nens buscant més d'això, la IA Poli jo la faig servir cada dia a la feina, perquè, com dius tu, a mi em fa que els processos que abans eren tediosos d'afinar veus, de mil coses, a mi em serveix tal i qual. Sí, per això mateix. Però això ha de servir només per fets puntuals. Un dia em vaig trobar uns professors de la Blanquerna i em deien, com ara també, gent que presenta tesines.
3: Sí, sí.
0: Tesines directament fets a mi.
3: I que estan canviant la manera de corregir, que estan fent exàmens cada vegada més orals, perquè és la manera de que tu demostris...
1: Jo a la universitat ho faig així.
3: Exacte.
1: Tot oral.
3: La manera que tu demostris que efectivament saps de què estàs parlant.
0: I només un petit detall, que és el que ella ha dit. Pares que diuen, tu com ho saps? Aquí ja tornaríem a entrar.
1: Aquesta ja és la veda de que els pares estan agilipollats.
0: Però
1: una cosa molt ràpida, que dèieu de la IA. Mira, ara a totes les escoles públiques i concertades, el Canva l'utilitzen per fer presentacions. Igual que a la nostra època millennial, utilitzàvem el PowerPoint.
3: Oi, sí, PowerPoint.
1: No ho prohibirem. Però què passa amb el Canva? I això, hi ha dos casos verídics que jo conec que s'han donat a dues escoles. Que tot i tenir uns Canvas, és a dir, capats en accés a internet, utilitzen la funcionalitat de la IA dins del Canva, i hi ha dues escoles que jo conec que amb nanos d'11 i 12 anys han desenvolupat amb intel·ligència artificial a través del Canva de l'escola, a dins l'escola, contingut pornogràfic.
3: Fixa't tu.
1: Llavors,
3: portes al camp, és molt difícil.
0: Que
3: quedava una pota encara d'aquest informe a la cambra que té a veure amb el gènere, amb qui pagarà més factura, això de la intel·ligència artificial.
2: Doncs, segons aquest estudi, a les dones d'entre 35 i 54 anys. Per què? Perquè són les que són majoria en les feines més amenaçades. Estem parlant, per exemple, de llocs administratius, comptables, tasques de secretaria, recepcionistes, telemàrqueting, agències de viatges... En tots aquests sectors que són els més amenaçats per la IA, segons l'informe, hi ha una majoria aclaparadora de dones. Per tant,
1: jo discrepo també.
3: També discrepa.
1: No, molt ràpid. A les escoles, a la universitat, ho veig. Saps el que volen estudiar i a què volen dedicar-se la joventut? En aquest tipus de feines d'intel·ligència artificial. Però saps
3: on
1: hi ha una demanda brutal?
3: T'està dient les dones de 34,
1: no,
3: de 35,
1: es diu
3: 54 anys.
1: No, no, no, no. Falta gent en el món de l'automoció, en el món de la, dels dentistes, a tot arreu. El que passa que hi ha una generació molt més jove que la nostra que el que vol

0: És anar cap a aquesta feina. Per mi el perill és que aquestes generacions joves no els hi despertem la curiositat per fer altres coses que no siguis tan enganxat a un ordinador.
1: Però crec que són
0: més que les dones.
2: És compatible una cosa amb l'altra.
0: Sí, però sempre pillem les dones de 35. No, jo crec que aquí precisament la importància que s'ha de donar és el relleu generacional. Aquestes generacions noves,
1: que parlava la Marina del reciclatge i l'aprenentatge de noves competències, que això moltes vegades les empreses no ho fan i no tenen prou bons programes d'actualització i de cursets o del que faci falta, i el que simplement alerta aquest informe és que ara mateix l'entrada de la IA està impactant en sectors on les dones de 35 a 54 anys són majoria.
2: Després els has de fer aquests cursets a la feina, eh?
1: Sí, tu els has fet, Marina?
3: Penseu que com a ancià de la tribu d'aquesta taula, i jo sóc dels que vaig tenir els accés a l'ordinador sense cap mena d'informació. Ens vam comprar els primers Macintosh perquè eren els que havíem de fer servir música.
2: No el domino.
3: Ni una... Acabo de parlar a Canva i li pregunto què és un Canva. No sé fer un PowerPoint.
0: Però utilitzes la IA a la teva feina. Sí. És que tu el Canva no t'importa a la teva feina. És normal que no el coneguis, passa res.
3: Però com diem, és això. I aquests 35-40 anys no són d'ara, dels teus 35. Els que diu el Pol són els 35 d'aquí 10 anys.
2: Vosaltres heu de col·leccionar cromos?
4: Sí,
3: moltíssim. De motos.
2: De motos.
0: I sobres i brillants.
2: I sobres i brillants. Va, que ara ens aturem un minut per la publicitat i parlem de cromos, de col·leccionisme, ara que ve el Mundial, perquè flipareu. Pol Valero, gràcies.
1: A vosaltres.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
6: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
7: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
6: La crítica és la consciència de la història.
7: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
6: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
7: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
8: Que t'hi jugues al migdia.
7: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
8: Que t'hi jugues.
9: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.

0: Avui volem parlar de la febre que està provocant l'àlbum oficial del Mundial 2026 de Panini. Arnau, a molts quioscos i punts de venda d'Espanya, els cromos s'estan esgotant rapidíssimament com a conseqüència d'una demanda molt superior a la que s'esperaven.
1: Jo, mira, tinc aquí un parell d'exemples. He anat a un quiosc.
0: Has anat a un quiosc a comprar quiosc, cromos?
1: N'he trobat. Això és or, ara mateix, pràcticament, per tots els col·leccionistes.
2: O sigui, no l'obro, no l'obro.
1: Obre'l perquè això perd valor amb el temps. Bueno, guanya valor amb el temps, depèn del que tinguis dins.
0: Clar.
1: També és veritat que hi ha el valor, hi ha molts sobres que amb els anys la gent no els ha obert i que valen molta pasta perquè poden tocar-te cromos que tenen un valor incalculable.
3: Exacte, el gat de Schrödinger una mica, que pots tenir el Messi o no el tenir-lo.
1: Ah, aquí està el tema, aquí està el tema.
0: Millor tenir-ho tancat i somiar.
1: Vaja, que per què triomfa tant la col·lecció del Mundial...
0: 2026,
1: però vaja, cada col·lecció de Mundials ha triomfat. Doncs bàsicament perquè, primer de tot, es produeix cada 4 anys. Això ja és un fenomen que no és habitual en les col·leccions d'esports, de futbol. I bàsicament perquè també és molt possible, de fet serà l'últim mundial de jugadors com Messi, com Cristiano Ronaldo, Neymar, és a dir, tenir el cromo, l'últim cromo de l'últim mundial d'aquests futbolistes, doncs també augmenta les ganes de la gent que és habitual col·leccionista d'aquest tipus de cromos. Costa cada sobre 1,50.
0: Ah, barato.
1: Ara tu t'has semblat barato?
0: No?
1: Jo recordo que quan anava amb ma mare a comprar, quan sortia amb l'alcohol, eren petits.
0: La conversió no es pot fer.
1: Però potser eren, no sé, 75 cèntims, un euro.
0: Ja, clar, depèn. I si aquí t'hi va el Messi, què?
1: Bueno, clar, però abans...
0: Mirem-ho.
1: Jo comprava... Vols obrir un directe,
0: perquè a mi m'interessa també si surt pobre. Igual surt Fermín en aquests cromos, que es perd el Mundial.
1: Clar, per exemple.
2: Això és el que anava a preguntar.
1: Fermín està.
2: Però jugadors d'aquests que no han entrat a la llista, que tenien alguns, no?
1: Panini fa un càlcul de...
2: Aproximat.
0: Clar, no hi és Neymar, perquè es pensaven que no hi seria, clar.
1: Neymar no hi era.
4: I és l'últim Mundial de Neymar, Cristiano i Messi. Un error no haver comptat amb ell.
0: Què t'ha tocat, Arnau?
1: Aviam, va, anem a... Clar, pensa que hi ha 48 seleccions, ara mateix. És a dir, també és l'àlbum de cromos més gran de mundials que hi ha hagut. Hi ha 980 cromos. Doncs mira, per exemple, m'ha tocat ara un jugador de Jordània.
4: Molt interessant.
3: Qui és aquest?
4: Tot el respecte, però no val ni un dur.
2: Discrepo.
1: Cuidao,
2: És tan important un jugador de països no famosos com d'això. Aquí està sent colonialista. Ho sento.
1: Jugador de Corea del Sud.
2: Fantàstic.
1: Han Beoli.
3: Molt bé,
4: segur.
2: Gran mig centre, gran mig centre.
3: Jo el fitxo.
1: Jugador del Marroc, Nayef Aguert.
4: Bé, encara aquest.
1: Ojo, Marroc, que...
3: Però quan no digues si són guapos o alguna cosa, no?
1: De Croàcia.
0: No cal.
1: Josko Guardiol, ha sonat ara per al Madrid, és central del Manchester City.
0: Res a veure amb el Pep,
1: Amb el Pep.
0: No sé què és el Guardiol.
1: Bueno, és jugador del Pep Guardiola.
0: Ah, mira.
1: És jugador del Pep Guardiola.
2: M'encanta com fer servir Pep com si fos de la família.
1: Va, en queden tres. Tariq Lamptey.
0: Una d'Inoi, saps?
1: Ostres, dos de Jordània en un paquet,
2: Això...
1: Amer Jamus.
0: Vas malament, no guanyes ni un duro amb això.
1: I... Bamin, de Costa de...
0: Que no Lamin, Bamin. No pots posar-li... No pots fer allà falsejar com...
3: Bamin Yamal.
0: És el
1: jugador del Mets de França.
2: Parlant de col·leccionisme, no sabia que alguns jugadors del Barça no signen a la sortida dels entrenaments per una comercialització que s'està fent amb les seves signatures. Ho sabíeu, això?
4: Sí, el Lamin Yamal, em sembla, que és un dels que s'apunta a la festa.
2: Perquè vaig demanar un autògraf per al fill d'un conegut meu i em van dir això, que certs jugadors del Barça no signen perquè hi ha molta gent que signa samarretes, signa això, llavors ho fa com venta.
4: És l'excusa que es dona, Sí, al darrere, per exemple, de la Lamine Yamal hi ha sa mare que veu diners fins i tot amb els cabells quan va al perruquer. Llavors és el problema.
0: No només passa amb el món del futbol, això de la febre pels cromos. T'estàs pensant... Ah, mira, l'has obert,
1: Miqui,
0: Doncs esperarem al final d'aquesta taula. Sobre els cromos, per veure com es resol això. Però no només passa, com dèiem, al futbol. Col·leccions de cartes, de Pokémon, per exemple, també, arriben a números que són d'autèntica bogeria. I nosaltres, a l'equip, tenim un expert en això. Tenim el nostre tècnic, el nostre realitzador, el Pol Regàs. Pol,
5: bon dia, bon dia.
0: Hola, què tal? Bon dia. Tu què col·lecciones, Pol?
5: Pokémon. I molt sospirant, sí.
0: A quina edat col·lecciones Pokémon?
5: 24, quasi.
0: Amb 24 anys?
2: Què?
0: Col·leccionant Pokémon.
2: Bé.
0: No, vull dir que jo ho tinc associat, i és veritat que entenc ara, que hi ha una febre, però jo ho tinc associat a això, a uns dibuixos de... Vull dir, la Carla, la meva filla, em parla dels Pokémons.
5: Clar, generacional, de fa 20 anys, ara fa 30 aquest any, justament.
0: Vale.
5: I clar, doncs, pensa que tota la gent que començava quan era petit, doncs va anar creixent i clar, tot això ho ha anat acompanyant.
2: El poder adquisitiu també que tens
5: Exacte.
0: Quin és el cromo, la carta que tens amb més valor? Són cromos o cartes?
5: No, cartes. Parlem amb...
0: en propietat. Toca,
5: exacte. No, la carta més cara que tinc, doncs em va sortir dilluns, em vaig sortir d'aquí, em vaig comprar una caixa de sobres, 60 euros
0: ja, tenia amagat.
5: En coreà, i em va tocar una carta de 300 euros.
0: Ah, i, o sigui, que em va tocar una carta de 300 sí. euros, com ho valores, això? Com saps?
5: Bé, com ho sé, doncs això hi ha un mercat, hi ha gent que ho valora, jo no tinc ni idea, jo tinc un amic que ja en parlarem ara, que segurament sap més que jo, però el preu aquest, clar, va 300, ara, qui ho paga?
0: Clar.
5: Si tu tens una carta 300, que molt bé, val 300, però després és algú t'ho ha de comprar.
2: El col·leccionisme és això, què val i qui ho paga. Que això també, els preus es disparen segons els poders adquisitius.
0: Tot això ens porta un model de negoci disparat amb venda de cartes a preus astronòmics, de cartes, de cromos, el que sigui. I el gran paradigma també és el lloc d'intercanvi que s'ha convertit al Mercat de Sant Antoni des de fa anys i panys, que ara s'ha recuperat. Si passeu un diumenge per allà, vaja, és una estampa...
5: Sí, anem cada diumenge nosaltres.
0: Magnífica. I allà hi ha, també es paga amb cash, allà?
5: Sí, hi ha botigues que fan canvis, accepten diners amb cartes... o amb efectiu, targeta, Bizum i tal.
0: Joan Osuna, col·leccionista de cartes sí. Pokémon. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Quina ha estat la teva operació més gran de compra-venda?
6: Va ser aquest 2025, cap a finals, quan va sortir la col·lecció de Mega Dream, només japonesa, exclusiva, va ser al voltant d'uns 4.000 euros.
0: Carai, que vas pagar o que et vas embutxacar?
6: No, jo vaig pagar.
0: Tu vas pagar 4.000 euros. Això sí, vol dir que saps que estàs comprant una cosa que, com a mínim, podràs treure't del damunt per aquest valor? O és una cosa que tu ja vols conservar per sempre?
6: No, el que vam fer amb aquesta operació és... Bueno, com ja ha comentat el Pol, sempre estem al Mercat de Sant Antoni i allà mateix hem fet molts amics. Llavors, amb els contactes que jo tinc des d'Àsia, tinc la sort de poder adquirir productes que aquí normalment no podríem adquirir-los. Llavors, aquestes caixes crec que va ser 2.000 euros d'una caixa de caixes. O sigui, cada caixa tenia 20 caixes.
0: Carai.
6: I aquestes caixes cadascuna costava al voltant de 100 euros cadascuna. Llavors, les vam repartir per als amics del mercat i anem a anar a un bar a obrir 2.000 euros en cartes.
0: Mira, divertit.
6: I els van fer fora.
0: Us vam fer fora del bar. Per què?
6: Sí, perquè
2: no consumien.
6: Perquè un noi li va sortir una carta molt cara i la valia.
0: En sèrio, eh? Què vol dir que li va sortir una carta molt cara?
6: Bueno, que va recuperar la seva inversió, vaja.
0: Val. I quin valor pot arribar a tenir la col·lecció que tu tens ara mateix?
6: La col·lecció que jo tinc, a veure, és molt subjectiu perquè potser jo no col·lecciono coses que són molt, molt líquides, però que sí que són molt personals.
0: Què vol dir que no són molt líquides?
2: Que no es venen, que no es pot vendre.
6: Són coses antigues.
0: Val.
6: Les coses antigues costen una mica més de moure, però és el meu mercat. I clar, també és més car.
0: Ja. I tu
6: estaríem parlant d'uns 20.000.
0: Déu-n'hi-do. I clar, tu això no ho guardes, perquè imagina't, no sé si vius amb els teus pares, però la típica cosa que la mare recollint a casa, dius, vinga, això,
6: no,
0: ara l'escombraries.
6: No, jo a la meva mare ja li tinc dit que les cartes no es toquen.
2: Això és intocable. Bueno, heu vist moltes sèries de televisió americanes com es maten per als cromos de béisbol, que els cromos de béisbol americans són una d'aquelles coses que podrem més dintre del mercat de col·leccionisme, són exageradament cares.
0: Jo el que recordo eren aquells cromos petitons que jugaves a girar-los, no? Que els picaves amb la mà i els giraves. Això no val un duro, no?
2: No ho crec.
1: No eren tazos, allò?
0: No.
4: Sí,
0: els tazos van venir després, però quan érem més petits encara hi havia uns cromets molt petitons que tu jugaves a girar-los amb la mà. Res, ja veig que això no val un duro.
4: Jo sóc dels tazos.
1: Sí, no?
2: I jo de l'obesitat, perquè nosaltres els cromos ens els donava Bimbo.
0: I tant.
2: Bimbo venia a donar-te això i et feia comprar els pastelitos, sí. Fomentava l'obesitat directament.
1: Bueno, hi havia molts tazos que venien en
0: bosses Els matutanos. M'encantava. Joan Osuna, col·leccionista de cartes Pokémon. Pol Regàs, tu queda't aquí.
5: Bueno, si voleu marxo, Cristian.
0: Gràcies als dos.
6: Ok, ha sigut un plaer.
0: Que vagi bé, adeu. Va, resolem la incògnita de quins cromos t'ha tocat del Mundial, a veure si pots fer alguns quartos, a veure si no cal que et paguem la factura i te la paguem amb cromos.
2: No, t'imagines o no?
1: Si surt Messi, el sobre de tornada.
2: El Sadara Zoom, que és boníssim, de... el Stefan Eustaquio, molt bé, Stefan Eustaquio. En Samuel Akudebe, em sembla que no els trobes res, eh? En Tai Chong. En Batzeta Bula.
4: Sembla del Bola de Drac, això.
2: Sí, quasi. Atem, No en conec a cap, està molt bé.
0: No, ara, res, eh?
2: Ara estic gent gran i em ven seguit. M'has donat el dolent. No, bueno, el dolent. M'has donat el... Aquests com es considera un sobreixint?
0: Mira, ara saps què pots fer? Els conserves sí. I a mesura que avanci el Mundial els vas seguint, els vas seguint la clar. Pista.
2: Vale,
0: no? I cada gol que marquin li pots fer un palito darrere.
2: També
0: sí, home, sí, no? Fem un informe.
1: Del Mundial sempre surt algun jugador desconegut que acaba despuntant, per tant, exacte. Potser el tens en aquest sobre.
2: I una pregunta que tinc de societat. Si no s'acabés fent el Mundial per alguna de les bogeries de Trump, que podria ser, com quedaria això?
1: Com que dubto molt que no se jugui el Mundial,
2: sí, tu,
1: més en els Estats Units.
2: Tu no. Creus, eh?
1: Seria... Bueno, és que... Bueno,
2: no t'ho plantegis,
1: No m'ho plantejo, la veritat. Una pandèmia va evitar uns Jocs Olímpics, però es van acabar disputant l'any següent. Però,
0: també és veritat.
1: Però vaja.
0: Arnau, gràcies. Quedeu-vos, que ens queda la secció de la casa.
2: Discrepo una mica.
0: Vinga, va.
7: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
9: L'Auditori.
8: I per anar de museu, concert i espectacle.
9: L'Auditori.
8: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
12: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
11: La crítica és la consciència de la història.
12: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
11: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
12: El divendres 22 de maig, la Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Núria Casas, què ens portes tu avui?
4: Doncs mira, avui vull reflexionar sobre aquelles persones que les parles, no sé si tu t'ha passat, Marina, a i veure. No et contesten.
0: Oh!
4: Això em fa moltíssima ràbia.
0: Clar, jo tinc un problema que el tinc a casa i crec que... I ara he detectat...
4: T'ho fa la filla?
0: Però és otitis. És que a mi també m'ho fa. És otitis, pobra. Ah. L'hem portat al metge i és otitis.
4: M'has destrossat,
0: ara. Té una excusa escalf. Perfecta. És otitis, clar, escalfa no, la Carla.
2: Però un fill sí. És diferent. Ella deu voler dir gent amb la que treballes diàriament.
4: Ara mateix. No, i gent que coneixes, amigues i tot. Mm. És més, aquelles que preguntes directament, les interpel·les i segueixen sense respondre't. I és encara més, que repreguntes, dius, hola, estic aquí, i ja directament marxen a la teva cara.
0: Jo no els hi diria amigues, llavors, eh?
2: Se'n van. Hòstia.
4: Fan veure que no t'han escoltat. Tot això, com deia també la Marina, directament avui m'ho ha fet pensar al meu fill, que quan no li interessa alguna cosa passa de tot, o fins i tot directament a vegades em diu avui no vull respondre.
0: Oh, penso, mira, home, però està bé, com a mínim et contesta, està bé.
4: Sí, però home...
2: I deixa clar el límit, eh?
4: Sí, no... però a mi això de límits i tal amb 4 anys... A veure, un moment, el límit també te'l marcaré una miqueta jo, saps? Però vaja, és igual. Però tornem, als filtres dels nens que no en tenen m'encanta, però tornem a la part dels adults, els que ja van amb pèls a la vida i que no et diguin absolutament res és per agafar i diu plego veles.
0: Total.
4: I el que em sembla més fort de tot i surrealista és que quan al cap d'uns minuts fins i tot t'acaben donant dues opcions de resposta. O bé que et diuen perdona, val? Rotllo què deies, o responen a tot el que has estat preguntant i dient des del principi amb una exposició raonada, introducció, nus i desenllaç, que jo veritablement em quedo al·lucinada. Aleshores penso, estaves emmagatzemant la informació, estaves acabant mentalment la teva palla mental i t'has esperat 2 minuts, que 2 minuts és com 30 segons de silenci. La ràdio són molt forts de pair i després m'has vomitat tot.
0: Vol dir que s'estava rumiant la resposta. Per mi és pitjor les persones que et responen per automatisme. Què?
4: Val, sí.
0: Perdona? Perquè el que sí. El perdona és perquè estan guanyant temps per pensar-se la resposta, sí. Perquè t'han escoltat perfectament.
4: Sí, el well, saps? El que seria un british, no? I després també el que fa molta ràbia és el què? Home, t'he dit una cosa molt bàsica. No cal que te la raoni d'una altra manera. És que has passat de mi.
2: Però no t'agrada, que et contestin així d'aquesta manera.
4: Home, Miqui, si tu ara m'estàs parlant i jo, faig veure que no et contesto i al cap d'una estoneta et dic què? O, per exemple, una altra cosa que em fa molta ràbia i això ho fan molt els adults. Ve un nen petit, val? Sobretot això passa amb canalla, i diu, adeu, fulanito. Aleshores, el fulanito està parlant amb una altra persona i fa, i el té allà com si fos el xuxu de casa. Home, el nen t'està dient adeu. No cal que paris al món per dir adeu, però un adeu perquè el noi t'ha vingut amb educació a
2: saludeu pel carrer?
4: Home, i tant.
2: Dieu bon dia a tothom.
4: Sí, a tothom.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
4: Gent que no
2: conec també. No, a tothom. T'estic d'acord, gràcies. Ja no sóc tan raro.
4: A veure, som del club militant del dir bon dia a tot
2: quisqui.
4: I de respondre, i d'educar, i si no t'agrada aquell moment, doncs anar-te'n, però no fer-ho passar malament. Tant costa abans d'aquest moment dir, mira, un moment que no puc parlar, estic interrompent doncs, la meva meditació, pensant una cosa...
2: Estic de mal humor.
4: Clar, i tu i el teu tema no em resultes prioritari, perfecte, però no em deixis allà penjada com un fuet, perquè per mi 2 minuts són molt bèsties. També és cert que per escoltar certes coses, millor callar, això és veritat, com, i ara aquí us porto una mica d'actualitat d'última hora, l'il·luminat del jugador de l'Atlético de Madrid, Marcos Llorente, que ahir passa per l'Hormiguero, i tenint un superaltaveu, com és el Prime Time d'Antena 3, continua negant i dient barbaritats com aquestes a un Pablo Motos platònic.
9: Però estamos de acuerdo que siempre que tomas el sol la piel paga un precio?
15: Buah, eso hay que hacer un programa aparte.
9: Debate largo.
15: Yo no estoy de acuerdo.
9: ¿No estás de acuerdo?
4: Ah, muy bien.
15: Es como el deporte, tú cuando haces un daño. Cuando tú haces deporte, haces pesas o lo que sea,
9: sí.
15: el músculo sufre, pero es un dolor esperado, útil para el cuerpo y que te va a hacer más fuerte.
4: Clar, és que no és una qüestió de creences, de creure-ho o no creure-ho, és ciència. No, no, és que li treu fins i tot les dades del que han dit l'Associació de Dermatòlegs d'Espanya i també la qüestió. M'agrada molt, Marina, que hagis tallat el tall, perquè és veritat que més altaveu és com els de Vox.
0: Perquè continua.
4: Ho limitem. Mira, no, ja està, la publicitat que se la fotin.
0: A la secció que fem, a la cita prèvia, a la consulta que fem amb el doctor Pedrós, un dia ens hem dedicat a desmuntar una a una les coses que ha anat dient el Marcos Llorente. Ho podeu recuperar a l'app de la SER, perquè ens vam dedicar un dia a això, i sobretot en matèria de dermatologia, amb una dermatòloga experta.
4: Amb les seves ulleres, de Star Trek, està molt bé. I en aquesta bateria del Por qué no te calles, també tenim Antonio García Ferreras, a la Sexta, que ja fa temps que per mi va perdre la identitat, però clar, és escandalós com a les nits de la cadena dels dissabtes ell se'n va solet a salvar Florentino Pérez, Peti qui peti.
16: Sí. Machistas, paternalistas que utilizó el presidente en algún momento, el presidente del Real Madrid.
17: No me gusta. Pero fíjate, me parece algo muy interesante. Espero que a partir de ahora esa sensibilidad respecto al feminismo y el machismo aumente de una manera importante en el periodismo deportivo.
18: O sea, yo es que yo tengo la sensación todo el rato, Antonio, que
17: Yelamo te ha dicho, no me gustó.
18: Sí.
17: Pero sé muy bien que Florentino Pérez tiene la fórmula. Ell sabe qual és la fórmula.
0: Ai, els paros, sempre, No sé què.
2: Aquest havia treballat amb ell, no? No havia sigut la seva mà dreta.
4: Sí, però una cosa, a mi, no sé si m'ho compreu, però Antonio García Ferreras i Anna Pastor, que també ben calladeta va estar després de la roda de premsa Florentino Pérez, van una mica d'Anna Belén i Víctor Manuel del periodisme. I no tenen ni la P de periodisme, ¿vale? Doncs ja està.
0: Ja ho tindríem. No, jo aquí discrepo, veus? Aquí sí que discrepo.
4: Quan et vens d'una manera tan bèstia a un personatge...
0: Amb ella la salvo.
4: Jo no la salvo perquè qui calla otorga, també. Bé, és igual. Va, i li anem donant la volta a veure si em compreu doncs una mica que el relat també es pot anar escoltant. Com bé dèiem abans, no tot és ometre la vida de la gent. Natàlia Beciu, no sé si la coneixeu, altrament coneguda com la Tita Nati, una dona de les comarques gironines que s'està fotent d'or sent la influencer i una mica la que dona consells a grans figures mediàtiques i esportives del terreny català i de tot Espanya, eh? Vull dir, a Mbappé, per exemple, escolta, Mbappé, doncs mira, surt aquesta nit a tal lloc que tu passaràs força bé. I la Natàlia va i li munta el sarau.
2: Ah, una meretriz,
4: Correcte.
2: Ah, vale.
4: Se'n va a l'Eclipsi, que és aquest nou programa també de Roger Escapa a TV3, i parla d'aquella famosa festa dels 18 anys a la Minya Mal, que va portar cua. No sé si li compreu el relat.
0: Vinga, per acabar.
19: Sí, molta gent dient moltes mentides del cumple de la Min, que no té res a veure amb el que va passar en la realitat.
20: Hi havia noies d'imatge a la festa de la Minya Mal?
19: Això és una cosa que han dit tota l'estona i no. Per començar, perquè per noia d'imatge és a la que l'has pagat. O sigui, si tu li pagues, és una noia d'imatge, està fent aquest treball. Però si van noies normal, igual que nois, o sigui, per què les noies són d'imatge i els nois no? Si no has pagat a ningú, per què diuen que hi havia noies d'imatge? Que
0: això té un nom, eh?
2: Sí, el sap tothom, Futbol Club Barcelona. Sí,
0: no, no és aquest, no. Sí. És un exercici.
2: Gràcies, Casas, em fas molt feliç, perquè poses a la meva vida gent que no conec. Ara em dono sí. compte que visc en un món irreal, de somnis i llonguets, i de motos, que la gent real viviu en un altre món. Perquè aquesta senyora, ets el que era una meretriz, no?
4: Aquesta senyora, per exemple, promou bars de còctels i de festa com La Traviesa, que és on es va conèixer Gerard Piqué amb Clara Chia. Vull dir que...
0: Núria Casas, Miqui Puig, moltíssimes gràcies a tots dos.
4: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve. Adéu. I acabem amb una última hora que ens porta a parlar de la crisi de l'habitatge. Hi ha hagut un desnonament d'una mare i dels seus tres fills menors d'edat d'un pis a l'Eixample. Guillem Favó.
3: Sí, al carrer Buenos Aires, a sota de la plaça Francesc Macià, s'hi han desplegat agents antiavalots dels Mossos i aquest cop, a diferència del que va passar la setmana passada, la protesta no ha evitat el llançament. La setmana passada hi va haver un primer intent i els manifestants convocats pels sindicats d'habitatge van impedir el pas de la comitiva judicial, a qui avui els antiavalots han obert pas. Aquesta família està en una situació de vulnerabilitat social i econòmica i havia deixat de pagar el lloguer. Segons el sindicat de llogateres, el fons d'inversor, propietari de la finca New Amsterdam, el mateix que posseix el bloc Papallona i el bloc Sant Agustí, pretén convertir els pisos en coallotjaments, els famosos colivings, per treure'n més diners.
0: I així ens va. En fi, justament, d'habitatge i de les reclamacions dels comuns en matèria d'habitatge, n'hem parlat amb la Jessica Albiach. Podeu recuperar també l'entrevista. Nosaltres ho deixem aquí, ens veiem demà a partir de les 7. Us quedeu amb els equips locals Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona. Que vagi molt bé aquest dimecres i recordeu, a partir de les 12, especial 34 anys de Wembley, de la Copa d'Europa. Que vagi bé, adéu.

0: Acer Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Bon dia, dimecres.
1: Ja hi som, eh? El dia tobogant.
2: Sí, mitja setmana.
1: Bueno, pels qui treballen al cap de setmana, no, pobres?
2: No, home,
1: dic pobres perquè a mi no m'agradaria haver de treballar en cap de setmana. Però mira, afortunats els que tinguin feina, però és el dia tobogant, perquè ja tirem cap avall, eh?
2: Sí.
1: Se'ns acaba el dimecres.
2: Hem de baixada.
1: Sí, ja el tenim. Helena de Juan, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies. Bon dia, Enric Montlecoc, benvingut.
4: Bon,
1: l'Helena ens presenta Sin Rencor, un llibre en què analitzes les persones que et van fer bullying i no per absoldre'ls o justificar el que et van fer, sinó per treure'ls poder. M'encanta aquest gir. O sigui, no és un llibre en el que tu expliquis em van fer bullying, que és que sí, com ho va viure la teva mare, com ho va viure a casa, com es va desenvolupar tot plegat, però sobretot per treure'ls poder. En quin moment et ve aquesta idea de dir-los us penso treure el poder de tot el mal que m'heu fet?
3: Bueno, inicialment jo vaig començar a escriure el llibre narrant la meva història una mica, però amb el temps i canviant-lo i modificant-lo, rellegint-lo, m'adonava que ja no pensava igual perquè mica en mica havia anat abandonant aquest rancor que tenia i els vaig anar perdonant un a un. Llavors intentava entendre d'on ve aquest comportament i comprendre, no? Sense justificar tampoc, però entendre que quan algú fa mal voluntàriament sempre és des d'algun tipus de carència. I
1: mal psicològic, fins i tot mal físic, et va llançar una cadira. Després sí. També tenim assetjament a través de xarxes, del món digital. Per què perdonar-los?
3: Perquè jo penso que el perdó ja no és només un acte que fas envers l'altra persona, sinó també és un acte d'amor envers a tu mateix. I has de, perdonant, deixes anar aquell rancor. Llavors, deixar-lo anar és important perquè realment ens crea un miratge de protecció quan l'únic que és una emoció que ens lliga a allò que ens segueix fent mal. Llavors, has de renunciar a allò per poder seguir definint.
1: I ens enganxa més l'odi que l'amor, molts cops.
3: Sí,
1: és molt més addictiu, allò de la relació tòxica. A més, Enric, jo no sé en quin moment, no sé si hi has caigut mai, hi vaig caure, odiar algú, odiava algú i dic, si m'estic fent mal jo odiant-lo, perquè el meu odi no li arriba a l'altre tampoc, i tampoc sóc tan malvat com per voler-li o fer-li mal, no? Però, hòstia, l'odi és una cosa. L'Enric, l'Ecoc és el segon cognom de l'Enric, nom artístic d'un projecte musical que arriba al seu segon disc, es diu Sucre, i es presenta com un disc amb 11 cançons, 11 gominoles, per què?
4: Doncs una mica això, no? Aquest viatge cap a la pubertat, reconnectar una mica amb el sucre, amb aquestes càpsules emocionals, i també amb aquesta sensació de triposa, no?, quan tornes cap al passat i fas aquesta immersió.
1: Cap a l'època de l'adolescència, una mica, el camp...
4: Sí, hi ha un punt de connexió. O sigui, potser en aquell moment també... Bueno, recordo també moltes tensions en aquest sentit de rebre per part dels companys. Potser l'època digital no havia arribat i tot era una mica més senzill en aquest aspecte. Però sí, al final la idea d'aquest viatge era doncs, entendre el primer xoc amb els pilars de la societat, no?
1: Tot això al matí, que la realitat que es viu a Barcelona continua sent crua, desnonada a l'Olalla al carrer de Buenos Aires 60 a l'Eixample en un matí de tensió amb la Brimo. Desenes de persones han intentat aturar el llançament, però els Mossos han accedit a l'edifici per ordre judicial. L'Olalla és una dona amb 3 fills menors i vulnerabilitat acreditada. La propietat New Amsterdam Developers vol destinar el pis a lloguer per habitacions, i aquesta és la ciutat que tenim i cap a la que anem més fortament. Tot això després d'un inici de setmana amb núvols i aigua, arribem a dimecres, és amb sol i temperatures altes. Jordi Carbó, molt bon dia.
5: Bon dia. Avui el sol lluirà durant tota la tarda, encara amb algunes nuvolades cap al nord, però cada cop més localitzades. I tant de sol, que ja n'ha estat fent en el que portem de matí, ajudarà a que la temperatura també pugi amb facilitat, amb més facilitat que ahir, una mitjana un parell de graus. Després d'un matí que tan sols ha fet fresca, les màximes en breu passaran amb facilitat dels 20 graus a tot el litoral de Barcelona. Al prelitoral, màximes també a l'interior, al voltant dels 25 graus, on més pujarà la temperatura, al Pla del Bages passarem a facilitat dels 25 graus. Durant la tarda, la mica de calor que faci es veurà atenuada per la marinada que bufarà al voltant dels 30-40 km per hora. I els pròxims dies estem semblant, com a novetat, alguns núvols arran de costa, però sense pluja.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette
1: The Gambler, de Kenny Rogers, Elena de Juan. Si tanques els ulls, on et porta aquesta cançó?
3: Em porta concretament al cotxe, perquè sempre l'escolto amb el meu pare i me la va ensenyar de molt petita. Llavors guarda molt de, o sigui, li tinc molt de carinyo aquesta cançó i sempre l'escoltem allà.
1: I és jugar la partida fins al final, eh? I amb les cartes que t'han tocat.
3: Sí, és molt maca, és una metàfora de vida, i les cartes són les teves circumstàncies, i una cosa que diu Kenny Rogers és has de triar quan quedar-te-les i quan deixar-les anar.
1: I en això és un dels pilars del teu llibre, que les has deixat anar.
3: Exacte.
1: Has deixat anar el dolor i a través del perdó. L'Elena de Juan García ens presenta Sin Rencor, punt, El acoso y los límites de la resistencia, un llibre escrit des d'una experiència personal d'assetjament escolar, però que no es queda en el testimoni de la víctima. Amb només 21 anys, l'autora converteix aquella ferida en una reflexió filosòfica sobre la crueltat, la identitat, el perdó i la dignitat. El llibre no busca ajustar comptes, sinó entendre què hi ha darrere de qui agredeix, és a dir, necessitat de poder, carència, por, enveja, fragilitat, dependència del grup. Diu que la rancúnia pot semblar una defensa, però que amb el temps es converteix en una cadena que t'impedeix avançar. Tu vas sentir rancúnia?
3: Sí, en un primer moment sí, és inevitable, perquè jo penso que fins i tot es pot considerar un mecanisme de defensa o de dignitat cap a un mateix. Si algú et fa mal, no aniràs tot feliç.
1: Sí, sí.
3: Guardes una certa rancúnia i t'enfades, i és normal. Però amb el temps, aquesta protecció que ens otorga inicialment s'acaba convertint en una presó, perquè si no ho deixes anar, segueixes convertint el que t'ha fet mal en el centre de la teva identitat i de la teva història.
1: Com va començar tot això?
3: L'assetjament.
1: Al principi, quelcom que devies percebre com innocu, i de cop i volta vas començar a percebre i notar que allò, és a dir, que el bull, allò que es diu de la granota que la van bullint a poc a poc, doncs, que el bull, que de cop l'aigua bullia amb més temperatura, no?
3: Sí, tot és progressiu, pot progressar més ràpidament o més lentament, però sempre veus una progressió. Va iniciar-se, doncs, creant grups de WhatsApp o a diferents xarxes, ficant-me, evidentment, en els grups per insultar-me o de més, però jo m'enfoco sobretot no en les experiències concretes que vaig viure, sinó com superar-les, perquè penso que això és aplicable a tothom. No has d'haver patit assetjament escolar concretament. Penso que tothom inevitablement a la vida passa per coses que fan mal, coses dures, i hem de extreure la lliçó de que tot el que passa a la vida ens ensenya quelcom. Llavors, és molt important, perquè si només ens quedem amb lo dolent però no amb el que les coses ens han ensenyat, no evolucionarem, perdó, mai com a persona.
1: Com trobar-hi punts positius, experiències doloroses, a més, molt doloroses,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí. Bueno, Kierkegaard se li associa una frase aquesta, que és si et cases, te'n penediràs, si no et cases, no te'n penediràs. Ai, perdó, te'n penediràs també. I amb el...
1: Ah, anava a dir. Bé.
3: No, i intentava dir amb això que totes les decisions importants a la vida impliquen necessàriament una renúncia, abandonar quelcom. Llavors, en aquest sentit, és el mateix, que per aprendre a superar les qüestions has d'aprendre a abandonar la rancúnia que deixen.
1: Assetjament escolar. El llibre comences explicant que vas arribar a preguntar-te si el problema era teu, si havies fet alguna cosa per mereixer aquell suplici. En quin moment deixes de mirar-te com a culpable i comences a entendre que el mal venia d'un altre lloc?
3: És molt difícil aquesta transició, perquè és precisament l'evolució del pensament que vaig tenir, no? Perquè en un principi era constantment pintar-me a mi mateixa com la Diana, jo he de portar alguna falla, he de tenir alguna cosa en mi perquè...
1: Que vagin a per mi, no? Alguna cosa de tenir que no està bé.
3: Clar, però a vegades potser el que tens és un fulgor que incomoda els altres. Pot ser que el que tinguis sigui a positiu, no? Però no, jo crec que quan es parla d'assetjament escolar no s'ha de mirar a la víctima per veure què li passa, sinó als agressors, perquè...
1: Com dius tu, el llibre, no? Bueno, vaig deixar d'enviar-me com a Diana i vaig voler mirar els arquers, no? Els que em disparaven, i a partir d'aquí, en quin moment tens aquest acte reflex de dir, bueno, doncs vaig analitzar com són aquestes persones, i ho fas, un per un al llibre, i intento comprendre per què estan fent el que estan fent, però no per disculpar-los, tampoc.
3: No, sense justificar, clar, però crec que és important comprendre, perquè, vull dir, jo crec que ningú que se senti ple i completament satisfet, vull dir, i bé en si mateix, té mai la necessitat de fer mal o humiliar els altres. Mm. És una... vull dir, és evident. Llavors, penso que totes les carències que podem portar o les nostres incoherències o el nostre comportament en general es pot explicar perquè segur que no és el primer cop a la història que ha sorgit. Vull dir, en el passat ha d'haver ocorregut. Llavors, penso que a través dels filòsofs, inclús els més clàssics, podem veure... indicis, no?, d'aquest comportament, de per què a vegades les persones fan mal, per què es generen determinades dinàmiques que són danyoses, mm-hmm, entre ells, perjudicials... I...
1: Els filòsofs, els filòsofs els portaves amb tu, per dir-ho d'alguna manera, abans d'aquesta experiència, o hi vas anar entrant cada vegada més arran d'aquesta experiència, o en paral·lel amb els estudis que estaves fent?
3: Bueno, vaig estar entrant-hi més, evidentment, però sempre m'ha agradat molt la filosofia. Mm. Crec que quan vaig començar a escriure el llibre, potser no havia llegit tant de filó, potser havia llegit El Mundo de Sofia o una cosa així molt introductòria, però sí que he anat aprofundint molt més i jo estudio dret i administració i direcció d'empreses. Llavors,
1: filosofia no, eh?
3: Filosofia no, però sí que tinc...
1: No ho menjarem bé, això.
3: Tinc amigues que estudien filosofia i... Sí.
1: Perdó, les amigues que estudien filosofia.
3: No, però és un gust parlar amb elles perquè, la veritat, crec que és molt, molt maca.
1: És un entorn, no vull dir segur, però segurament que intel·lectualment molt, molt estimulant.
3: Sí.
1: M'acabes de fotre un viatge. Quan has dit filo, no sé si t'ha passat, no que sí, Jordi, vull dir, a mi, tots els que hi ha, els granduchos d'aquí,
2: sí,
1: ha dit
2: sí,
1: filo, clar. Dic, hòstia... Dic filo, a més a més tinc molt bon record.
2: Filomena.
1: Filomena, sí. El capítol, els capítols, parles del Marcos, dels rumors que escampa com si fossin fitxes d'una partida de pòquer i dius que la mentida repetida prou vegades, allò que deia, principi dels nazis, no? Diu mil vegades que serà...
3: Era un dels principis d'en Goebbels.
1: Mm-hmm. I la Lluïsa, que la Lluïsa apareix a la tirania de l'aparença, la roba, l'estatus, el que sembla valuós per fora, fins a quin punt l'assetjament escolar també és una manera cruel de dir qui pot pertànyer al grup i quin ha de quedar fora, no? En aquest cap assenyalem i a part aquest. I deixa'm, per una qüestió de temps, anem directament al silenci de l'entorn.
3: Jo crec que el silenci de l'entorn inevitablement és còmplice, també, vull dir, i l'escola, si no fa res, i no és només els principals instigadors, sinó tot el grup que es forma, però és que en part es forma per això, perquè quan tens adolescents, o a vegades no són adolescents, a vegades són adults, però persones que no estan a gust amb si mateixos, que no... Vull dir, inevitablement, això és del que parlava també Simone Weil, no?, de la soledat, i és que avui en dia molta gent no sap estar sola, i fa el que sigui per pertànyer a un grup. I això pot ser molt perillós, perquè quan estàs disposat a renunciar a uns valors o uns temes ètics que qualsevol persona podria arribar-hi només per pertànyer a un grup, doncs això pot fer molt i molt mal. No és només els instigadors.
1: Té una cosa poc habitual al llibre, no idealitza la víctima, ja ho hem anat deixant entre línies, no diu jo era pura i ells dolents, sinó que intentes entendre la complexitat d'aquestes persones. Et feia poc aquesta mirada pogués ser malinterpretada com una justificació dels agressors, el síndrome d'Estocolm?
3: No, perquè en tot moment sempre dic que no els estic justificant, ni molt menys, tot i que et generi una certa compassió, perquè els estàs estudiant i veus que no... que ningú...
1: Jo en dic animals tristos. Són animals tristos, són persones tristes per dins. Potser no en són conscients, però són,
3: sí,
1: són persones tristes.
3: Però el no ser conscient et genera una certa compassió. No és que els estigui justificant, però potser ho estic dient des de la perspectiva de com que he abandonat el rancor i els he perdonat. Potser és això el que m'inspira a dir-ho des d'aquesta perspectiva, però no sé. Jo crec que com que no n'eren conscients... O sigui, sí, n'eren conscients de les seves accions, però no de per què les feien, que és el que intento trobar en el llibre.
1: En algun moment has pensat, bueno, ja veurem d'aquí 10 anys on ets tu i on sóc jo. O no hi vols entrar en aquest...
3: No, perquè ho veig com una visió una mica... que utilitza una mica la venjança, i no és gens el meu, la meva intenció amb el llibre. Mm-hmm. Nietzsche deia que si qui sap un per què pot entendre qualsevol com.
1: Mm-hmm.
3: Llavors és una mica això, el... Si entenc potser per què actuaven com actuaven o què els hi passava, potser entendré una mica com ho feien.
1: Tu estudies dret i el llibre hi ha una mirada molt clara sobre la responsabilitat individual. Vamos als centres educatius. Encara els costa posar nom a l'assetjament, tot i que tenen, en teoria haurien de tenir protocols i tenen protocols, però conec casos en els que no, això aquí no passa.
3: Sí.
1: Com en determinades dictadures. No, aquí LGTBI no en tenim.
3: Jo crec que és per protegir la imatge del centre, però sí que és veritat que considero que s'ha d'avançar una mica en aquest tema i sé que hi ha iniciatives populars actualment que s'està fent recollida de firmes i bueno, s'estan fent avenços en aquest tema per intentar modificar les lleis respecte a l'assetjament escolar, perquè tal i com estan configurades, a vegades resulta molt difícil el tema probatori o poder denunciar-ho correctament, però sí que això és la via més legal, penal, però des dels centres mateixos sí que potser haurien d'implementar programes, algun tipus de manera de gestionar-ho, perquè no pot ser que això passi tant. I lamentablement tenim notícies que ens van arribant de tant en tant de gent que no ha pogut superar-ho, no ha pogut transcendir-ho.
1: Han decidit acabar amb la seva vida per acabar amb el dolor.
3: Sí, i això és molt greu. Vull dir, això ensenya l'extrem i el patiment que arriba a tenir la víctima i fins on arriben aquestes qüestions, que no és senzillament se'n riuen de mi al pati. Vull dir, va molt més enllà.
1: Has parlat amb algun d'ells? Algun d'ells t'ha demanat disculpes?
3: Una d'elles em va demanar disculpes uns anys després d'haver acabat l'institut. Mm-hmm. Però a vegades no necessites que la gent et demani disculpes per perdonar-los. Perquè, com deia al principi, és això, que el perdó és un acte d'amor cap a tu mateix, també. I és jo penso que és important perdonar.
1: Gràcies per aquesta lliçó de vida, Elena. I, bueno, el trobem a les nostres llibreries habituals, Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, d'Elena de Juan García, sí? Està allà?
3: Sí, està des del 4 de maig, que es va publicar, a totes les llibreries.
1: Pues venga.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
6: Volem portar la Champions des d'Oslo.
7: Futbol Club Barcelona!
6: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
8: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan.

0: Enric Montlecoq presenta Sucre, el disc que m'acaba de caure a terra. El seu segon treball discogràfic, un disc d'11 cançons que parteix del pop de cantautor, però que... Sí.
1: El disc que...
0: No, és que a mi m'ha caigut a terra. Està bé que ho clarifiquis, home, perquè, clar... Mira que jo sempre sóc el que diu...
1: Que podia ser, també, eh?
0: Jo sempre sóc... I sóc el que sempre he dit, per què cony havíem de posar càmeres a la ràdio si la gràcia de la ràdio és que el 80% del que passa no es veu? I clar, jo, això una vegada m'ho va fer notar el Tarrida, diu, home, explica què ha passat que la gent no ho ha vist. Ojo, eh? I aquí ho tenim. M'ha caigut Sucre a terra. No crec que vinguin les formigues, però el que sí que crec que són, oi, vindran, si no han vingut ja són bones crítiques, perquè el disc és una passada, paio.
2: Doncs de moment sí, sorprenentment. Jo quan l'estava fent no tenia aquesta sensació i realment ha rebut molt bona crítica i ara estem... He fet les paus amb tot el procés i estic molt content d'aquest nou disc. No?
0: 11 cançons, 11 gominoles, i em dius de fer la pau amb el procés. Per què?
2: Doncs perquè al final és el primer disc que composo sense la guitarra, llavors la idea era com buscar formes diferents de procés per arribar a un port diferent, i despullar-me de la guitarra era com també molt, molt dur per mi a l'hora d'escriure, fins i tot, no? I de buscar noves harmonies, i aquest disc l'he fet cantant sobre bases rítmiques i sintetitzadors. Ja. Llavors al moment era com, no sé on estic anant, però al final gràcies també a una bona producció de l'Emili Bosch i en Jordi Mora, doncs he arribat a bon port.
0: Sot un boi que me llevan o boi que me llevo, com ha anat això?
2: Deixar
0: el control, no sé si tens controlador, que no vol dir ser una cosa patològica, però jo sóc controlador, m'agrada tenir les coses controlades i, hòstia, deixar-te portar així també té el seu què, eh?
2: O sigui, un dels productors, que és l'Emili Bosch, que va estudiar psicologia i ha jugat al pòquer, o sigui, imagina't una mica el quadre.
0: Ens ha faltat a la primera entrevista, eh? O el podríem fotre aquí de número complementari d'avui.
2: I clar, al final som molt amics i l'amistat també porta això, no? A confrontar algunes idees que no et semblen bé, però també a deixar que l'altre influeixi.
0: Sí, sí, mesclat per Emili Bosch, Jordi Mora, gravat principalment del Suo Numereti, amb sessions també amb Russonic, la Casa Linda. Què heu buscat en aquest equip, no? I en aquests espais perquè el disc sonés diferent del primer.
2: Jo crec que la raó principal per allunyar-nos una mica del so ha sigut aquesta de composar i de que el procés sigui diferent, no? Uh-huh. És veritat que de Suona Morita no havia gravat mai cap disc, tot i que en Jordi Mora sempre m'ha acompanyat, ha mesclat els altres discos també de Lecoq, i també vam gravar...
0: Sí. No, estic fent el gesto al tècnic de que prepari parapents. Tira.
2: També vam gravar a Russonic, que era l'estudi que té ara l'Emili, no? L'Emili Bosch i en Jordi Bosch a la Bisbal, i que l'Avento també ens va deixar fer una sessió allà a casa seva, a Casa Linda. Però bueno, tot queda en un radi de molt pocs quilòmetres i crec que això també és algo molt màgic, no? De que tot estigui a l'abast allà.
0: I eres conscient que tenies tota aquesta patrulla tan a prop?
2: Sí, perquè és això, és una amistat de molts anys.
0: De tota la vida.
2: És un plaer poder treballar amb ells, una sort.
0: I llavors, si algú diu, això és una merda, diu, això és una merda o...
2: Dels amics, sí.
0: Sí, clar. Sí. Escolta, mira que et sembla això. Dius, hòstia, tio.
2: Més que res, perquè jo sóc el primer que ho faig. O sigui, crec que a vegades també em passa una mica, no? Però crec que donar la meva opinió també...
0: Com a exemple de confiança, perquè quan tens molta confiança, que et sembla això? Dic, home, això és una merda, tio. No?
2: I crec que ja s'ha establert un cert... O sigui, que uns amb els altres ens confiem en els nostres criteris i quan ens critiquem les coses és perquè realment creiem que hi ha algú...
0: Que ara si fóssim a tele o amb imatge allò online, ja diria, fem el gest de parapent, no? El parapent. No sé. Vaig al revés i em sento bé, és gairebé una declaració de principis per a pens. Aquest Disney és d'acceptar que no cal entendre-ho tot per estar bé, el que dèiem, no? Que et deixes anar, tira.
2: Sí, aquest tema en particular parla una mica d'aquesta innocència cruel que tenim durant la pubertat, no? De que hi ha un món establert que va més enllà de la teva personalitat i encara no has arribat a entendre, i això et protegeix d'algunes coses, també.
0: Per què has volgut anar a aquesta etapa vital?
2: Crec que és un bon pou d'inspiració. Al final és un moment també de molt de conflicte, d'entendre qui ets, com et relaciones amb l'altra gent, rebre maldat per l'altra gent, potser donar-ne també inconscientment a l'altra gent, xocar potser amb uns pilars també de la religió, perquè jo vaig anar a una escola cristiana, diguéssim.
0: No sé si els legionaris de Cristo tenen escola o...
2: No era aquesta, però sí que hi havia tota aquesta simbologia pesant que estava al meu voltant i que també volia com tornar allà per també entendre el dia d'avui, no? O sigui, pensant quins resquicis del dia d'avui hi havia en aquell moment que jo no me n'adonava, no?
0: A mi quan es tracten aquestes qüestions, amb aquesta lleugeresa, aparentment lleugeresa musical, em fascina. Hi ha una altra cançó que també m'agrada molt, que és No toquem.

0: M'encanta molt aquest arranjament de fons. M'agrada molt. Amb què l'heu fet, aquest?
1: Això està fet a...
0: És un cinte?
1: Sí, és un cinte. Si normalment aquestes melodies les canto. Primer faig el coro i després les ressegueixo amb violins i cintes i guitarra, que hi ha de tot.
0: Saps, a mi una cançó em pot pillar per això, només. És una cosa tan senzilla com un arranjament, i em quedo allà fixat i me la poso. Saps com la cançó? No sé si et passa. Això sí et passa tu també. Oye, agafes una cançó que t'agrada i jo penso que algun dia els meus veïns es pensaran que m'he mort perquè puc tenir una cançó en loop, eh?
1: Ja he vist que t'has petat tota la cançó i has anat directament.
0: Sí, ho has vist, eh? Mira, ho ha notat, eh? Ho ha notat. Però una qüestió de temps també, quatre compassets del principi, sí. I anem allò algun tall gros del disc. Escolta'm, m'agrada molt la cançó que hem posat al principi també, col·laboració amb Roger Mas. Però on us vau trobar? Al mig del camp, en un concert, en una barra? Com
1: arriba? Podria ser tot això. O sigui, em va donar aquesta sensació de persona multidimensional.
0: Oi que sí? Roger Mas, sí. I superproper.
1: Ell al final va escoltar el meu anterior disc i a través d'un contacte va dir doncs, que li agradava molt, i vaig aprofitar aquesta oportunitat amb les dues mans i el vaig escriure per aquest tema d'Amazona, que al final parla d'un tema bastant fort, no? Com l'addicció a l'heroïna a través del llibre de Cavalls Salvatges. I clar, amb la meva veu així dolceta potser no n'hi havia prou per aguantar la lletra, i ell doncs va donar aquesta potestat al tema. Llavors, tal com m'ho imaginava, doncs va sortir.
0: Em sap greu perquè a l'entrada t'has empatat al moment que canteu tu i ell junts, i és ben veritat que el tio va per sota i, hòstia, però bueno, aquella veu que té ell et fot una base vocal tremenda. Sí. No vull dir que tu no la tinguis, eh? Però ja que tu ho dius així,
1: té un registre, sí, té un registre com molt profund. Aixeco pols, vaig desfocar. Tens els cabells al vent, les pupil·les en blanc.
0: A mi, Roger Mas, em costava molt, fins que li vaig escoltar El dolor de la bellesa amb la Cobla Sant Jordi, bueno, i allà vaig entrar. A vegades, ja, no sé si t'ha passat mai amb algun artista, que hi ha una cançó que és la porta d'entrada, un univers que fins llavors no et deia res, o dius, hòstia, no, jo aquí no hi entro, ara no puc.
1: Per mi són els artistes que aprecio més, no? Els que no entenc des d'un bon inici o no entro, i llavors és com que... Sí, hi ha molt per explorar allà dins, no? O sigui, has de fer un esforç per entrar dins aquell paisatge, no?
0: Jo per no entendre ni llegir la lletra, perquè escrius en francès també. O sigui, el francès que et permet com a recurs lingüístic, no sé si fins i tot estilístic, et dona més flexibilitat, et dona un altre camp, és un carrer, una carretera nova, un carril addicional que vas fent en català, es retroalimenten.
1: O sigui, em permet viure les paraules d'una forma diferent, també. Perquè com el català el veig més com una cosa, com una escultura de marbre que has de picar fort per treure-li el significat, potser el francès té una part més lírica que, bueno, que m'ajuda també a... Quan faig una cançó penso, ostres, potser aquesta amb el francès quedarà més arrodonida que no pas amb el català, no? Llavors jugo amb les dues de forma també natural, perquè això jo també penso en les dues llengües, o sigui que... Tampoc hi ha tanta premeditació.
0: L'Helena de Juan, que ens ha regalat unes quantes frases al principi del programa, és que sempre quan parlo d'una llengua em ve una frase, no sé de qui era, sempre que mor una llengua, mor una manera d'entendre l'univers. I llavors és a la inversa, o sigui, cada cop que entres amb... Sí? No?
2: Sí,
0: sí.
1: Saps qui l'ha dit?
0: És que et feia créixer amb el cap i dic, no sé si sap qui és, haurem de buscar. A mi em falta aquell portàtil que té la Marina Fernández, i començar a buscar de qui és la frase. Però és al revés, no? Vull dir, no cal que mori una llengua per entendre que és una manera de descriure l'univers, oi?
2: És que...
0: Com a casa, sí.
2: Hi ha moltes teories de lingüistes que defensen que la manera en què percebem el món és gràcies a la paraula, perquè tenim paraules per les coses, podem percebre. És aquella teoria que diuen dels esquimals, que tenen 26 paraules per parlar de la neu. Clar, nosaltres veiem la neu i és neu, però ells, segons la textura, el color, la tonalitat, potser poden distingir 26 diferents tipus de neu. I si tens una paraula per aquella cosa, pots veure, pots percebre aquells petits detalls que si tens una paraula genèrica, doncs no. I això passa molt amb l'amor. Com que tenim una paraula per descriure, vamos, l'elixir de la vida, i ens passa que no podem sintetitzar, no podem, com si fos un... No surt la paraula. un filtre, no?
0: Sí.
2: Parlar d'amor com si fos el que sentim 8.000 milions de persones al món, i per això jo crec que sorgeix, doncs, la música, l'art, per intentar explicar d'una manera i extreure més enllà dels límits de la paraula, perquè a vegades és molt limitant.
1: A mi em passa molt de que no tinc les paraules i per això faig cançons, no?, per descriure aquestes emocions que no tindria altra forma de traduir.
0: I alguna cançó sense cap lletra de res? L'has fet mai, allò? Només instrumental?
1: Potser algun dia ho faig, però de moment m'angoixo una mica. Quan hi ha parts instrumentals tinc ganes de tornar a explicar una mica de què va la cançó.
0: Sí? Sí. Jo crec que arribarà el dia que diràs, ja s'explicarà sol amb la música i les notes tal i com les col·loco.
1: Potser algun dia faig un disc orquestral, però de moment
0: avisa'ns,
1: no.
0: Avisa'ns, sí, que el voldrem escoltar també, eh? Com hem escoltat el Sucre i l'hem volgut donar a conèixer als nostres oients. Helena, una sorpresa a tu, eh? Una sorpresa conèixer-te i també m'ha agradat moltíssim el disc. Moltíssimes gràcies a tots dos per estar amb nosaltres i donar-nos i compartir amb nosaltres aquestes experiències pròpies que heu cristal·litzat en un llibre i en un disc tan personals. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
0: Jordi Pou, demà hi tornem, eh?
3: Sí, senyor. Vinga, una miqueta més.
0: I esperem que millor.
3: Bueno, sí.
0: Jo crec que sí.
3: S'intentarà.
0: Per la part que em toqui. Com a mínim que no em caigui el llibre o el disc del convidat a terra.
3: Bueno, ja en faràs alguna,
0: ja. Ja, carpanyades. Vinga, adéu-siau, adéu.

0: Aquí Barcelona, Ser Catalunya. A la cadena Ser i Ser Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Doncs ara sí, anem amb el nostre article 47. És dimarts, ja sabeu que els dimarts parlem d'habitatge amb en Jaime Palomera. Jaime, com estàs?
2: Per aquí.
1: Amb l'antropòleg investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Avui, Jaime, volem parlar d'un concepte que has tret moltíssimes vegades, que és la renda antiga.
2: Sí, en aquest cas, actualment a Barcelona...

0: En aquest cas, actualment a Barcelona, un de cada 5 contractes són de renda antiga, segons l'Ajuntament. La majoria estan als districtes de Sant Andreu, després Ciutat Vella i Gràcia, on un 30% dels contractes són indefinits i on menys n'hi ha és al barri de les Corts, un menys d'un 8%.
1: Jaime, què vol dir un contracte de renda antiga?
2: Doncs són, bàsicament, contractes indefinits. Disculpeu. Són contractes indefinits...
1: Jaime, no t'hi dola, eh?
2: Sí.
1: Ah, vale,
2: m'ha saludat.
1: Val.
2: Esteu tan frapats
1: tan
2: per l'actualitat.
1: Amb... Sí, sí, sí, és veritat. Sí, a més t'he dit que l'estaves escoltant. I no li he dit ni hola. Val. Això, un
2: doncs,
1: contracte de renda antiga.
2: Què són els contractes de renda antiga? Clar, hi ha qui pot pensar que és una cosa estranya. O sigui, bàsicament consisteixen en contractes indefinits,
1: sí,
2: que es van renovant i que, a més, si s'actualitza el preu, s'actualitza d'acord amb l'IPC, amb la inflació, però són molt diferents a la immensa majoria de contractes de lloguer que són temporals. En realitat,
1: sí,
2: al voltant de 85-90% dels contractes de lloguer a Catalunya, a Barcelona, són contractes amb un termini fixe, és a dir, que al cap d'uns anys... doncs pot ser que diguin que has de marxar de la casa, no? Amb el contracte de renda antiga, són uns contractes que es van fer des dels anys 60, sobretot, tot i que n'hi han de, fins i tot de principis de segle XX, eren uns contractes d'abans dels anys 80 que el que... O sigui, era el que hi havia abans, que eren contractes on viure a lloguer volia dir que podies fer-ho tota la vida.
1: Era allò que dèiem, el lloguer per tota la vida.
2: Sí, sí.
1: Que ara és considerat el xullo de la vida, tal com està el pati.
2: Sí, el que passa és que és la conseqüència d'una decisió política, eh? Mm. T'ho dic perquè aquests contractes, per exemple, a França o a Alemanya, són els habituals. Vull dir que aquí li diem de renda antiga, però hi ha diversos països europeus, com el que he dit. Per cert, el Regne Unit també ha reintroduït els contractes indefinits.
1: Ah, sí?
2: Sí, o sigui que tenim Regne Unit, França, Alemanya...
1: I els diuen així, renda antiga?
2: No.
1: Bueno, però, bueno, la traducció, però amb aquest sentit d'antiga...
2: No, els diuen contractes oberts, que vol dir que...
1: Contractes oberts.
2: Clar, vol dir que es va renovant, a no ser que el llogater incompleixi amb les seves obligacions o que el propietari hagi de recuperar l'habitatge, per exemple, per un fill, o que el vulgui vendre.
1: Val.
2: Aquest és el cas, per exemple, de França, no? Si no, es va renovant. Clar, això vol dir que si el teu propietari, l'amo de l'habitatge, és algú que té pisos en plural, doncs tu pots tenir la garantia de que si tu vas pagant el lloguer i complint amb les teves obligacions hi podràs viure tota la vida, i en alguns casos també els fills. De fet, els contractes de renda antiga a Espanya permetien que tant la teva parella o cònjuge o fills hi poguessin viure. És el que s'anomena subrogació.
1: La subrogació. Mira...
2: Sí.
1: Hem reunit a l'article 47 dues dones de Barcelona que encara tenen aquest tipus de contracte. La Pepita té 86 anys. Hola, Pepita.
3: Hola, bona tarda.
1: I la Lluïsa en té 68. Com estàs, Lluïsa?
4: Molt bé.
1: Ui, la Lluïsa...
4: Si bona tarda.
1: Bona tarda, Lluïsa, ara t'escoltem bé.
4: No. Ah, vale.
1: Pepita, la Pepita primer, quants anys fa que vius en aquest pis i on està aquest pis?
3: Aquest pis està al carrer Calàbria... Xamfrà Consell de Cent, Calabria 139. El mateix enxample on van fer la això, com se diu, l'illa.
0: La superilla.
1: La superilla.
3: La superilla, exacte. I jo tinc el contracte de l'any 1935, dels meus pares, és un pergamí. Aleshores va morir el meu pare i llavors va passar el contracte a la meva mare. I, bueno, la meva mare es va quedar amb el pis, jo estava aquí, el meu germà es va casar, i jo em vaig casar i em vaig quedar a viure aquí. I quan la mama va morir, pobreta, llavors el contracte m'ha passat el meu nom.
1: Lluïsa, i puc saber quan pagues?
3: Quan?
1: Quan pagues? Puc saber-ho?
3: Sí, 165 euros.
1: 165 euros.
3: Amb cèntims.
1: Amb cèntims.
3: Sí.
1: Un cèntim, 168. Pepita, quants anys fa tu que vius en aquest pis?
3: Vaig néixer aquí.
1: Tu vas néixer aquí?
3: Vaig néixer aquí. Dormo a la mateixa habitació que vaig néixer. Sí, filla, si no tothom ho pot dir.
1: Vale, aviam, un moment, que ara jo m'estava creuant. La Pepita fa... És a dir, dorm al llit on va néixer...
0: Des de l'any 1935 que té el contracte.
3: A l'habitació.
1: A l'habitació, ja ho sé.
3: A l'habitació,
1: no, fill meu. I Pepita, vius tu a l'esquerra de l'Eixample, no?
3: De l'Eixample,
1: just davant de la Casa Ursola.
3: Oh, exacte.

0: Val.
1: Exacte, jo estic molt amb ells, molt. Molt, perquè vaig patir molt amb ells també igual, i perquè vaig pensar que igual que els he tocat, que els hi va tocar amb ells, em podria tocar a mi, o em podrà tocar a mi.
0: Clar.
1: El que passa que tinc l'avantatge de que a mi no em trauran.
0: Clar. I tu, Pepita...
1: Deuen esperar que em mori.
0: Clar, i tu pagues, Pepita, que tens 86 anys, 161 euros al mes, correcte?
1: Sí.
0: Val. I la Lluïsa paga... Quan pagues, Lluïsa? És que ens hem fet un embolic
2: jo
0: amb els
2: no
0: noms.
2: Tinc la sort de la Pepita. Pago no. 819 euros.
0: 819 euros.
2: De renda antiga, sí. 819.
3: Explica'ns tu, Lluïsa, en el teu cas, quan fa que vius, on vius exactament?
2: Mira, jo visc al paral·lel entre Calàbria i Viladomat. Mm. I ah, aleshores soc de renda... sí, sí, som, no som veïnes, però vaja,
1: sí,
2: de Sant Antoni. Aleshores, jo, bueno, soc de dies abans de que entrés en curs la famosa llei Boyer.
1: Ah, clar.
2: La vaig enganxar per pèls.
0: Importantíssim. Mira, fem la llei Boyer. Per almenys és importantíssim perquè hi ha un abans i un després amb la llei Miguel Boyer.
4: Sí. Bueno, abans...
0: Que era un ministre d'Economia.
4: Sí, abans comentar perquè...
0: Hi ha una diferència tan gran.
4: Perquè hi ha una diferència tan gran de preu, no?
0: Entre els 161 euros que paga la Pepita i els 800 que paga la Lluïsa.
4: Clar, o sigui, hauríem d'anar a la casuística concreta, però... Em temo que, per una banda, em temo no, sí, per una banda tenim el contracte del primer, el de la Pepita, de 161 euros, que això està dins de la normativa de 1920, del decret Bullagal, es deia, que eren uns preus que quedaven fixats ja pràcticament de per vida. Són immunes a pujades de preu.
3: Que passa de generació en generació. Que ara ens deia la Pepita que el tenia...
4: De pares
3: a fills.
4: Sí. Després, als anys 60, entra en vigor la legislació diferent sota el franquisme, que també són contractes indefinits, però sí que es poden anar actualitzant els preus. I aquests són els més habituals, eh?
0: O sigui, el cas de la Lluïsa és el més habitual.
4: Sí, és el més habitual. És a dir que... A vegades es diu, no, aquests de la gent de renda antiga paga molt poc. En alguns casos, comparat amb els preus de mercat actuals, sí, però generalment els preus s'han anat actualitzant i han anat pujant. I aleshores tu em preguntaves sobre la llei de 1985, no? El decreto Boyer.
0: Sí.
4: Clar, pels llogaters que van viure aquella època saben que és una data, que és un abans i un després, és un punt d'inflexió. Perquè bàsicament l'objectiu era el que van dir, liberalitzar el mercat de lloguer, i es van desfer les proteccions que tenien fins aleshores les persones que vivien de lloguer, i s'introdueix el contracte temporal.
0: Clar.
4: És a dir, que és un termini d'uns anys, i al cap d'uns anys no saps si et renovaran o no. I això, a més, es va refrendar el 1994 en una nova modificació legislativa, que ja el que fan, les següents modificacions... O sigui, la inicial és el 85, després tenim la del 94, després la del 2013, i l'última va ser el 2019. Totes aquestes, ja siguin més llargs o més curts els contractes de lloguer, el que fan és perpetuar el contracte de lloguer temporal. Va. És a dir, fan que viure de lloguer no sigui sinònim de seguretat. I això també és el que empeny a molta gent a comprar.
3: Clar.
4: Perquè en el moment en què viure de lloguer és sinònim de potser em fan fora quan se m'acabi el contracte, de sobte comprar l'habitatge i ser propietari es converteix en l'única garantia de poder viure i tota la vida si pagues.
3: Perquè, Lluïsa, en el teu cas, tu ara que pagues aquests més de 800 euros,
2: sí,
3: quan vas començar a pagar? Quins són els augments que t'han anat fent al llarg dels anys?
2: Doncs mira, el meu contracte és del 22 de gener de l'any 87.
0: De l'any 87.
2: O sigui, el de la llei Boyer em va enganxar, o ja existia, i encara me vaig salvar.
0: Sí, per pèls, se'm va salvar per pèls, perquè em sembla que una setmana...
2: Per pèls. Sí, aquelles sorts que a vegades tens a la vida, doncs aquesta va ser una. I vaig començar pagant Aviam, 210 euros del que sigui ara, és que ho he fet perquè clar, diguent el diner
3: unes 35.000
0: hem calculat sí.
2: Exacte, 35.000 que eren ara serien 210 euros. El que passa és que bueno, d'això imagina't, han passat 39 anys i han anat pujant i pujant i pujant, i no només a l'IPC, aviam, obres i obres...
0: Que sí, clar, obres aquí està el tema, no, Lluïsa? Sí. Que cada no obra que fan, t'ho pugen.
2: Cada obra que fan, t'ho pugen. Els papers els tenen sempre, eh?
0: Quina mena, quina si mena d'obres?
2: Una pujada... Doncs, mira, per exemple, si et fan la façana exterior o la façana interior, ja veus que és una gran obra i tal. Però després, petites xapusses, un dia entres i tant... alçat al terra, que era de marbre antic, és un pis d'aquests de l'Eixample antic, de 124 metres quadrats, a l'entrada era de marbre, capolint lo quedava preciós, bueno, trinxat, i posat a marmolina, la marmolina aquella al cap de dos dies, lògicament, estava fet a pols.
0: Clar, i Pepita, en el teu cas, perdona, Pepita, si fan obres a la teva finca, et poden apujar el lloguer? Aquests 161 que pagues al mes...
1: Escolta'm, ara hem acabat la façana, que crec que ens apujaran a tots alguna cosa. No sé el que em pertocaran a mi, depèn. Però ara han estat fent la façana des del setembre. Mira, avui que entré la xarxa ja, i demà diu que començaran a desmuntar.
0: Li poden pujar, Jaime, a la Pepita?
2: Em sembla que és un 6%... Ai, perdona.
0: Sí, sí, no, que sou unes expertes.
1: No ho sé,
0: m'encanta.
1: El que és. No sé el que és.
2: M'assembla que és un 6%... per cada llogater de renda antiga.
4: Bueno. Depèn, o sigui, la legislació de 1960 és diferent a la del 1920. I efectivament, clar, aquí se m'escapa, jo no conec el contracte i no em vull mullar, però el motiu que explica que la Lluïsa li hagin anat pujant és tant que ho poden actualitzar per IPC com per la possibilitat de repercutir en obres. I entenc
2: clar,
4: que sí.
2: Obra, sempre. El meu ha sigut obra.
4: I això és totalment legal.
2: Bueno, i després
4: era
2: el
4: la manera...
2: que ens obliguen a tenir.
0: El porter. Clar. Jo volia saber, Lluïsa, què paguen els teus veïns?
2: És el que dic, que aviam, jo em queixo, però amb la boca molt petita. Perquè, clar, estan pagant el doble que jo. Estan pagant 1.500 euros. No el doble, però pràcticament. Són pisos grans... Aviam, venen, els hi renten la cara, els deixen macos, són pisos que són bonics. Jo la veritat és que em vaig trobar les runes gregues, eh? Jo em vaig fer la casa nova, perquè estaven fins i tot els vidres trencats. Però clar, ara venen i no, la veritat és que els lloguen en condicions i amb uns preus doncs que la veritat jo no sé la gent com s'ho fa. Jo tinc els meus nebots o la meva filla visquent en cubícols super petits i pagant el mateix que pago jo.
0: Tu quan, quin espai tens?
2: Dormint amb lliteres. No, jo sí, tinc 124 metres quadrats.
1: No, dic, Déu-n'hi-do, eh?
2: Està tot bastant mal repartit. No, no, si jo no em queixo. Sí. Vull dir, m'he quedat sola amb un palau. I aleshores penso precisament per això, que està com molt mal muntat, no? Perquè veus famílies... No sé, tinc una família que està visquent amb 60 metres quadrats o amb 50 i pico de metres quadrats, amb dues criatures, dormint en lliteres, amb teletreball a casa, i dius, ostres, aviam... I pagant el mateix que jo. I dius, vale, pues, està molt mal muntat. I a més, sempre tremolant, que no els facin fora d'aquí 5 anys.
0: Clar, clar. Pepita, en el teu cas, també, els teus veïns deuen pagar moltíssim.
1: 1.000 i pico d'euros, eh?
0: Doncs mira, 10 vegades...
1: Hi ha gent que paga 1.200, 1.900, 900 i pico. Jo una altra veïna som les... Bueno, jo sóc la que pago menys. Hi ha una altra veïna que va entrar quan van fer les obres de la casa, perquè aquesta casa està reformada. I fa 59 anys que van reformar-la, van fer més alta, i els balcons i tot, bueno, molt maca. Clar. Jo, el meu pis és petitet, són 60 metres quadrats.
0: 60. I,
1: però, bueno,
0: i Pepita...
1: Els veïns, escolta, paguen més, paguen molt més que jo.
0: I coneixeu el... Pepita, tu coneixes el propietari o propietària de casa teva?
1: Sí, el conec, sí, sí.
0: I bona relació?
1: No, amb el pare sí que tenia bona relació, però amb el fill ja no.
0: Clar.
1: El fill quasi no es deixa veure.
0: I, evidentment,
1: no fa,
0: clar...
1: No fa gaires dies que va vindre perquè estan fent l'entrada també, perquè volíem una rampa i al final ens la fan.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè, clar, jo vaig amb bastó, qualsevol dia podré anar amb un taca-taca.
0: 86 i... anys, la Pepita, però tens una veu de jove.
1: 86, al setembre faré 87. Mira,
0: tu, Lluïsa, coneixes el propietari o propietària?
2: La Pepita està molt millor que jo vaig amb taca-taca. I sí que tinc rampa.
1: Però jo vaig en caminador.
0: Jo crec que heu de quedar, Jo crec que heu de quedar, ja que sou mig veïnes, crec que heu de quedar un dia d'aquests. Jo vinc, també.
2: Lluïsa, si farem un cafè amb una cerveseta.
1: Quants anys té la Lluïsa?
2: Jo 68, Pepita.
1: Ui, filla meva, ets una nena, curtem meu.
2: Sí, una nena. Sí, però... Sí. Mare una Déu. Mica iaia, però sí.
0: Sou fantàstiques, les dues. Jo, sí. Teniu la sensació que sou, ho heu dit, en aquesta conversa, sou privilegiades, tenint en compte,
1: sí.
0: No?
1: I el vostre entorn. Perquè jo, ojalà tothom estigués així, en contractes antics. Perquè abans eren així. I vivien molt bé. Tothom tenia la seva caseta i marxaves d'un pis i en trobaves un altre a la cantonada. Però és que ara, com treguin algú d'un pis, per buscar-ne un altre, se n'han d'anar a l'extraràdio o a fora de Barcelona, Perquè els preus són desorbitants.
0: Deixeu-me preguntar-li al Jaime, és a dir, ara per ara, ni la Pepita ni la Lluïsa les poden fer fora amb aquesta renda antiga.
4: No. De fet, hi podem viure tota la vida sempre que compleixin amb les seves obligacions. Hi ha una cosa que és important... que crec que donem context. La situació en la que estan elles no és tan anecdòtica com pot semblar. És a dir, ara mateix a la ciutat de Barcelona, on ho tenim una mica quantificat, tenim al voltant de 40.000, 45.000 llars amb contractes de renda antiga.
0: Sí, hem dit a més, a Sant Andreu, Ciutat Vella i Gràcia és on més n'hi ha.
4: Sí, ho dic perquè...
1: I aquí l'Eixample també hi ha,
4: Sí, clar, és veritat que l'enquesta sociodemogràfica de l'Ajuntament de Barcelona, que és d'una mostra gegant, per tant, és molt bona, una de les coses que van quedar paleses és que és veritat que hi ha alguns barris, com els que has mencionat, hi ha més persones vivint amb contractes indefinits. I és interessant perquè això també té a veure amb barris amb lloguers populars on hi havia una relació directa amb l'amo de l'habitatge i a vegades sol passar que els fills o els cònjuges segueixen tenint relació amb la família, no? I a vegades es trenca la relació. A vegades el fill que hereta l'habitatge doncs té un altre tipus de vincle. Però en aquests barris hi havia aquest teixit de famílies que naixien... O sigui, que vivien en un habitatge i com el cas del que estem parlant just ara,
0: estàs
4: de fills que naixien...
0: temps pretèrics que eren preciosos,
4: no?
0: Però hi havia...
4: Sí, però ho dèiem abans amb una de les convidades, no?
0: Sí.
4: Que segueix dormint en el llit on va néixer.
0: No, a l'habitació.
4: A l'habitació, al llit no.
1: L'habitació. Al llit però... no, perquè ja hem canviat molts llits,
4: Em sembla una bona notícia.
0: Ara imagina't que la Pepita i la Lluïsa, pel que sigui, se'n van a viure, pues, no sé, a Honolulu, perquè jo què sé. Aquests pisos, immediatament, els posarien al preu
1: i tant.
0: Que... I tant, no? I
1: en... 1.200 euros, segur, el arreglarien.
4: Sí,
1: arreglarien, farien virgueries perquè o li netejarien la cara i el deixarien tal qual, depèn. Però bueno, 1.200 euros segur, perquè la veïna de sota i la de sobre ho paguen,
4: Sí, com que la llei permet...
1: Com
4: que la llei permet fer aquests augments de preu sense límit quan es canvia el llogater, hi ha un incentiu, o sigui, són especialment atractius perquè... el que s'anomena el rent gap, que és bàsicament el preu, el benefici extra que pots obtenir, és molt, molt gran, perquè passes, doncs això, d'un lloguer que avui està a 800 euros, o fins i tot a 200 euros, a uns preus, no 1.200, pots obtenir moltíssim més a través de mercats de lloguer turístic, temporal, i múltiples modalitats, que fan que aquests habitatges siguin molt atractius perquè el benefici potencial és molt gran.
0: Com canviaria, la situació de l'habitatge si tornessin a extendre's aquests tipus de contractes?
4: Doncs, evidentment, això ens ho poden explicar la Lluïsa i la Pepita, no? Que si hi ha lloguers indefinits, doncs la teva relació amb l'habitatge és una, per exemple...
0: Per vosaltres és casa vostra, no?
4: Sí,
0: Lluïsa, Pepita, és casa vostra.
1: Jo és casa meva.
2: Oh, i tant.
1: fins que me'n vagi d'aquest barri.
2: La Pepita, indudablement, que és casa seva, perquè ja hi va néixer, jo només fa 40 anys que hi visc.
1: És que també la diferència és molta, eh? Perquè, clar, jo fa 86 anys, 87 em farà, que vaig néixer aquí, ja. El contracte el tinc de l'any 1935.
0: Imagina't.
1: És que el contracte el tinc amb 20 amb 60 pessetes. Mm. Van pagar els meus pares al principi.
4: I de fet, una de vosaltres parlava de... Ara no sé qui era, parlava de la... Crec que era la Pepita.
0: Sí.
4: Parlava de les obres... O la Lluïsa.
0: La Lluïsa, perdó.
4: Com que no us veiem...
0: Fins als 800.
4: Parlaves de les obres que vas fer a casa, no? I com realment tu l'has reformat de dalt a baix.
0: Un palau,
4: quan tu tens la seguretat...
2: Jo me l'he reformat.
4: Quan tens la seguretat que podràs viure i doncs, tota la vida...
2: Exacte.
4: Evidentment, fas una inversió. A vegades es diu, no, els pisos on el preu de lloguer no pot augmentar, l'amo no té incentiu per reformar-lo.
0: I on però no, a vegades sí. No et deixen penjar ni un quadre.
1: No, però si fas alguna reforma a tu casa, te pugen, eh?
0: Clar.
1: Jo fa anys que vaig canviar la cuina sense dir res, eh? Perquè vaig dir, va, pujaran el lloguer, però no dic res. I com que els veïns són molt macos, no va dir ningú res.
0: Bueno, Pepita, ara no ens escolta ningú.
1: M'és igual.
0: Ja ho has dit.
1: Ja ho he dit. Ja fa molts anys, d'això.
0: A mi em sembleu dues dones meravelloses. M'agrada molt que tingueu...
2: No, jo te volia fer un apunt només.
0: Sí.
2: Aviam, jo estic pagant més de 800 euros. Trobo que ja és una salvatjada per una jubilada, per sort m'ho puc permetre, però imagina't ara la gent jove que el salari, que estan pagant els salaris mínims de 1.300 euros, si han de pagar per un pis de 60 metres quadrats com a mínim 800 o 900 euros, amb què viuen? Clar, a mi no em treuen d'aquí amb els peus endavant, em treuen, perquè clar, no em puc permetre, a més el que dèieu, això, tu fas casa teva, tu arregles, et fas la il·lusió, quina il·lusió pots tenir amb llogar un pis i penjar-te un quadre i dir, ai, mira, m'ho pintaré d'aquest color si saps que et fotran fora.
0: Quina millor definició del que és casa. Tenir casa, que anem parlant moltíssim, Pepita.
2: Clar,
0: i Lluïsa,
2: no tens llar.
0: És que m'ha agradat moltíssim parlar amb vosaltres. Crec que ara us heu de donar les adreces i de veritat que ho he dit, ja ho heu dit una de vosaltres, feu un cafè, una birreta.
3: Un aquí a la ràdio.
0: O veniu aquí, exacte. I així us coneixem en persona. Ara ja heu vist que no sé quina de vosaltres tenia com una mica de por de participar a la ràdio, ho heu fent molt bé. I us ho agraïm
1: molt. He fet tants reportatges ja amb la de la casa sola.
4: I una cosa molt important és que estem parlant de que són, se li diu, contractes de renda antiga, però evidentment el llenguatge té efectes, no? Per què li diem contracte de renda antiga i no contractes indefinits? Perquè la idea és que és una cosa del passat, però el que estem veient avui és que no, que són present. De fet, persones com la Lluïsa i la Pepita, que com dic, a una ciutat com Barcelona n'hi ha milers, donen estabilitat, permanència, comunitat, als edificis, als barris. Si en un edifici els teus veïns no paren de canviar perquè a l'amo de l'habitatge li interessa anar canviant cada 11 mesos per anar pujant el preu, aleshores qui pateix no és només el veí que és expulsat, sinó la comunitat i el barri.
0: Clar.
4: Vull dir que aquests contractes de lloguer i les persones que viuen aquest tipus de lloguer realment són la garantia de la creació de comunitat, de barri, de país.
0: No podíem haver tingut millors exemples per això que dius. Pepita, Lluïsa, un plaer haver-vos conegut. Gràcies per estar avui al balcó i explicar-nos què significa viure amb una renda, amb un lloguer antic. Pues moltes gràcies
1: molt
0: i una abraçada.
1: Està molt tranquil. Gràcies a vosaltres.
0: Moltíssimes
1: bona
0: gràcies.
1: Tarda.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Bona tarda. Adéu, igualment.
0: Palomera, que avui parlava en Franzino de Rabalejar, que s'estrena divendres.
4: Sí.
0: La mirem i la comentem un dia d'aquests, eh?
4: Sí, sí, i de fet...
0: Per posar nom a gentrificació, que n'hem parlat tantíssim.
4: Sí, i demà ja l'estrena en un cine, em sembla.
0: Sí, o sigui que no ens la perdrem.
4: I comença... Palomera. A la tele la fan el divendres, no? Sí. Dius? Molt bé.
0: No, HBO, sí, a la plataforma HBO.
4: Vale.
0: La mirarem i la comentem.
4: Fantàstic.
0: Gràcies, abraçada.
4: A vosaltres.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
0: Joan, què ha de sonar?
6: Shakira i Burna Boy.

0: És que volia que arribéssim a aquest moment de la cançó. És la nova cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest any, Estats Units.
1: Ja m'està enganxant, eh?
0: T'ha agradat?
1: Sí.
0: Recorda que comença d'aquí exactament 28 dies. I avui s'ha publicat, fa aquesta mitjanit, s'ha publicat aquesta cançó. Per tant, tenim a la Shakira un altre cop protagonista del Mundial, artista que fa l'himne. Quan fa de l'últim? 16 anys. Fa 16 anys, de l'any 2010 a Sud-àfrica. L'hem passat del Waka Waka de Sud-àfrica, que va donar la victòria a Espanya, doncs ara és el Dai Dai. Aquest,
1: diries que enganxarà tant? El
0: Dai Dai. A mi m'agrada molt aquesta, eh? És veritat que l'estribillo aquell de Waka Waka, sí. Samina... Bueno, allò, sí. Ara no me'l sé, bueno, però
1: Samina
0: és molt...
1: Way,
0: és, Samina Way enganxa, enganxa molt. En fi, no només és mèrit de la Shakira, eh? Perquè és que jo t'he dit que hem esperat a un vers d'un home que estava cantant, perquè és un tema que ha fet conjuntament amb un dels meus artistes preferits, que és el nigerià Burna Boy, que si no l'heu reconegut, us recomano moltíssim que ho feu.

0: havia parlat d'en Burnaboy, sí o no? És una meravella aquest senyor, que ha fet més àlbums amb Beyoncé, a la banda sonora de Lion King. És molt recomanable i forma part d'aquesta cançó que jo li crec que li dona el toc, el toc així més de...
1: Que de fet es nota molt la seva presència, no?
0: Es nota moltíssim que ho ha fet Burnaboy. I un últim detall, perquè aquesta cançó és una cançó que ha composat Ed Sheeran. Però, una altra cosa important... La FIFA vol una mica copiar la Super Bowl i està preparant aquest any per primera vegada un mega halftime per la final del Mundial. Aquesta final del Mundial, que serà el 19 de juliol al New York JC Stadium, i volen fer un halftime.
1: Que crec que hi ha polèmica, no? Perquè clar, volen... em sembla que allargarà una mica el halftime, precisament.
0: Clar, hi ha la cosa aquesta de que, clar, normalment el halftime de la Super Bowl dura 13 minutets. Doncs la mitja part ha de ser una mica més llarga. Ara la mitja part són de 15 minuts de futbol. En fi, l'últim detall, aquesta cançó, durant la meitat del partit d'aquest espectacle hi actuarà, a banda de Shakira, la banda de K-pop BTS i també, atenció, la Madonna. Recorda que una setmana abans d'aquest Mundial, d'aquesta final del Mundial, 19 de juliol, publica Confessions on a Dance Floor, per tant, moltes ganes de veure aquest halftime.

la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. Javier Liébana.
1: Hasta ahora, el programa de detección precoz se dirigía a mujeres de entre 50 y 69 años. María Lolurido, buenos días.
2: Buenos días. La evidencia científica señala que el 10% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Así que la Comisión de Salud Pública ha aprobado esa ampliación, pero la implantación no será inmediata. Dice Sanidad que será progresiva y que las comunidades autónomas tendrán un plazo largo de 6 años para alcanzar la cobertura total en esos nuevos grupos de edad, Diana, de 45 a 74. El coste estimado de la medida supera los 500 millones de euros hasta 2029, aunque en realidad será menor, según el Ministerio, porque hay comunidades como Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha que ya la han puesto en marcha para la detección precoz de los tumores.
1: Sobre la imputación de Zapatero, líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de insistir en el foro Expansión que estamos ante un momento muy duro para la democracia, ha dicho, y que su partido, sin concretar cómo, va a estar a la altura de las circunstancias. Del exterior, el presidente chino Xi Jinping ha recibido esta mañana a Vladimir Putin. Ambos han firmado una declaración conjunta en la que reafirman su voluntad de crear un nuevo orden mundial y han alcanzado una serie de acuerdos como la creación del mayor gasoducto del mundo. Sara Aranda.
3: Han sentado las bases para la construcción de ese gasoducto, aunque sin plazos, y firmado una veintena de acuerdos. Putin ha asegurado que Rusia es un socio energético fiable y estable para Pekín y se compromete a seguir suministrando a China gas y petróleo para paliar la crisis que viven por el cierre del estrecho de Hormuz. En ese contexto, ambos mandatarios han reclamado un orden internacional justo y razonable. El presidente Xi Jinping ha pedido el cese inmediato de todas las hostilidades en Oriente Próximo y ha advertido que los intentos de algunos países de dominar el mundo, como en la era colonial, han fracasado.
1: Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho en referencia a Estados Unidos que la alianza debe poner fin a su dependencia insana que tiene con un único aliado, y ha dado por hecho que Washington seguirá disminuyendo su presencia militar en Europa. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
4: Sí, lo ha dicho en una comparecencia previa a la reunión de ministros de Exteriores que empieza mañana en Suecia y a la que acude Marco Rubio. El secretario general quita hierro a la retirada de tropas estadounidenses en territorio europeo. 5.000 soldados que han salido ya de las bases de Alemania y Polonia.
5: From unhealthy over-reliance on one ally to a fair share.
4: Rutte defiende que la alianza debe poner fin a una dependencia que califica como insana respecto a un único aliado en referencia a Estados Unidos. Defiende que la retirada de tropas no afecta a los planes de la alianza en el continente porque Alemania o Polonia están haciendo los deberes, están incrementando su gasto militar, y anticipa que Washington seguirá retirando tropas, aunque asegura que lo hará de forma ordenada.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Que veus la nit de Sant Joan.
8: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
9: No pots anar a denunciar un públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
11: Què li has fet a la meva filla?
12: El meu fill no pot pagar això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
14: Valorado.
13: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
15: El éxito está asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
17: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
18: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
19: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
18: La crítica és la consciència de la història.
19: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
18: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
19: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena Ser i Ser Catalunya.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Dale, José. Venga, va.
22: Una nana canila podria anar a dormir.
20: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
23: Dimecres a la nit. Aquí comença.
7: comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca't a mi.
11: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
12: És un animal.
11: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
12: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
11: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
12: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
23: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
24: Bon dia, Sique Rodríguez. Quin goig que fa això, eh?
23: José Mari Vaquero, tot això és per tu, eh?
25: Al passar ara semblava una boda, saps? Que coneixes a la gent. Hola, hola, hola, hola, hola.
23: Grande Vaquero.
25: Bueno, estic en el meu poble. Aquí sí, faig una passada darrere, aplaudeixo tothom.
23: Aviam, si aplaudeix la gent. Avui el Què t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges per celebrar l'aniversari, com sempre dic, del primer petó que mai s'oblida, la Copa d'Europa que tenim aquí, el trofeu, 20 de maig de 1992, Wembley, quins records, i per celebrar també el naixement d'aquest fill, o net, perquè ja està en edat de tenir nets, de fet és avi José Mari Vaquero, ja mi tinc. Pròxima parada.
25: Ja tinc, net.
23: Ja ho sé, per aquí ronda.
25: Vindrà després.
23: No et preguntaré què fa més il·lusió, perquè segurament sense la Copa d'Europa el llibre no existiria, però què t'ha costat més? Guanyar aquesta Copa d'Europa o escriure el llibre?
25: No, sense Copa d'Europa potser també.
23: Ah, bueno, no sé.
25: Home, això és un llibre de vida, no és un llibre només de futbol. D'anècdotes, d'experiències i de tot el que ha fet que jo sigui d'una manera, a vegades dolenta potser, però com s'ha forjat una mica el meu caràcter, per dir-ho d'una manera, no?
23: Flaqui, què feies tu el 20 de maig del 92?
24: Doncs jo, veure la Copa Europa, la final de Wembley al costat dels meus pares, al sofà de casa, tenia 14 anyets, i evidentment vivint un moment inoblidable d'aquells que t'ha quedat per sempre. Tothom, tots els culers, recordem què fèiem, on estàvem i amb qui vam veure aquell moment.
23: D'aquí a una estona, amb gent del Dream Team, recordarem aquell màgic 20 de maig del 92. També amb els oients que han vingut avui a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, han portat moltes coses, fins i tot un gespa de Wembley d'aquell dia. Gespa de Wembley d'aquell dia.
26: Césped?
23: Sí,
26: han césped. Portat césped?
23: Sí, han portat césped.
26: Ja, a quants mil·límetres estava tallada? Estava tallada llarga, estava curta, estava com estava?
25: Estava corta, corta.
26: Sí? Estava curteta, sí, eh? Sí, com toca. Per això vam guanyar, pel césped.
25: No, vam guanyar perquè Koeman va fer gol.
26: Perquè era el tapet, eh?
24: I perquè tu li vas posar bé la pilota.
25: Les coses com són. No, mira, el més important va ser la meva passada. Va parar la pelota de puta mare.
26: Però no va ser ni pa'lante ni pa'atràs.
25: Ni pa'lante ni pa'atràs. Ahir mateix. I això, Ronald li vaig dir, escolta, ara miraré, perquè jo vaig mirar com anava la pilota i va ser cobrant, perquè hem cobrat prima. Aleshores, imagina't, fer la parada de la vida. Visualitzar el gol de la vida. A partir d'aquí, i cobrar. Collons.
24: Però Koeman t'ha agraït a aquella passada? T'ha agraït alguna vegada? T'ha donat les gràcies per aquella passada que li vas fer?
25: I Ronan?
24: Sí.
25: No. I jo crec que Risto es va emprenyar perquè ell li hagués agradat ser ell. Clar. És a dir, per què no hem canviat això,
24: ara,
25: saps?
24: En el futbol modern, Risto seria la preassistència, que ara es parla de preassistència.
25: Això, els narradors, teniu molt vocabulari, per mi és nou. És a dir, el Flaqui, collons, tu. És a dir,
23: doncs t'aviso una cosa, el Flaqui... I estigueu atents els oients que heu vingut a l'hotel Melià Sitges perquè recrearà el gol de Wembley i qui millor imiti el Flaqui s'emportarà una samarreta Meiva color taronja com la que portaven els jugadors el dia que van guanyar la primera Copa d'Europa de la història del club.
24: Doncs així ho farem. I, per cert, parlant de samarretes, comencem el programa en un racó d'aquest escenari de l'hotel Melià Sitges. Tenim la Copa Europa, tenim el llibre, tenim el José Mari i tenim una samarreta també espectacular aquí darrere. José Mari, una samarreta gegant del dia del teu comiat al Camp Nou.
25: No, després explicaré quan vegin o arribin tots els companys, però d'aquesta samarreta puc dir que quan el dia de la meva despedida em quedava bé. Ara em queda prim. És a dir, ara se m'han fet prim, saps? És a dir, que ha canviat una mica, no la samarreta, sinó jo, entens?
23: És una samarreta 2x2, recorde l'últim partit de Vaquero amb el Barça, que podeu veure els oients que heu vingut aquí a Sitges, també els que esteu veient a part d'escoltant el Què t'hi jugues a través del live, pels que ens seguiu des de la ràdio, doncs són 2x2 de samarreta capa de l'època, signada per molta gent. És talla Jordi Martí.
26: Talla X. Quantes X abans de l'L?
25: Ara me queda pequeña, estrecha.
23: Ho dic talla Jordi Martí perquè la reunió, quan vam dir que era 2x2, va pensar, com les meves camises, vull dir, no, tampoc passa res. Que parlarem de la primera Copa d'Europa del Barça, parlarem de Mi pròxima parada, el llibre de José Mari Vaquero, en aquestes dues hores de ràdio. Gràcies a tots els que heu vingut, gràcies a tots els que ens escolteu.
26: Exclusiva di Giovanni Romano, Romano, cuidado, José Mari Vaquero, podiamo annunciare qui... Estrena libre, Please Don't Go, l'ex giocatore del Barcellona, tra un libro che si chiama Mi prossima parada, esclusiva di Giovanni Romano. Mundiale, esclusiva mondiale, Please Don't Go.
24: Vols dir que és una esclusiva, això?
26: És una esclusiva mondiale.
23: 12 i 10, Què t'hi jugues? A ser Catalunya. Què t'hi jugues?

0: 4 anys han passat des de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. D'aquí a una estona amb gent del Dream Team, alguns molt puntuals ja estan per aquí, per la sala. Recordarem aquell moment i també al llarg d'aquestes dues hores parlarem de Mi pròxima parada. José Mari Vaquero signarà alguns llibres i farem algun concurs perquè els pugueu aconseguir. T'he de dir, José Mari, que donant una volta passejant per Sitges entenc per què t'has quedat a viure aquí.
1: Bueno, la veritat és que fa molts anys ja, eh? Jo crec que sóc una de les persones que ha vingut de fora i porta més anys aquí. Aleshores, no, és un poble molt agradable, ens hem trobat molt bé, tant la meva família com jo, i a gust. A l'estiu hi ha una mica més de gent, però sobretot si dones un passeig per la playa Sant Sebastià, et daràs compte per què vaig venir a viure aquí.
0: Volem donar les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la seva complicitat. Aurora Carbonell, què tal, com està?
2: Molt bé, bon dia.
0: És un luxe, no?, tenir gent com Vaquero vivint a Sitges.
2: Un sitgetà més, que fa molts anys, com diu ell, un sitgetà que ens l'estimem molt aquí.
0: Què és el que més orgullosa li fa sentir de gent com Vaquero parlant de Sitges amb el carinyo que parlen?
2: Doncs precisament això, no?, que vingui gent que ha nascut en un altre indret, decideix venir a viure aquí perquè ho escull i quan està aquí doncs està tan orgullós i va amb la bandera de Sitges arreu, no? I això també és molt important.
0: Alguna vegada ho ha explicat, però potser hi ha oients que no ho saben, Sitges i Donosti són localitats agermanades, no?
1: Sí, sí. Fa temps.
2: Totalment. Sí. I precisament la platja Sant Sebastià hi ha alguna cosa que recorda molt.
1: Sí, sí. La barandilla.
2: Exacte.
1: Que precisament jo vaig començar a jugar en futbol des de los 8 fins als 14 anys a la playa de la Concha. Aleshores, aquesta barandilla per mi és un record que quan veig recordo la meva infantesa.
0: Aquí hi ha una barana a Sitges que és de la platja de la Concha de Sant Sebastià.
2: És un tros de la platja de la Concha de Sant Sebastià. Sí, sí,
3: bueno.
2: Sí.
3: Sí, però és una barana molt característica de la platja de la Concha, per tant entenc que Vaquero es traslladi cap a la seva infantesa. És que Sitges té això, que quan la veus t'engresca i t'enamora, eh? Bueno.
4: A veure, res que no tingui Badalona.
3: Home, vol dir.
4: Sí, res que no tinguem
3: contra Badalona,
4: el pom del petroli. Sí. Allà també s'hi ha afincat el Ricky Rubio. Passa que no seria José Mari Vaquero, seria més José Mari, no sé, els que venen,
1: pequeño,
4: de, els que venen de fora, més aviat José Mari Mantero. Més aviat.
1: O Guerrero.
4: Gent de fora. Sé que és veritat que... Però Argelès, som terra d'acollida, no?
0: Avui hi ha molta gent de Sitges aquí al...
4: Ha limpiat mai Sitges? Ha limpiat mai Sitges, senyora?
0: Deia que avui hi ha molta gent de Sitges aquí a l'auditori del Hotel Melià Sitges, però també ha vingut gent d'arreu de Catalunya. Després escoltarem oients que venen de lluny per viure en directe a la ràdio i per acompanyar-te en un dia especial per a tu, José Mari Vaquero. I m'encanta, està per aquí el Santi Ovalle, que oients bon celebrin el seu aniversari amb nosaltres.
3: Què em dius ara?
0: I ens portin regals.
3: Home, això és al revés.
5: Hola, com et dius?
6: Anna.
5: Hola, per molts anys, és el teu aniversari, no?
6: Sí.
5: Un aplaudiment per l'Anna. Des d'on vens?
6: De Sant Celoni.
5: Sant Celoni.
6: Però
5: sóc de
6: Lleida. Ets de? Lleida.
0: Home, quina gran ciutat.
4: Ja has tocat. És que la primera persona ja...
5: Escolta, i ets molt fan del que t'hi jugues, del Vaquero, no?
6: Molt, molt. Molt del Barça, culé des de quasi vaig néixer. Jo tenia 10 anys quan va jugar a Wembley. O sigui que...
3: Quin regal que et van fer aquella nit,
6: sí,
3: no?
6: Sí, el millor regal.
3: Caram.
6: Sí.
3: Una Copa d'Europa, ni més ni menys.
6: Sí.
0: I què ens has portat?
5: A veure, veig una bossa aquí.
6: He portat coca de recapte.
3: Ostres.
4: Oh. Porta. Per molts anys, eh? Era, molt bé, per molts anys. Porta aquí. Molt bé. La bossa també...
3: President, calma.
4: Pot menjar.
3: Calma.
5: No li doni al president que se les menja totes, eh?
0: No, si us sembla, podem posar la coca de recapte aquí davant i que amb algunes pauses publicitàries els oients que han vingut
4: puguin
0: tastar-la perquè...
4: Els oients, diu...
0: Anna, m'has dit abans del programa que l'has fet tu?
4: Deixo aquí.
3: Ah, l'has fet
0: ella, eh? Sí, l'ha fet ella. Coca de recapte casera.
4: Molt bé, eh?
0: Sí.
3: President, és per repartir, eh?
4: Repartir què? Molt bé, eh? Obro, eh?
0: Sí, obri, president, obri.
4: La...
0: Però si la pot repartir també entre els oients que han vingut avui aquí. L'Anna celebra el seu aniversari i Santi, per aquí davant, també demano un aplaudiment per un home que d'alguna manera celebra avui una fita històrica.
3: Caram,
4: sí.
0: I és que...
4: Vosaltres...
0: Té molt mèrit, no, Santi?
5: Com et dius?
0: Bon dia.
7: Maneu, em dic...
5: I què celebres avui?
7: Avui fa justament un any que he deixat de fumar.
0: Un aplaudiment! Ah,
4: molt bé!
8: Això és, no és un bon aniversari, eh?
4: No és poc.
7: Home, i tant, després del fumador que he sigut, pues, ha costat, però s'ha aconseguit.
5: Li ha canviat molt la vida o no?
7: No.
0: Pregunta-li com ho ha aconseguit.
5: Com ho has aconseguit?
7: Amb pastilles. En ajuda, eh? En ajuda.
5: Hi ha molta força de voluntat, veritat?
7: Sí, sí, però ha sigut bastant fàcil, eh? Sí, sí. No pensava que passaria més ansietat i no, no.
5: Doncs mira, amb un palillo, diuen per aquí. Ostres, doncs mira, tots els que fumin i vulguin deixar de fumar, aquí teniu un bon exemple, un any sense agafar una cigarreta.
0: Molt bé. L'Anna Flaqui és d'una gran ciutat com Lleida, el Manel és d'una altra gran localitat com el Prat de Llobregat.
3: Caram, tot queda a casa, tu! Només falta algú de Sant Carles, i ja està.
0: Sí, sí, sí, i té un afegit, és el meu sogre. O sigui, un aplaudiment per ell.
3: Amigo... Tot se sap al final.
0: Són les 12:17, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Ara saludarem a periodistes per analitzar l'actualitat del Barça. En un moment també anirà pujant gent del Dream Team per celebrar amb José Mari Vaquero aquest aniversari de la primera Copa d'Europa de Wembley, que, per cert, el club ha recordat amb un missatge ara mateix a les xarxes socials,
3: sí,
0: Flaqui.
3: Sí, sí, ha posat la data, 20 de maig del 92, la nostra primera Copa d'Europa. És que avui el culer és d'aquells dies que s'aixeca recordant.
0: I estigueu atents també perquè regalarem llibres de Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero i José Javier Torre, que està també per aquí davant, dedicats, signats, i en un moment parlem del llibre, que a part de ser una autobiografia original, d'alguna manera és un llibre de vida, i ara us explicaré algunes coses que m'han cridat l'atenció, que encara no hem comentat al llarg d'aquesta temporada al programa. Però abans, endrecem l'actualitat. Són les 12:18.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Comencem pel Barça, Santi Ovalle, perquè el club va avançant en la planificació esportiva i fent els deures per poder inscriure amb normalitat en aquest proper mercat de fitxatges.
5: Hi ha hagut converses entre el Barça i la Lliga, totes dues parts estan d'acord, el Barça està molt a prop d'estar a la regla de l'1-1, de fet esperen totes dues parts que al juliol pugui estar a la regla de l'1-1 i inscriure amb normalitat. I per què? Doncs perquè el Barça ha fet la feina en aspectes que són importants, com per exemple doncs el que la venda de les llotges VIPs, ja han ingressat 70 milions, per exemple, dona sortir a Lewandowski, no genera fair play, però sí que t'estalvies uns 40 milions de la massa salarial, està aconseguint ingressos rècords, per exemple, li destaquen els 16 milions que ha ingressat a l'últim clàssic, és el rècord de mai a la història.
0: 16 milions al clàssic.
5: Més de 16 milions, és més ingressos del que generava un clàssic amb 100.000 espectadors al Camp Nou, per tant, aquesta xifra se la valoren molt positivament i, insisteixo, tant la Lliga com el Barça donen per fet, perquè així ho han parlat entre ells, que a partir del juliol estarà a la regla de l'1-1.
0: I de fitxatges, renovacions, jugadors que poden marxar, jugadors que poden arribar?
5: Doncs mira, hi ha dos noms destacats que estan a la plantilla i que s'ha de veure què passa amb ells. El primer és Marcus Rashford. Flick li ha dit a Marcus Rashford que està molt content amb ell i que si depèn d'ell el vol a la plantilla, però també li ha deixat clar la decisió no és únicament meva, això és el que li ha dit Flick a Marcus Rashford, un Marcus Rashford que li ha dit al Barça que ell està disposat a posar totes les facilitats del món per quedar-se, baixar-se salari, posar en comptes de 3 anys de contracte, 5 anys de contracte per allargar el salari i l'amortització i que surti més econòmic. El United no vol rebaixar els 30 milions de la clàusula que té, però el Barça creu que sí que ho pot fer i esperen que es tanqui la continuïtat abans del Mundial. Això és el que espera el Barça amb Marcus Rashford. Insisteixo, Flick li ha dit a Marcus Rashford que si és per ell, se'l queda a la plantilla.
0: D'aquí a un moment ho comentem aquí a la taula, el que t'hi jugues. Destacar també que l'Arsenal és campió de la Premier, Flaqui.
3: Sí, 22 anys després, l'equip d'Arteta es proclama campió de la Premier gràcies a la punxada del City al camp del Bournemouth. Els de Guardiola van empatar 1, van deixar el títol ja matemàticament a les mans de l'Arsenal. Arteta així es converteix en el segon entrenador de l'estat en guanyar la Premier després de Pep Guardiola.
0: Avui final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa.
3: A les 9 de la nit a l'estadi del Besiktas d'Istanbul, Unai Emery buscarà amb l'Aston Villa el seu cinquè títol d'Europa League després d'haver-ne guanyat 3 amb el Sevilla i un amb el Villarreal. El de l'any tindrà un dels equips que ha crescut més en els darrers anys, el Friburg alemany, que vol aixecar el que seria primer títol europeu de la seva història.
0: Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Wimbledon.
3: El tenista murcià seguirà fora de les pistes després de retirar-se del godó. Ahir Alcaraz va anunciar que no disputaria la gira de gespa i que no seria els tornejos de Queens ni Wimbledon per acabar de solucionar la lesió al canell dret. Ara l'objectiu és tornar a finals d'agost per disputar els tornejos de Canadà, Cincinnati i el US Open.
0: I és una setmana especial avui perquè celebrem la primera Copa d'Europa de la història història del Barça, i dissabte perquè el club pot aixecar una altra Copa d'Europa, en aquest cas la Champions de futbol femení, Flaqui.
3: Sí, des del club avancen amb la venda d'entrades per la final de la Champions a Oslo. Hores d'ara, prop de 1.200 aficionats han comprat ja entrada a través dels canals del club, tot i que també hi ha un gruix de gent indeterminat que l'ha comprada via UEFA. El Barça són conscients que no serà un desplaçament massiu com els darrers anys per la logística d'arribar a Oslo, però sí que preveuen força aficionats culers dissabte a les graderies.
10: I un altre gruix que no ha comprat entrada allà perquè estarà a Casa Cupra.
3: Sí, senyor.
10: Casa Cupra Raval, on aquest mateix dissabte, des de les 5 de la tarda, hi serem, doncs, amb la, bueno, l'Anna Palet des d'Oslo, el Santiago Valle des de València, però tindrem una pila de gent a Casa Cupra Raval per passar-nos-ho de conya, una pantalla gegant, i ja sabeu que a la web de Casa Cupra Raval us hi podeu apuntar.
0: Són les 12.22, avui que t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges per celebrar mi pròxima parada amb José Mari Vaquero, el seu llibre, i també la primera Copa d'Europa. El trofeu el teniu aquí a l'escenari, gràcies al Barça per la complicitat i per cedir-nos des del club la Copa d'Europa, que després, tranquils, retornarem al museu. T'he de dir, José Mari, que preparant el programa hem trobat una relíquia que ens ha emocionat, però a la vegada ens ha entristit, que és que ja vam celebrar els 25 anys a Wembley amb tu, te n'en recordes, Flaqui?
3: Home, i tant, quin dia aquell.
0: En un
1: jo no recordava.
0: Viatge històric.
3: Que joves que érem.
0: Que ens va portar a passejar la Copa d'Europa pel metro de Londres. La gent flipava.
10: Vaya dos quillos, sembleu.
0: Realment. Dic que ens ha emocionat i ens ha entristit perquè fixeu-vos que semblem els nostres fills.
3: Sí, noi,
0: i han passat 9 anys.
3: 9 anys.
0: Han passat 9 anys.
3: Sí, sí. I el sí que...
10: Com però quillos, quillos, eh?
3: Però què vols dir, tio? No parlis així de José Mari Vaquero.
10: No, no, de vosaltres dos.
3: Ah, nosaltres?
10: Sí, sí. Mira'l, mira'l.
0: Per la gent que no pot veure el programa, però sí escoltar-lo, aquest és un extracte del moment.
3: A veure, a veure.
0: José Mari Vaquero, bona tarda.
11: Mai estar.
0: 25 anys després, se't continua posant la gallina de piel.
11: Bueno, la veritat és que sí, em dona molta alegria, i sobretot quan tornes aquí a Wembley és diferent. És veritat que l'estadi és nou, però la sensació sempre hi és, no? És la segona vegada que vinc i la veritat és que sempre és especial perquè és un lloc especial.
0: Quin gran moment, eh? Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, eh? Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
1: Ara sí, eh? He canviat.
3: Ha canviat.
1: He madurat. Por si acaso.
0: Lu Martín, què tal, com estàs? Home, t'hauries de posar els auriculars, Lu, i el micròfon, xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
10: Hòstia. Mira, que ara el tinc enganxat.
0: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco.
12: Con la calma.
0: Què has portat, Lu?
12: Què he portat? Ah, sí.
3: Porta't una cosa. És l'emoció del moment.
12: A veure, és que per arribar a guanyar Wembley tampoc va ser tan fàcil, a la vida res és fàcil, tot costa.
1: Per què? Vas jugar tu o què?
0: Tot costa Catalunya Ràdio, eh?
3: Sí.
1: Vas jugar tu?
12: Que si vaig jugar jo, doncs com si hagués jugat. Perquè ara encara no ho heu posat difícil. Va haver un dia que si el Barça no guanyava, segurament el Johan no hagués continuat a la banqueta. Aquell dia va ser un partit bueno, primer que tot, bon dia i gràcies per venir.
10: Hola.
12: Va ser un partit a València, una final de Copa, on el Johan estava al precipici, no? I al final el Barça va guanyar. I he portat una samarreta d'aquell dia, no? Perquè em sembla que va ser important aquell partit. Tu te'n recordaràs, José Mari, contra el Real Madrid, unes hòsties tan grans que el Hugo Sánchez va lesionar a l'Oisio. Normalment, el Johan, el tio que li posava el 14 a la banqueta, sortia a jugar. Bueno, doncs jo he portat la samarreta del tio que no va sortir a jugar perquè el Hugo Sánchez es va carregar l'Oisio, i és aquesta samarreta.
0: Oh, que guapa.
12: Sí.
0: Me iba
12: no te la quedis.
0: Amb el número 14.
12: Perquè he suposat que algú portarà alguna de Wembley, no?
0: De fet, he vist oients amb samarretes vintage.
12: I dic, bueno, vaig a portar aquella samarreta perquè sense aquell partit segurament no haguéssim arribat a Wembley.
0: Sí, sí, és molt xula la samarreta. Molt xula.
12: Guarda-te-la aquí.
0: Està també el Marcos López, són les 12:26, si us sembla, així podeu observar com fa habitualment la seva secció, perquè en directe repassarà la premsa per als oients del Què t'hi jugues.
9: El quiosc del Marcos.
0: Ens portes a Anglaterra, no, Marcos?
13: A Anglaterra, evidentment. Bon dia i moltes gràcies per estar aquí.
14: Hola, Marcos.
13: Hola, què tal, com esteu? Arteta heredó un desastre tóxico y así es como lo solucionó. Los métodos únicos del entrenador del Arsenal y su atención al detalle crearon un equipo unido lo suficientemente fuerte como para poner fin a la espera de 22 años por el título de la Premier League, escribe Sandin en el Daily Telegraph. Y supongo que lo conoce Lou. Paul Hirsch en The Times traza un perfil de un técnico innovador y rupturista que enfila sus últimos días en las islas. La década de Pep Guardiola en el Manchester City, un genio que cambió el fútbol inglés.
0: Tu coneixes Arteta, no? Lu, sí, des de fa temps, perquè a més va ser ajudant de Guardiola al...
14: Bueno, el conec des d'abans. Molt bon tio.
0: S'ha treballat guanyar aquesta Premier?
14: Home, jo crec que sí, sobretot ha treballat les jugades a pilota parada, perquè ha fotut 19 gols a pilota parada. De fet, molta gent a Anglaterra diuen que és la lliga dels set pisos, perquè és la guanyat a pilota parada.
0: Tu has vist molts partits del Arsenal aquesta temporada, José Mari?
1: No, gaire. Champions, sí.
0: Sí?
1: Però sí, és un equip físicament molt fort, amb una fortalesa, com diu, en la pilota parada, i la veritat és que, bueno, és un estil diferent, completament diferent del que té el Barça o el que té Guardiola, però al final el que es tracta és de competir, competir amb les teves herramientes, i en aquest sentit jo crec que chapeau per Arteta, perquè ha jugat això i ha aconseguit el que volia aconseguir.
14: Ell ho comentàvem ahir, crec que és de rècord, no li han tret cap targeta vermella en tota la temporada. No sé, això em fa sospitar també.
15: Hem guanyat nosaltres la copa Red Card Cup, l'hem guanyat nosaltres, eh? Li regalo su premier particular. Ell és el puto jefe, el puto amo. Arteta, enhorabuena. Un altre que és el meu segon i es corona gràcies a mi, o gràcies a mi, o com sigui, però una altra persona que em fa de segon, m'ajuda a mi, i que et surt d'un segon ex-Barça, com a Mourinho,
16: ets massa bon mestre.
15: I escolta, ara tot resulta que els mestres superen els professors. Els alumnes superen els mestres.
0: 12:28, donem les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la complicitat, per haver-nos convidat a fer la ràdio en directe des de la seva localitat, Aurora Carbonell. Aviam si a l'estiu ens tornem a veure, que Sitges a l'estiu és especialment bonica, tot i que hi hagi molta gent, com diu José Maria.
16: A l'estiu i a l'hivern, escolta'm, Sitges mola tot l'any.
2: Moltes gràcies. Només dic que en el llibre... espero llegir-me'l, perquè el José Mari va fer aquí una xerrada en el TED, te'n recordes, José Mari, al Prado? I va ser molt motivadora i molt emocionant, i m'imagino que va en aquesta línia, no?
1: Aquesta és la qüestió, aquesta una mica més concreta, no? Perquè aquest dia va ser la primera vegada que vaig parlar en públic així com sense res, no? A pelo, com es diu.
2: Sí.
1: Però sí, més o menys aquest és el concepte. El concepte és d'on venim, què fem i per què ho fem, no?
0: El llibre es diu Mi pròxima parada, gràcies a l'alcaldessa. Un aplaudiment per a Aurora Carbonell, i el comentarem amb alguns dels integrants del Dream Team que participen en aquest projecte de l'editorial Colima, Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, José Javier Torre, on parles, entre altres coses, jo crec que hi ha vegades que nos vacil·les, de les quatre nobles verdades de Buda.
1: Això és una mica de reflexions. Jo faig reflexions i ell li posa nom a aquesta reflexió. Diu, escolta, això lo diu aquest o lo diu aquest, i lo ha fet de puta mare. La veritat és que és un llibre on hem treballat molt bé amb José Javier. Ell és un home que porta ja... Aquest és el cinquè llibre que fa, i aleshores pues, ha posat full a l'ulla, no?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, això, aquesta frase, o aquesta frase en concret, és més seva que meva.
0: I qual és el cuento del granjero chino al que se le escapó un caballo?
4: Hòstia. Pues un granjero chino que se le escapó un caballo. ¿Qué te voy a decir? Pues un granjero chino, que un granjero, un señor que lleva una granja, que era de China, efectivamente, como lo dice el título, y que se le escapó un caballo. Pues ya, es que creo que el título te lo está diciendo todo.
1: Claro, eso es como la pasada de arena.
4: ¿Qué es un pase atrás? Un pase para atrás.
1: Vaquero, es que, de verdad, punto. ¿Qué fallo? Vaquero, fallía, va. Ahora no.
4: Bueno, ara ho pots fer també.
1: Ara, però... bueno, de tant en tant, si se vulgui, també el Julio Salinas fotia alguna pedrada cap a darrere.
4: Ostres.
0: Julio Salinas, què tal, com estàs?
17: Oh, tal, no. Bon dia.
3: Que bienvenida, eh, t'ha dado?
17: Molt bé, sí, sí.
1: No, no, ja l'he fotut una bronca a fora.
3: Ah,

0: Porque lo tienes lejos, ¿no?
1: Pero qué bueno, que os estimo a todos. Que muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias, Flor.
0: ¿Podemos explicar cuando terminó una maratón y tú la ibas animando por Barcelona, era, ¿no? Yendo de parada en parada de metro.
2: No, parada, parada, no. Fui con el coche por Ronda Litoral. Sí, por Ronda Litoral.
0: Tú con el coche ya corriendo.
2: Ella iba por... claro, yo ya había corrido mucho. No, no, ella tiene en esto una dedicación y una mentalidad muy potente. Casi cada día anda entre 8 y 10 kilómetros. Antes corría 10 kilómetros. Ha hecho medias maratones, medias maratones. Ha hecho una maratón de Barcelona, por lo tanto, en este sentido, tiene una mentalidad muy, muy potente.
0: En el libro explicas que la familia lo es todo, y para un esportista de élite es muy importante.
2: Sí, a vegades nosaltres, los esportistes, estem dins de... Només pensant en el esport especialment, i és veritat que si darrere no tens una tranquil·litat o una força diferent, doncs a vegades és difícil, no? Perquè el dia a dia no és tan fàcil. I sí, sí, jo crec que cadascú té la seva necessitat, però sí, és important tenir tranquil·litat.
0: Tenim aquí a Chiqui Begristain, que a part de llegenda del Barça com a futbolista, també ha estat molt important a la direcció esportiva del club, al Barça, al Manchester City. És veritat que quan tu vas a fitxar un jugador, a part de com és el futbolista, mires la persona i tens en compte el seu entorn? És important això?
3: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells i aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar, per l'alineació, no? que decideix l'entrenador, i és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir-ho tu. Has de sentir que aquell jugador, has de sentir alguna cosa, Després estan les dades i tot. Però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hòstia, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després, a mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics, per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares o amb el pare o el que sigui, però veure com respira, no? El jugador amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res... És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Aleshores és importantíssim.
4: De fet, sí que, perdona, jo recordo molts moments importants d'aquests jugadors, però el que més recordo del Dream Team, ara que estava la Flor aquí, que està la mare, que la veig per aquí, la mare és la dona del Chiqui, les nits a Sant Sebastià tancant el Bataplan abans dels partits.
2: Això. Com abans
5: dels partits?
4: No, bueno, vosaltres estàveu concentrats i elles no. I jo tampoc. El Julito no, encara no estava casat. El Julito en aquella època era un fucker impressionant.
6: No, és que aleshores...
4: Però aquelles nits...
6: També pots ser deportista d'elit, estan solter, eh?
4: Ah, tu has sigut...
6: No té res que veure.
4: Perdona, tu has sigut futbolista d'elit?
6: No,
4: o eres
6: sé,
4: futbolista?
6: Jo no sé lo que he sigut. Lo que sí que te puc dir és que he estat 20 anys. 20 anys. I al final me va retirar
4: per avorriment. Acabo.
6: Em va retirar per avorriment. Avorriment.
4: Sí que... volia dir...
6: Però podies viure i podies estar solter, eh? No,
4: sí,
6: no.
4: Sí. Jo el que volia dir és que té raó a l'Aitor, que és molt important el que hi ha darrere, el futbolista i com la família que acompanya el futbolista. I aquestes famílies els acompanyaven molt divertidament.
5: De fet, Flip va dir aquesta temporada que els egos maten l'èxit, no? Al final, això del vestidor és fonamental.
2: En la línia que ha dit el Chiqui, primer de tot, mira, per exemple, nosaltres, no? Chiqui, jo parlo, i també Julio, perquè nosaltres hem tingut la sort d'estar en jugadors excepcionals en la Real Societat. Ell també ha estat en un equip que va guanyar dos ligues, en l'Atleti, i hem tingut la sort d'estar en jugadors amb moltíssima personalitat. En el cas meu i el de Chiqui, doncs, con Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte i Dígoras, és a dir, amb una estructura d'exigència i professionalitat molt potent. I després hem arribat aquí a Barcelona i hem arribat un grup entre 24 i 26 anys en les parelles, uns i altres no, i aleshores hem crescut com grup tant personalment com professionalment. I jo crec que això va ser una gran sort per nosaltres, perquè al marge de disfrutar jugant a futbol, hem disfrutat també de la vida, així tal qual.
0: De fet, al llibre, Mi pròxima parada, cada capítol acaba amb la reflexió d'un company sobre José Mari Vaquero, no? N'hi ha de Julio Salinas, i la de Chiqui Begristain conté una frase que m'ha cridat l'atenció, no? Al Barça no le puedes abandonar, ya te abandonará él a ti. Quina frase més bonica, no? Al Barça no el pots abandonar, ja t'abandonarà el Barça a tu.
3: Sí, vam viure aquell moment del 94. Estàvem ja després d'aquell 4-0 d'Atenes, i el Johan ja fent molts canvis a la plantilla, i bueno, va arribar aquell, l'Atlètic estaven d'eleccions i bueno, es van passejar pel Mundial i bueno, vam tenir aquella oportunitat, no? I vient aquell moment, ho vaig compartir amb el José Mari, el José Mari em va ajudar a pensar que no, vull dir, que me quedava un any de contracte i dic, pues em quedo i a veure què passa, no? I efectivament és el Barça al final el que ha de dir al Barça, i després ho aplicaria al futbol. És el futbol, jo sempre dic al jugador, millor vida que el jugador no existeix, i aleshores no es retiris mai, i si no es retiris mai del Barça tampoc, és a dir, pues,
0: ja et retiraran
3: i em van retirar, evidentment, que ho va fer molt bé, com va fer molt bé, perquè van dir, bueno, da, tu, Chiqui, et vols quedar com vulguis, tu busqueu un tio al vestuari, tu ajudaràs, jugaràs algo. Home, però si en algun club et donen 2 anys de contracte... I, home, igual, li vaig dir, Johan, ja ho entes. I me'n vaig anar al Deportiu i em vaig trobar amb la Tegom, el Julio...
0: És veritat, és veritat. Sí, sí.
2: A menjar marisco, ahir, eh?
3: Sí.
2: Estava el Recarte, també, no?
3: Sí, sí. El Recarte, el Duayen, Rivera, Bascos, té molts Bascos.
6: Sí, sí, aquestes paraules que has dit, jo també les recordo. Eh? El que passa que jo no me vas anar, me vaig a... Que és diferent.
3: Sí. O sea, no tenia molta imaginació, no era molt creatiu, eh?
6: No.
3: Utilitzava el mateix per tots.
6: Jo tenia la frase feta.
7: Però mira, almenys, no, això... almenys no va ser a l'autobús, com Zubi Gaspar.
6: No sé què pitjor, eh? No sé què és pitjor, eh?
2: No, volia dir que també, entre altres raons, aquesta samarreta l'ha portat també perquè...
0: És la samarreta 2x2 gegant del dia del comiat de José Mari Vaquero com a futbolista del Barça, que està signada per moltíssima gent.
2: Perquè va ser, d'alguna manera, el final del cicle, anem a dir, del Dream Team, no? Per dir d'alguna manera. I clar, hi ha tants jugadors com aquests que tenim aquí, i altres, no? Molts altres, que haguessin merescut el mateix homenatge que hi ha a mi, perquè al final, si no haguessin guanyat segurament a Wembley, tot hagués sigut diferent. Abans ha dit de València, però després de València ha hagut molts moments difícils. És més, cada any pràcticament es dudava de la continuïtat de Johan, fins i tot el 92. Sí, sí, abans, sí, de la final de Champions, recordo una roda de premsa de Núñez, no? Plorant, sí, sí, i nosaltres dèiem, collons, tu, anem a jugar a la final demà, hòstia, hem de guanyar, i plorant, bueno, cadascú, no? Amb tot el respecte, jo estimava molt, me va respectar molt el senyor Núñez, president, però vull dir que per això també volia portar la samarreta com homenatge a tots els companys que jo vaig tenir en tota la meva època del Barça, i entre ells.
0: Són les 12:45, 3:15 del migdia. En un moment puja a l'escenari també més gent del Dream Team. El 20 de maig que celebrem la primera Copa d'Europa de la història del Barça, el trofeu que teniu aquí a l'hotel Melià Sitges. Gràcies a tots els oients que ens acompanyeu avui en aquest fantàstic auditori. I, com us dèiem, també tenim alguns llibres de José Mari Vaquero per regalar entre la nostra audiència.
2: Però dir que hi han de fer...
8: Oye, te lo digo yo, no pasa nada. Bueno, yo, tú te preocupes, hostia, es que estáis aquí todo el rato...
5: Controla todo, José María.
8: Controlando. Claro. A ver, luces del público, por favor. Encendemos las luces del público, porque ahora mismo hay mucha gente...
2: Ahora ve bien,
5: ¿vale?
8: Ahora mismo hay mucha gente que desea convertirse en un animal, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
0: Os han dado una cosa, ¿verdad? Per situar els oients, clar, José María, que no t'ha regalat al llarg de tota aquesta temporada el que t'hi jugues, i si llegiu el llibre, observareu el per què metàfores... d'animals com aquestes.
8: Con las máscaras.
2: Te voy a contar la historia de los...
8: Fíjate que...
0: Mira. ¿Me estás vacilando?
2: No, mira, es que iban unos cuantos mamuts Y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles, y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos. Tengo grasa suficiente para pasar el verano. He tomado las cervezas suficientes para estar todo el verano sin tomar ninguna más. Y voy a estar muy tranquilo. Por lo tanto, no me preguntéis por árbitros. Punto. Es que está dormido, pero te haces, se hacen los dormidos.
8: ¿Se hacen,
2: sabes?
8: Los dormidos.
2: Sí, porque.
8: ¿Cómo sabes los polares?
2: La comunidad hace que de vez en cuando alguno se despierte, pero. Para no molestar a los demás,
8: no se roncan.
2: Se quedan ahí y se vuelven a dormir.
8: Como,
2: claro, como las gafas del oceanógrafo de Valencia, ¿sabes? Que los pececitos pequeñitos, es verdad, que
8: parecen muy grandes.
2: Muy grandes.
8: Y a veces
5: el Camp Nou para ti era un pez lociforme.
2: Es un pez de estos, como no me acuerdo.
8: Lociforme.
2: Lociforme, perfecto.
8: Tal cual.
2: Hasta que un día los mamut, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
8: ¿Qué pasó?
2: Que salió un bosque que se llama el pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Así llegué al Barça, tío.
5: Todo esto, la cara de sorpresa de Chiqui y de Julio Salinas, tot això ho ha dit el José Mari,
9: ¿Sí? Sí, estás veo.
8: Pues hay tantos animales que ahora tú vas a tener que ser el juez. Tú tendrás que ser el juez.
2: Pero el millón no está el del salmón.
8: El del salmón que va para arriba. Es que cuando el río va para abajo, el salmón va para arriba. Pues ahora hay mucha gente en el público que va a hacer imitaciones de animales. Y tú vas a decidir a quién le regalas un libro.
2: Molve.
8: Efectivamente.
10: A veure. Correcte. Per aquí tenim, com us dieu?
11: Carles. Josep.
10: A veure, sabeu ja que imitareu.
11: Porten una màscara?
5: Tot el públic porta una màscara d'animal.
11: És que ara t'he d'explicar una cosa, José Mari. Va venir un oient al Que t'hi jugues un dia portant-nos una bossa amb tot de màscares d'animals per a que te les regaléssim a tu. I vam decidir que el millor dia per fer-ho és avui.
2: Molt bé, ja no veig, ja.
8: Avui tot l'hotel Belià Sitges s'ha convertit en...
10: Doncs mira, comencem...
2: Sembla un zoo, això.
10: Comencem pel lleó, d'acord? Imitació del lleó, a veure, quan vulguis.
8: Bravo!
10: El lleó.
8: Això està mal,
10: Ja una mica... A veure el tigre, què tal?
11: Els va puntuant, José Mari Vaquero.
5: Tot això ha provocat...
10: Puntua, Vaquero,
5: Tot això ha provocat José Mari.
10: Anem cap al final de l'auditori, a veure...
5: Capità del Dream Team,
8: Capità del Dream Team.
10: Aquí hi ha un grup...
8: Valorant imitacions d'animals.
10: Un grup de... Poseu-vos de peu, a veure.
8: Ai.
10: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup, després s'hauran de repartir... Se l'hauran d'anar deixant, el llibre. Què porteu de màscara, a veure? Sí. Què imitareu? Què voleu imitar? Cavall, m'han dit, no?
5: Cavall, mira.
10: Vinga.
5: Cavall del Xina.
10: Doncs 3, 2, 1, quan vulgueu.
12: Jo no sé...
10: No, però el cavall, no heu de imitar el cavall.
5: El cavall parla.
12: Però és que jo no ho sé.
5: No saps com
10: és. Aleshores no.
8: Heu de triar un animal.
10: Ah, sí que voleu. A veure, quin voleu? Va.
13: Un os.
5: Un os.
10: Bueno, bé. Vaquero, puntua. Més per aquí, a veure, aquí veig... Allà davant, a la tercera fila.
11: Tenen ganes de fer l'animal a la ràdio.
10: Què més hi ha?
8: Sí.
10: Aquí, a veure, vine cap aquí. Què tens? Què portes?
12: El pato.
5: El pato?
10: Hòstia, això promet. A veure, va, 3, 2, 1.
8: Oh!
11: Ha fet el Donald, eh?
10: Crec que hi ha un altre tigre. Aquí el jovent, sort del jovent, eh?
5: Sí,
10: com se'n desquen. Quines ganes té d'imitar el jovent. A veure, el tigre, 3, 2, 1. Gatito, más gatito que tigre. Tenim prou o fem més? Què penseu? Vaquero, ¿tienes ya veredicto?
2: No, a Julio y Chiqui.
5: També. Els vols implicar,
10: Els vols implicar.
9: No.
10: El pato
8: és un os.
5: Podem tornar-lo a fer, perquè ha estat espectacular.
11: L'oient que ha fet el ànec, el pato, s'emporta un dels llibres de Vaquero.
12: Muchas gracias, muchas gracias.
10: Un altre cop,
9: sisplau. No, el pato.
11: Increïble.
2: Pato, escolta, això lo fas molt bé, però Pato... has d'anar a l'escola, que això és entrenament, sembla.
11: Ai, són les 12:51, importants a la vida de Vaquero, diversos entrenadors. Un que ens ha volgut deixar un missatge perquè viu lluny i no pot estar aquí amb nosaltres, és, n'has parlat moltes vegades d'ell, Javier Clemente.
13: Hablar de José Mari Vaquero en l'aspecte futbolístico para un entrenador es fácil. Es un tío de entrega, es un tío que ha luchado siempre, siempre con ánimo de victoria, peleón, animoso y encima buen compañero. Personalmente le tengo mucho afecto y es de los que, sin haber sido de los llamados bonitos jugadores, siempre ha sido un jugador que para mí, por lo menos, era lo más práctico que había en el fútbol. Era un jugador que con las virtudes que tenía, todo lo que hacía era útil para el equipo. Por eso creo que ha sido una gran figura. Un abrazo, José Mari, y un merecido recuerdo en este programa.
8: La ha clavado, ¿eh? Aprovecha para clavártela, ¿eh? Aprovechado para...
2: Lo que me ha preocupado, que ha dicho, escolta, en el ámbito profesional estaba pensando que no parle del personal, porque no pensé lo mateix. No, la verdad es que yo siempre he dicho, y sabe, Javi Clemente lo sabe perfectamente, que para mí va a ser el comenzamiento de la selección española de fútbol como equipo. Es decir, yo portaba ya unos años anant a la selección, pero siempre había seguido, también Julio, después Chiqui también, pero siempre había seguido una mica la selección nacional, ¿no? Y no un equipo de fútbol. Y aleshores Javi va a cambiar eso y va a hacer un equipo de fútbol dins de la selección nacional. Y aleshores eso yo siempre lo he reconegut, cada día, en cada puesto lo faig, él lo sabe, le he dicho también siempre, y también tengo que decirte que cada vegada que por una razón o una otra, por ejemplo, el homenaje al 25 aniversario de Wembley, que van a haber unas charradas, le vais a convidar y va a venir, y es decir, que siempre ha estado en mí, en respecto y en molt de cariño, y a las horas es recíproc, ¿no? ¿Es diu? Recíproc.
11: Sí, molt bé. Sí, sí.
2: Y es también, podemos hablar una mica de la selección de Javi.
14: Es que para. Bueno, yo parlo de Javi, que vos que digui, ¿no? Para mí es el meu pare, mes a mes de un amic. Yo considero un amic, pero mes a mes nosotras yo creo que estén aquí al Barça para él. Es decir, al final el Dream Team lo va a montar él.
11: Això és veritat, no és una llegenda.
14: Home, a veure, està més clar que l'ostres. Només has de mirar només qui va venir.
15: Ho tira pa casa.
14: No, només has de mirar els que van venir, que van venir aquí. I és veritat el que diu a Chema.
8: Chema.
14: És veritat, en el sentit de que nosaltres...
4: És insuperable.
14: El 94... va ser un equip el que va lluitar per aquest Mundial. No van tenir la sort, però més a més de totes les desavantatges, totes les pedres que hi havia al camí, perquè va ser una lluita terrible durant dos anys, sempre discutint quina anava aquella selecció. Recorda que era l'època de la quinta del buitre, que Clemente va fer pues, un punt i a part i van anar 10 del Barça. 10 del Barça. I jo crec que allí van lluitar tots i era un equip, No van tenir la sort de guanyar-lo, però la sensació va ser molt bona.
15: A veure, jo afegiria això, no? És a dir, primer, perquè havíem guanyat les quatre lligues seguides, era normal que el cos, diguem, de l'equip aquell fos del Barça, no? Però jo crec que el que, una mica afegint el que ha dit el José Mari, ell de la llista de 23 va portar 16-17 per jugar i les altres els va portar, que eren bona gent, mantenir la qualitat de l'entrenament i l'esperit de l'equip. I ara puc afegir, evidentment, vosaltres dos estàveu en el grup del 16-17 i jo estava amb l'altre. Per això vaig jugar 20 minuts.
2: Molt, això diu molt del Javi, molt, que era molt intel·ligent.
11: I Clemente ha destacat de Vaquero, que sense ser un gran talent va...
2: No cal que digui això.
11: Ser un gran
2: talent. Sí, ser un gran talent.
15: Jugador bonito.
11: Diré una cosa. A mi em va meravellar de tu un dia que et vam entrevistar. Crec que estàvem amb tu, Lu Martín, i vas dir que...
15: Ui, Lu.
4: Ja va tocar.
11: Dijiste, imaginaos si era bueno que estuve 20 años en primera división sin hacer ni un solo regate.
2: Això és veritat. És a dir, i ningú s'havia donat compte, ni ara. Ara lo has dit i ara sí que aquesta gent diu, collons, sí que era dolent aquest.
14: Hòstia. Sí, però és que jo no sé, moltes vegades jo crec que no entenem el que és el talent. El talent. A veure, estàs parlant d'un jugador, jo sempre dic, com a tés, i no és perquè estigui aquí, estàs parlant d'un jugador que va debutar amb 17 anys i que durant tota la seva cursa o carrera ha marcat una mitjana cada any que passaven dels 10 gols. Aleshores, ostres, a mi, jugues al mig del camp, o mitja punta, com ho vulguis dir, i que cada any te marqui 15, 14, 17, 12, 13... Ostres, pues a mi dóna molts jugadors d'aquests, no?
11: Són les 12:57, farem una pausa, Flaqui, endreçarem l'actualitat al butlletí informatiu de la cadena SER i obrint la segona hora del Que t'hi jugues, més integrants d'aquell màgic Dream Team.
5: Ja estan arribant per aquí, I tastarem la coca de recapte de l'Anna i seguirem celebrant aquest aniversari al costat de Vaquero i dels seus companys del Dream Team que l'han volgut acompanyar avui aquí a l'Hotel Malià de Sitges.
11: Lu Martín, Marcos López, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Chiqui Begristain, Julio Salinas, aguanteu, que ara més companys ens ajudaran a recordar aquella primera Copa d'Europa. Estan per aquí Charlie Reixac, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, més gent del Dream Team que pujarà ara a l'escenari per compartir una estona de ràdio amb nosaltres.
16: Puc dir una última cosa?
11: Tens 30 segons.
16: 20 segons. Menos mal que el gol a Wembley no el va fer Julito.
10: Ja estem, ja comencem.
5: Pues va estar a punt, eh? Va estar a punt, perquè aquella jugada que va fer,
16: jo crec
5: va estar a punt.
16: Que Aitor i ell m'entendran. Menos mal que no el va fer Julito.
14: No mereixia.
11: Aitor és Chiqui Begristain. Per què li dius Aitor?
16: No sé. Sí.
11: No, ja ho sé que es diu Aitor. Tothom li diu Chiqui Begristain i el Luli diu Aitor. Em sorprèn, em crida l'atenció. Va, pausa. Adeu. I seguim al Que t'hi jugues des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
17: Que t'hi jugues.
18: SER Catalunya-Barcelona.
19: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
18: Un gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges.
20: La núvia anirà maquíssima. I tu?
21: Jo, a Xeviot.
20: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
21: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93-748-4249. 93-748-4249 o a xeviot.com.
22: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
23: I també totes les eines i ferreteria.
22: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
23: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat. Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
24: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
23: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.
25: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
26: No puedo leer ni escribir.
27: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Es la una, mediodía en Canarias. Alberto Núñez Feijóo acaba de apelar a los socios del gobierno para que muevan ficha y dejen caer, ha dicho, al Ejecutivo. Esto después de que el líder del Partido Popular se haya abierto al debate de la moción de censura si se complica la situación de Pedro Sánchez tras la imputación de Zapatero. Julia Molina, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El líder de la oposición le ha lanzado una pregunta a los socios. ¿Qué más les hace falta para tomar la decisión de dejar a Sánchez solo?
3: Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
2: Es él quien tiene la llave de la posible moción de censura y aunque no la descarta, el PP prefiere esperar. Están convencidos de que la situación se le va a ir complicando todavía más al gobierno. Por ahora, Feijóo se limita a poner el foco sobre los socios. Sostiene que tienen que ser ellos quienes muevan ficha y demuestren que están dispuestos a conformar una alternativa.
1: Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha defendido tanto la presunción de inocencia de Zapatero como la de los jueces, ha dicho. Y a diferencia de lo que ha defendido Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso, ha pedido no defender al expresidente, argumentando sus logros como político.
4: A quienes tienen furor en la defensa del presidente Zapatero, furor frente a la defensa serena que creo que hay que tener, quienes tienen ese furor agresivo en la defensa, les puedo pedir también y les pido que no utilicen ni la gestión ni los logros de gestión y menos aún los ideales como justificación para poder delinquir.
1: Del exterior, un primer grupo de activistas de la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y que han sido detenidos por el ejército hebreo ya están en el puerto de Ashdod, en Israel, donde se va a determinar si son deportados. Sara Aranda, buenas tardes.
5: Los activistas están detenidos en ese puerto israelí y se desconoce en qué condiciones se encuentran. Los organizadores de la flotilla Global Summit han asegurado en un comunicado que van a ser trasladados a la prisión de Ketziot, al sur de Israel, y que solo entonces podrán comunicarse con ellos. La organización de Derechos Humanos Adalá denuncia que han sido secuestrados por la fuerza en aguas internacionales y trasladados en contra de su voluntad. Es solo un primer grupo. Está previsto que más activistas lleguen al puerto israelí en las próximas horas. Los organizadores aseguran que estos actos son una extensión directa de las políticas israelíes de castigo colectivo y hambruna contra los palestinos en Gaza.
1: La subida de los precios turísticos en España sigue adelantando las reservas y está reduciendo la duración de las escapadas. Edu Hernández.
6: Si la subida de precios continuada en el sector turístico mantiene una tendencia que se arrastra, de hecho, desde el año pasado y que sirve para encontrar viajes más baratos. Hablamos de las reservas anticipadas. Según datos de Wainabox, la antelación para comprar viajes este verano es de 9 semanas, cifra muy similar a la del 2025. Hace 2 años esa antelación para verano estaba en poco más de 5 semanas y hace 3 años eran unas 4 semanas. En cuanto a las escapadas, la plataforma asegura que esta vez van a ser más cortas, la mitad de ellas de como mucho 2 noches.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
9: I què?
8: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
9: Oh.
8: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Cada día ando más despistado.
13: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
14: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
15: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
14: La crítica és la consciència de la història.
15: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
14: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
15: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Francino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Vaquero, Koeman, Jude, Koeman!
15: Un gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Keti Jugas des de l'hotel Malià Sitges.
9: Keti Jugas. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: Una i cinc, el Keti Jugas, Flaqui.
19: Ens divertim.
20: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
18: Avui Keti Jugas especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols, recordant la primera Copa d'Europa de la història del Barça, la de Wembley, que va ser un 20 de maig de fa 34 anys. Tenim el trofeu aquí a l'escenari de l'auditori de l'hotel Melià Sitges i també celebrant la publicació del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada. Clar, Flaqui, ara és molt difícil dirigir aquest programa.
19: Sí.
18: Molt complicat, perquè quasi et diria que hauríem de marxar nosaltres.
19: És que em sento com molt fora de lloc ara mateix, amb tant mite, amb tant jugador mitificat.
21: I ens portat coca. Ens han portat coca, nen.
18: Ens van portant menjar.
21: Ens han portat coca.
18: És bona, president?
21: És de cirera. Ens l'han portat del forn de pa bo de Reus.
19: Oh,
21: que bo.
19: Fantàstic.
21: Els que en mengeu, vigileu, que té pinyol, la cirera. I esteu menjant coca i de sobte us mengeu el pinyol.
18: Et regalarem samarretes Meiva, taronges, en record aquella màgica i mítica final. Una final que a Ràdio Barcelona van viure així.
22: La gente está ya ondeando las banderas porque puede llegar el gol de Koeman.
23: Minuto 111.
22: Atención que puede llegar el minuto 111. Qué bonito número 1-1-1. Koeman que le puede pegar la barrera formada por todos los hombres de la Sampdoria. Nadal no puede entrar.
23: Estoy con para Vaquero que la parará y empalmará Koeman.
22: Vaquero, Koeman, chute, Koeman. Totalmente groguis, desmoralizados.
23: Schmidhuber va a coger la pelota y va a pitar el final. Schmidhuber pita el final. Schmidhuber va a pitar el final. ¡Pita el final!
22: ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, campeón! ¡El Barça es campeón de la Copa d'Europa! ¡Sale Nadal!
18: I veu que a Ràdio Barcelona vam narrar aquella final amb Alfons Arús i Sergi Mas.
19: Sí, senyor.
18: Era qui va cantar el gol de Koeman. Flac, i avui tu recrearàs. Aquell
19: coses.
18: Moment, i l'oient que millor t'imiti s'emportarà una samarreta Meiva de color taronja.
19: M'ho diu fa 34 anys i no m'ho crec, que tenia l'oportunitat de cantar aquell gol, però vaja, intentarem estar a l'alçada del moment.
18: Ara la fotografia és espectacular, aquí a l'escenari demano un fort aplaudiment per a Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo
24: Hola.
18: Amor,
24: Hola. Buenos días. Muy buenas.
18: Charlie Reixac, continúen Chiqui Begristain, Julio Salinas, está aquí José Mari Vaquero. Vaya MC que eres, eh? Vaya maestro de ceremonias.
25: No, home.
18: Però abans de saludar-los a ells, crec que a tots ens fa una il·lusió especial, i a ti també, que ens acompanyi també el gran portero. Juan Carlos Unzué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
26: Muy contento de estar aquí. Bien acompañado.
18: Muy bien. ¿Cómo te encuentras?
26: Pues, ¿qué voy a decir? Bien. Porque, como sabéis, en esta enfermedad, 7 años que va a hacer ya de mi diagnóstico, es muchísimo tiempo. O sea que, como el resto de vida que he tenido, me sigo sintiendo un privilegiado también dentro de esta enfermedad.
18: Qué grande que eres. Y qué ilusión me hace que cuando me veas siempre me saludes con un hola, portero.
26: Portero, claro. Portero somos para toda la vida.
18: ¿Eh? Vaya portero a fichar el Barça, ¿eh? Joan García.
26: No está mal, no está mal. Muy buen fichaje, ¿eh? Sí, sí.
18: ¿Te hace ilusión que esté Juan Carlos Unzué aquí hoy?
25: No, todos. En Juan Carlos nos veiem de tant en tant. A nosaltres potser no tantes vegades. I sí, estic molt content que estigui aquí perquè al final som un grup, crec que ha nascut des de la relació, és a dir, des del respecte, i al marge de cadascú ha fet la seva vida, no? Especialment el Chiqui, que és el que més llum ha estat, però nosaltres més a prop aquí, però vull dir que al final, d'una manera o altra, sempre hem tingut la relació a través del respecte. Jo sempre he dit que tu pots ser un company o ser un amic a través del temps i el respecte.
19: Clar, que parla molt bé d'aquell Dream Team, aquesta fotografia que tenim ara, no? I la relació, el vincle que seguiu tenint tots, no? Que us aneu veient, que veu compartir grandíssimes coses i que es va forjar allà més que un vestidor, va ser un grup d'amics gairebé moltes ocasions. No,
25: tenim el Charlie, que trencava una mica tot,
19: bueno.
25: Coordinava una mica...
18: Charlie, posa't però... els auriculars i el microcasco. Sí. Què tal, com estàs?
0: Jo, perfecte. Bueno... Avui demà ja en parlarem.
1: Sí, m'agradaria dir, amb el tema de l'equip i del grup humà que es va generar, perquè després, vull dir, una cosa és començar i després és, evidentment, s'aguanta el grup perquè també es guanya, no? Perquè si no guanyes no l'aguantes. Però sí que ens varen trobar, saps, gent molt bona, molt humil, i es va generar l'equip. Evidentment, el Juan Carlos, que el disfrutem, és tan fort i tan bèstia que ja està 7 anys. Després d'un dels dies més d'usos de les nostres vides, que és quan us ho va dir, doncs després, la veritat és que estem vivint moments maquíssims, no? Cada cop que ens veiem, i és gràcies a ell, evidentment.
18: Com us ho va dir, que tenia ELA? Com us ho dijiste a tus compañeros que tenías ELA?
26: Pues cara a cara.
1: A mi per telèfon. Jo estava a Manchester i, hòstia, duríssim.
26: No me podia desplaçar.
1: Ja. No, però...
25: En aquella època todavía sí.
26: Sí, aún sí, aún sí, aún.
1: Sí, sí.
18: Pero hasta hace muy poco has ido en bici, ¿no?
26: Bueno, ya hace unos añitos.
18: Bueno, pero con la enfermedad, con la ELA, estuviste tiempo que todavía salías por ahí a hacer
26: funciones. Sí, con la eléctrica aún salía, sí.
25: No, fíjate, le diagnosticaron, el bestia se va a Pamplona, sale con la bici, le pega un esto de aire... Justo después de haberle diagnosticado, dos costillas, ¿no?
26: Siete costillas.
25: Después de haberle diagnosticado el ELA, el tío...
26: A los 10 días de hacer público mi diagnóstico en el Camp Nou.
25: Esto fue para ayudar un poquito a María, ¿sabes? Dice, María, no tienes... Estás preocupada, vas a tener otra preocupación. Así te olvidas de la primera y te pongo dos.
18: Sí que es verdad que, como ahora comentaba el Flaky, la fotografía que ahora estem veient y gaudint aquí al Keti Jugues, a la ràdio, envoltats de desenes, de centenars de oients, perquè hi ha un munt de gent aquí a la sala, hi ha milers de persones que ens estan escoltant, demostra com va transcendir aquell equip, que òbviament, com deia Chiqui Begristain, és pels títols que va guanyar, però també perquè transmetia o no alguna cosa que va quedar en la gent, perquè es detecta el carinyo, i suposo que vosaltres el detecteu encara, no anys després, aquell carinyo de la gent. Amor, Sergi, Eusebio, que esteu aquí també.
2: Bueno, bon dia. No sé, s'escolta? Sí. Bon dia a tothom i gràcies per... convidar-nos, no? A veure, sí que és veritat que va ser una època maquíssima en el sentit de que es va crear una il·lusió. És veritat, el Barça venia d'una època complicada. Abans, quan va arribar el Johan amb el famós Muti de l'Espèria i tot això, jo me'n recordo que anàvem al camp, hi havia poca gent i havia una mica de... Bueno, la gent no estava del tot contenta, no? I vam arribar, va haver un canvi important amb el Johan, va crear, bueno, un estil, una manera de treballar i un equip nou, amb gent de fora, gent d'aquí, nosaltres, la gent de casa, els que estaven, no? I es va jugar molt bé. Jo crec que va contagiar molt el fet de jugar bé. Després, bueno, els títols arriben d'una manera o arriben d'una altra, però el fet de jugar de la manera que jugaven, la gent es divertia, un dia podies guanyar, un dia no, però la gent sortia contenta i ho acceptava tot, no? I es va crear, pues, això, el que tu dius, una il·lusió i una alegria a la gent que, bueno, molt, molt contagiosa, no? Amb els aficionats, els socis, nosaltres, me'n recordo que nosaltres encara anàvem a les penyes barcelonistes, eren molt, molts propers, no? Jo crec que la plantilla i el jugador, nosaltres érem propers, o sigui que sortíem a entrenar i anàvem caminant fins al miniestadi i, bueno, i la gent estava allà i parlaves amb tothom, i hi havia aquesta relació que hi ha aquí ara amb la gent, que hem vingut i hem parlat, i això és molt maco, no? No sé actualment si això es manté o no, però es va creure, i va ser una època, una dècada, uns anys de guanyar coses, de disfrutar, pues, cada cap de setmana, però sobretot cada dia. Els entrenaments nosaltres ho vam passar, però que molt bé, i fora del camp també, no? A vegades, sí. Pues, també, quan sortíem, fèiem un sopar o alguna coseta també.
25: No, d'això no, potser no parlar gaire.
18: Sergi, què?
25: Estem per,
18: com va rient,
25: eh? Estem per parlar de futbol.
3: Bon dia.
25: No, he de dir, perdó, abans de Sergi, no, només vull recordar que Guillermo no va jugar la final de Wembley, entre altres raons.
18: Com van plorar quan el van veure a ell plorant perquè li havien ensenyat la targeta que li impedia jugar a la final?
25: Això mateix.
3: Ara no passaria.
2: Bueno, la veritat és que, mira, em va tocar, però canvio, i, o sea, no canvio res en el sentit que l'important era guanyar. Que va ser una final que va costar. Jo vaig estar... Va saber greu no vivir aquesta final com a grup, com a equip en la concentració. El que és viatjar amb l'equip, preparar el partit a l'hotel i això. Jo vaig tenir que viatjar pràcticament amb aficionats, amb socis, amb un altre avió, amb la família, i vaig estar a la grada amb la gent també, el soci, disfrutant allà amb la gent,
25: això del club. Això es feia fatal. Tens raó. És a dir, en aquella època, la gent que no jugava o estava fora per lesió i tal, anava el dia del partit al matí i això estava fatal.
3: Sí. És a dir, sorprèn. Al final...
25: No, però era lo natural en aquella època, saps? És a dir, era com la concentració ha de ser només per la gent que ha de jugar o té l'opció de jugar, i això és horrible. Com està dient el mateix ara, la veritat és que segurament això és pitjor que no haver jugat.
18: Charlie, l'alineació d'aquell dia, d'aquella final, la vau pensar molt amb Cruyff o no?
0: Home, la vam pensar, i jo em pensava sincerament, i ell també, que el partit el guanyaríem amb molta, una certa facilitat. I després el partit es va complicar moltíssim, molt més del que pensàvem. Jo estava convençut que el partit seria allò per la vida ràpida, però ells es van complicar perquè nosaltres no ens acoplàvem mai, sempre anàvem a la nostra idea. Però aquell dia ells van treure aquell, diguem, l'extrem dret, el...
18: Tenien el Mancini, el Viali, el Lombardo. Sí, el Calvo.
0: Que es va jugar d'extrem a extrem allà, i llavors allà va tindre que jugar pràcticament amb quatre defenses, que sempre jugàvem amb tres, i bueno... I llavors allò jo crec que va trastocar una miqueta el plantejament, no? O sigui, ja dic, ens vam tindre, és de les poques vegades que nosaltres hem dit, bueno, escolta, fem això? No, fem una mica diferent, perquè, escolta... I després la cosa ho vam encertar, perquè es van portar moltíssims problemes, eh?
18: Sergi, que anaves rient abans i ara estaves escoltant atentament a Reixac.
3: Bon dia a tothom. Bé, jo no sé què faig aquí. Home, m'ha convidat, però clar, jo sóc el més jove. Jo ni vaig jugar a la final.
18: Bueno, ja formes part d'aquell tim.
3: Però sí és cert que gràcies a el que ha parlat abans el José Mari, de l'acolliment que em van fer tots, doncs sóc aquí. Crec que vaig arribar a l'últim moment, del Dream Team, em van acollir molt bé, vaig tindre la sort de tindre continuïtat, i gràcies a aquell acolliment doncs seguim tenint aquesta relació.
19: Però acollonia molt entrar en aquell vestidor? Quan tu que eres jove...
3: Bé, jo, la primera anècdota que tinc quan entro a l'estuari és que em crida el Romario i em diu ven aquí pequeñito, quan ell era més baixet que jo. No? Però vaig estar al costat d'ell tot el fins que va marxar. No?
18: Per cert, un Romario que va viure en aquest hotel, no?
25: Un temps, sí. 3-4 mesos, sí, sí. Allà a dalt, a la suite, eh? No...
19: Va triar bé.
25: Jo el vaig portar un dia al matí i ja no el vaig trobar més en un any.
18: Eusebio, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Pues un placer para mí estar con todos ellos, los que han sido mis... fuimos muy amigos durante muchos años, las cosas nos fueron muy bien, vivimos momentos muy especiales de nuestra carrera y de la carrera que buscaba el Barça después de muchos años. Buscaba un camino que nosotros habíamos visto que en el 86 la había perdido. Y entonces la gente de principio, que estaba un poquito apagada, nosotros tratamos de, bueno, animarles, que perseguíamos un camino importante y al final lo conseguimos.
18: Fixeu-vos la imatge, eh? Chiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillem Amor, Charlie Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, Juan Carlos Unzué...
5: Gilipollas, todo.
19: Home, per favor.
5: Todos los gilipollas este aquí, que están celebrando una Champions. Una Champions. Tengo una carta para todo esto.
19: ¿Ah, sí?
5: ¿Ah, sí? Por la carta. Carta
18: de Vinicius al Dream Team.
5: Querido Dream Team, esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Qué os habéis creído? ¿Qué tontos tenéis que ser para llamaros Dream Team, equipo de los sueños, y ha ganado una Champions? Que eso lo tiene hasta el Olympique de Marsella. Mira, yo que soy muy joven, tengo 25 años, ya tengo 2 Champions y marqué las finales. Y aquí ninguno ha marcado una final de Champions. ¿Cuántos goles en una final de Champions? 0. Aquí, todos juntos, coleccionados, 0. Además, podría haber ganado 2 Champions, pero porque llegaste a una otra final. Pero mira por dónde perdiste 4-0. ¿Cómo se puede ser tan malo de perder una final por 4-0, tonto? Es que yo nunca he perdido una final de la Champions. ¿Sabes por qué? Porque perder una final de la Champions es de perder, ¿no? Es de toda segunda, ¿tá? Además, una Champions que la ganaste en los 90, que yo no había ni nacido, esta que la mayoría de la gente no había ni nacido, es de color de milagro. Si tuviera un poco de vergüenza, ahora mismo desalojaba la sala esta entera y todos para casa, descansar, tomar la pastilla, abuelos y limpollas, todos de segunda. Recordad también que la última Champions que ganamos nosotros era Madrid, sí. La ganamos en Wembley. ¿Te jode? Mancillando, pisando el mismo césped, levantando la misma copa, cagando los mismos retretes. O sea, ¿qué es lo que vas diciendo de Wembley? El romance del Barça con el Wembley. ¿Está loco? ¿Está loco? Yo también tengo una Champions de Wembley y luego vas a querer mi camiseta, gilipollas, venga. ¿Todo para casa o tengo que llamarlos del desocupa? Aquí, para que os saquen de aquí, recibe un fuerte abrazo, Vini.
18: La nueva pregunta es, José Mari, ¿qué estabas apuntando mientras llegué la carta de Vinicius?
5: A tomando nota de tomar la pastilla de dormir.
25: Una. Era el viejo Wembley, no el nuevo Wembley.
18: Ah, muy bien.
5: Ah, tú tiraste el estadio abajo. Para poder decir que es tuyo, ¿no?
25: No, tú.
5: Venga.
25: Y lo que dijo Johan de salir y disfrutar, quedó ahí en el viejo vestuario, no en el nuevo que tú fuiste.
18: Pero una cosa, eso del salir y disfrutar, ¿o va a dir o es una leyenda?
25: No, yo no lo oí. Yo no lo oí, yo creo que es una leyenda. El concepto un poco, ¿no? Creo, Charlie, ¿no? El concepto de Johan era, bueno, sí. Salir y disfrutar, por decir algo. Yo creo que sí. Eso se quedó como una leyenda. Tal vez a alguien individualmente se lo dijo.
0: Sí, pero más que nada es... El problema que decir él es no tengáis miedo ahora. Aquí hay que salir y la situación... Estás toda la vida luchando por llegar aquí y ahora hay alguno que le tiembla las piernas. No, sales. Máximo que puede pasar que es que pierdas nada más.
19: Bueno, de unido.
0: No.
5: Y perdiste 4-0 la siguiente.
0: ¿Y qué pasó? Nada.
5: Disfrutate. No,
25: sí. Que Julio ha dicho que después del 4-0... Sí que pasó. Entonces sí que pasaron cosas. Mira, yo si me permitís quiero... a Eusebio, que me contó una anécdota hace poco... que también lo puedo poner un poco a Guillermo, que le pasó. Es decir, que Johan un día me dice, es que vosotros todos teníais número. Es decir, es verdad, porque Johan no, pues ponía las posiciones y más o menos el número era a través de esa posición. Y el segundo año vino Stoichkov y le quitó el 8. Y entonces dice, joder, sí que... Y yo le decía, sí, pero jugaste casi todos los partidos, era casi más titular que yo, porque yo estaba medio lesionado siempre, y me quitaba, me ponía, y él jugaba siempre. Y dice, sí, pero cada vez me cambiaba el número. Y eso es verdad, porque algunos, ¿no?, hemos quedado con
18: el 6.
25: Cuéntalo tú.
4: Bueno, el otro día nos encontramos con alguien y a ti te dijo, no, el 6. Y me dijo, ¿y el 8? Y claro, yo le decía a Vaquero... Digo, ¿no te acuerdas de lo que pasó conmigo? Y es que cuando llegó Stoichkov, él cogió el 8 y se quedó con ese número. Entonces yo jugaba más o menos de titular, jugaba con vosotros habitualmente. Pero un día jugaba con el 5, otro día con el 2, otro día con el 3. El que no jugaba ese partido, yo llevaba ese nombre. En la final llevé el 11. El 11, el de Chiqui, que Chiqui era titular, pero aquel partido es el que se quedó en el banquillo y jugué con el 11 y eso me pasaba a mí y bueno.
18: A mí en la segunda...
0: Porque has hablado de mí, ¿no?
18: Sí, por alusiones, ¿no?
0: No, por alusiones. Si al resto treu al buit y es capaz de trepitjar un árbitro, o sea, feliz Dios.
19: Como para pedirle el 8.
0: El 8 patito juega...
18: Sí, que es verdad que un día vas jugar de extrem enganchat a la banda y no vas tocar ni una sola pilota y Cruyff va destacar després que habías fet un partidàs.
25: Va ser Charlie.
0: Al primer, a Papendal, la primera pretemporada... Arribo, ostras, 4-3-3, 3-4-3 en aquella època, en rombo, sí, jo extrem i tal, tu queda't quiet, amb allà, no, ben obert, i vale, jo allà, pues, allà quiet, allà trepitjant la línia, i no la vaig tocar. I després, el dia següent, la xerrada, fèieu després, no?, entrenament, sí, i el dia següent, xerrada sobre el partit anterior. He de dir una cosa,
1: a Johané, diu, el millor el Chequi.
25: Jo dic... I nosaltres pensàvem, collons, però si no, no ha tocat la pilota.
1: I el dia que la toqui, què dirà? Jo dic, perquè si no la toco, el dia que la toqui... No. I evidentment hi havia una raó tàctica, estava subent a l'interior entrant allà pel passadís, hi ha molt rotllo, això que no interessa.
0: Però és que amb això d'extrem va haver-hi molt problema perquè es van fitxar l'Stoikov en el seu moment per jugar una mica davant de centro. I clar, ell jugava, el seu equip jugava, pues, que jo, arrencava des de mig camp i tenia 40 metres i fotia un esprint d'aquells i arribava a la porteria. I esclar, el camp del Barça era al revés. Ell rebia la pilota on l'acabava abans i estava al voltant de l'àrea. I el Curion deia, este no pot jugar aquí. Li metes un balón largo, l'encontrarem una travessera. I dic, hòstia, pues, coño, vamos a buscar una manera. I llavors vam buscar la manera de jugar al lau de l'antecentro i quan estava allà, baixava una mica, deixava un espai allà i llavors l'Stoikov el teníem que fer entrar en diagonal, amb això. I escolta, jo no quiero jugar d'extremo, jo no quiero jugar d'extremo, tot el dia així. I el Curio em deia, coge este, vete allí i explica-li com quiero que juegue. Jo vam explicar-li, no quiero, no quiero. I un dia li vaig dir, mira, escucha, Stoikov, tú eres la hostia, eres rápido, eres agresivo, chutas bien, eres goleador, pero tienes un problema. I quan tinc un problema ja m'ha pirat malament, vaig pensar que te fotré un ceballot. Diu, qual? Diu que no sabes regatear. Collons, quan li vaig dir que no sabia regatejar, perquè ell no era habilidós, era un tio de correguda. Pues per fer-li entendre que jugant d'extrem faria més feina i que acabaria en el mig i podia xutar, vam estar un mes que no volia jugar, que no volia jugar.
18: Guillermo, què volies dir abans? Que
6: no, referent al Risto, és veritat que, al igual que l'Eusebio, la segona època del Risto a Barcelona, quan va tornar, a mi em va passar també amb el número.
18: Ah, sí?
6: Perquè jo ja estava aquí, em vaig quedar el 8 i a l'arribar ell va demanar el 8. I em recordo a la pretemporada, no sé quin país era, va venir el Mourinho un dia al vestuari i em va dir, ostres, mira, tenim això, aquest problema, li tens que deixar el 8 a Risto, i em vaig quedar, no sé si el 18. O sigui, van canviar i es va quedar amb el número, no?
18: Són la 1:27, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, especial Dream Team, amb José Mari Vaquero de mestre de cerimònies, amb la gent que ell avui volia que l'acompanyés. En un moment escoltarem missatges d'alguns també companys que no estan avui aquí perquè són fora, però han volgut d'alguna manera deixar-te una mostra de carinyo. Però us deia abans, Flaqui, que tenim samarretes Meiva de Wembley per regalar entre la gent que ha vingut avui a l'hotel Melià Sitges.
7: Sí, com ho vols fer?
18: Tu narraràs el gol de Wembley y los oyentes te imitarán.
25: Pero hazlo corto, no lo hagas muy largo.
7: No, ya sabes que yo soy de enrollarme mucho, ya sé que no te gusta José Mari, pero sabes que soy de...
25: Simple.
18: Si algú s'atreveix a narrar com el Flac i el gol de Wembley davant de tota aquesta gent del Dream Team, que sàpiguen que tindrà premi. Seran samarretes de Wembley com les que apareixeran aquí dalt a la pantalla de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
7: Te tengo que nombrar mucho en la narración, José Mari.
18: El Santiago Valle ya os va buscando en el gol, inalámbric.
7: Fuiste importante en el gol, tengo que mencionar mucho tu nombre, ¿o no?
25: Yo fui el más importante.
7: Desde los tres.
25: Yo dejé el balón perfecto. Lo otro, chutaba, si lo de Ronald chutaba normal.
18: Esa jugada no estaba ensayada.
25: No.
7: Venga, va, Sobi. Així va, ¿eh?
8: La falta pel Barça. Veurem com la gestiona l'equip de Cruyff. Xiula l'àrbitre. Stoichkov, Vaquero, xuta Koeman, gol! Del Barça! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Koeman ens acaba de regalar el moment que tota la vida esperava amb la seva canonada. Directe a l'eternitat, acaba d'ensorrar el mur que ens impedia complir el més gran dels nostres somnis. Ha tocat Stoichkov, Vaquero, l'heroi de Kaiserslautern. Ha aturat la pilota i Koeman ha atzivat un xut fet amb l'ànima per donar-nos un moment per tota la vida, ja sempre culer. Sabràs què feies, on estaves, amb qui vas viure i veure el gol de Wembley. Som a minuts de la nostra primera vegada. La canonada eterna de Koeman ens permet per fi
10: mira els ulls de la Copa d'Europa, està a punt de fer la nostra, d'agafar-la, de coronar-la, d'aixecar-la i estimar-la. Minut 112, 20 de maig del 92, mai oblidarem aquest minut, aquest moment, potser no en sem conscients, però acaba de canviar la nostra vida. Marca Koeman, el Barça a punt d'aixecar la primera, Barça 1, assistència de Vaquero, Sampdoria 0.
11: Más no podia fer, José Mari.
18: Ara s'aixeca José Mari Vaquero a abraçar el Flaqui.
12: És la primera vegada que Vaquero veu algú més vermell que ell.
18: Santi, aviam, aquí entre el públic.
13: El Flaqui ha de puntuar la millor narració de les que farem,
11: amb l'ajuda del José Mari, que deixem-se molt.
13: El Flaqui i el José Mari puntuen i el guanyador s'endú una samarreta meva. A veure, per aquí, els primers, com et dius?
14: Iker.
13: Iker i...
11: Ui, Víctor.
13: Víctor. El volen fer... Aixequeu-vos, aixequeu-vos. El volen fer en família, ens han portat a part aquí Coca, per tant ara us apujo. No sé si això afecta la valoració.
11: No dona abast, president.
13: Però, vinga, una, dos...
18: I tres.
16: Minuto 111 en Wembley. Falta sobre Eusebio. Si puede hacerlo alguien es Koeman. Va a tocar la pelota Stoico. La para Chema. Chuta Koeman.
14: Y gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
13: Hi ha fusta, hi ha fusta. Déu-n'hi-do, les noves generacions. A veure més per aquí.
11: El tema Chema suma, també.
13: Per aquí havíem quedat. Aquí... Aixeca't el que havíem quedat que feia la narració.
11: Allà, a veure, allà, aquí, a les primeres fileres.
13: Primeres fileres. Després vinc cap aquí, que no se m'oblida, que també he quedat. A veure, com et dius?
17: Albert.
13: Doncs Albert, tot teu al micro i endavant.
17: Minuts 111, estem a l'estadi de Wembley. Fa molts anys que esperem aquesta oportunitat. Hi ha una falta, la xutarà possiblement Risto. No, fica Koeman, està a punt de xutar, però es fica pel mig, Risto toca Vaquero d'una manera increïble. I xuta Koeman, i gol de Koeman, gol de Koeman. Feia molts anys que esperàvem. Moltes felicitats, Barça. Feia molts anys. Tenim la Copa cap a Barcelona. Koeman!
11: Molt bé, molt bé.
18: Va, tenim a l'Iker, tenim a l'Albert.
11: Tothom incideix en el tema Vaquero, eh?
18: I volen fer la pilota. Sí, sí, sí. Més oients que s'atreveixin
13: a narrar. Crec que s'hem escapat el que havíem quedat,
18: per
13: o no?
18: Aquí hi ha un oient que aixeca la mà per narrar.
13: Aquí.
18: N'escoltarem un parell més, Santi.
13: Vinga, va. Aixeca't, aixeca't. Com et dius?
17: Héctor.
13: Héctor. Tot teu.

0: Héctor.
1: Héctor teu.
0: Hi ha una falta favorable pel Barça. La posarà Stoico Vaquero com a gol! Gol!
2: Ja ha sortit l'ànima.
0: Gol de Ronald Koeman! Gol de Ronald Koeman! Aquesta victòria pot ser pel Barça. La primera Champions del Barça! Barça 1, Estrella Roja, Bernero! Gol! Quin golaç! Quin golaç!
3: Aquest és escola Alfredo Martínez.
0: Vinga, i un últim oient.
1: L'últim, va, per aquí. Com et dius?
4: Josep.
1: Vinga, Josep, tot teu.
4: Jo el que voldria dir a la taula és que per arribar a la final, el gran gol que va marcar el Vaquero a Kaiserslautern, per mi va ser la gran final anticipada amb un gran gol que es va celebrar, que el Barça va guanyar aquí i al final el Barça va perdre per 2-3-1, però el gol a camp contrari va ser el que va portar el Barça a la final. No sé si em tocarà la samarreta o no, però Vaquero, aquell gol va ser de lo millor que s'ha pogut veure.
0: Si vol la samarreta de narrar,
2: Pot narrar el de Kaiserslautern,
0: Vinga, en 30 segons, que hem d'anar a desconnexió de publicitat.
4: I ara gol de Vaquero. Quin gol. Escolta, això ens porta a la final. Fantàstic. Quin gol.
0: Gràcies, Josep. Escolta'm, Flaqui, són 4 oients, l'Iker, l'Albert, l'Héctor, el Josep, que s'han atrevit a imitar-te, a narrar 3, el gol de Wembley i 1, el de Kaiserslautern.
2: Ara ens reunim durant la DES com el Bajo Semari i decidim.
0: Fem una cosa, que sé que ens ho permetran.
5: Ho has de decidir tu.
0: Samarreta per tots els oients que han participat i s'han atrevit. Va, samarreta per cada un dels oients que s'han atrevit a imitar el Flaqui narrant a la cadena SER. Xiqui.
6: A veure, no sé si ho he entès. Abans, el concurs d'abans, era José María el que decidia.
7: Sí.
6: Però ara no? Ara...
0: Ara he decidit jo. Ara, i l'hem regalat a tots.
2: Ha decidit el Xiqui, que hi ha premi per tots.
0: Pausa, però, i a la tornada, ens expliqueu...
2: Fer la pilota a mi,
0: ens
2: correcte.
0: Expliqueu com va operar aquella cançó del rap del Dream Team.
8: Què t'hi juga?
9: SER Catalunya-Barcelona.
10: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
9: Per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues des de l'Hotel Malià Sitges.
11: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
12: Volem portar la Champions des d'Oslo.
13: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
12: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
13: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
14: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
15: Si et despertes amb Miqui Núñez, et lleves aquí.
16: I li vaig dir, pues senyora, mira, si lo digo, yo soy catalán. Diu, ui, pues no, que no tiren la bomba. I vaig pensar, mira, m'ha reconegut o alguna cosa així. Diu, que s'esperen a que vuelvas tu a Barcelona i la tiren.
17: Mare meva.
15: Miqui Núñez, el racó de pensar només a l'equip Catalunya amb Marina Fernández. De dilluns a divendres, el programa matinal de SER Catalunya.
9: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: volgut el detall de només posar l'àudio i no el vídeo, però recordeu perfectament aquest rap, no? El rap del Dream Team.
1: Inolvidable.
2: Però era millor les samarretes que portàvem que...
0: Posa el vídeo, no, Julio? Sí, posem el vídeo. No,
1: no poseu el vídeo.
0: Farem una cosa millor.
1: Escolta, el que farem serà refer la cançó. Tornem a cantar aquesta cançó, fem-ho bé aquest cop.
0: La cantaràs tu?
1: Fem-ho, exacte, fem-ho bé aquest cop.
0: Val.
1: O sigui que endavant, música aquí, i fem-ho bé. Vinga. Anem cap a Wembley, buscàvem la primera, guardant la porteria i el Zubizarreta, guiant-nos amb el Johan, Badissa li disfruta. L'objectiu era fer gols a Gianluca Pagliuca, que no sabem com fotre, el partit es trava. El Salines en té una, però el nano no la clava. Stoikov al palo, tothom ja la cantava, però la porteria semblava tapiada. Barça... Barça... Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça... Barça, una falta i cap a dins. La falta ho reconec, va ser cosa rara. Stoikov la toca, Vaquero la para. Tot va sortir tal com vam assajar. Assajar una vegada i a la barra del bar. No havíem assajat mai una falta. El Cruyff no creia en la pilota aturada. Ell sempre deia, no si falta entreno. Este es uno, tu chuta para dentro. Barça,

0: Barça. No veig el públic massa. Una falta i cap a dins. Ja, mare, aviam. Barça. Barça.
1: Ara sí, ara sí.

0: Saps què passa? Que abans has donat la receta de que la gent, Vinícius, ha fet la carta aquesta, que la gent agafés una pastilla, l'han tret i ara no hi ha...
1: Ah, segunda, tot.
2: És veritat, Charlie, que no assajàveu ni jugades d'estratègia, ni faltes, ni res d'això? No.
0: No.
2: No, no. El micròfon. Generalment, dius?
3: L'excepció no.
4: Sí, sí, sí.
3: Generalment, el que tira bé no falta entrar-se gaire. Perquè... Escolta, t'ho dic en sèrio? No, t'ho dic en sèrio, perquè allò de xutar 20 vegades, si no surt a la tercera o la quarta, va més que no diris més. perquè no tens facilitat.
2: Farem una última ronda amb oients al micròfon inalàmbric del Santi Ovalle, perquè hi ha el president de la penya barcelonista de Sitges, també hi ha el president de la penya Foment Martinenc. Ha vingut un alcalde d'un poble de Lleida, de Castelló de Farfanya, a portar producte típic de la seva terra, m'han dit. No sé, Santi, és que no
0: ho sí, veig. Sí, per aquí, alcalde.
5: A veure.
1: Jo he portat... Aixeca't, per parar un carro, eh?
2: Com et dius? Ja, no?
6: Hola, em dic Omar Nomri Coca i tinc l'honor de ser el primer alcalde d'origen àrab de Catalunya i, bueno, és el meu segon mandat com a alcalde i us he portat oli de Castelló.
1: Oli!
6: Premiat com el millor oli del món l'any 2017, vam guanyar el Sol d'Oro. Després una tassa de la marca turística que hem creat, Vall del Farfanya, per mostrar que els pobles rurals doncs, també representem el 60% de Catalunya, tot i que només som el 3% de la població. I per acabar, dir-vos que també ara recentment hem creat la Fundació Gabriel Alsina per lluitar contra les malalties neurològiques i doncs, des d'aquí anima tothom a col·laborar i participar en aquesta fundació i aquesta causa noble. Gràcies.
4: Molt bé.
0: Una última cosa.
6: Una última cosa. Sapigueu que hi ha detalls per tots els convidats avui aquí i especialment per tots els treballadors del programa que t'hi jugues. També els que estan a darrere dels micros.
2: Moltes gràcies, Omar.
7: Que són clau.
2: I ahí és molta personatge. Gent ara que treballa pel programa, des de la Gina de Diego, que està allà a la producció, al control tècnic, el Guillem Arnal, que està als estudis de Ràdio Barcelona, el Willy, aquí hi ha el Jordi Orós, hi ha el Pere Bernal, hi ha la Eli Cordón, més el seu equip de vídeo, hi ha la Núria Vilamal controlant les xarxes i, òbviament, hi ha tot el departament de màrqueting, comercial, programes, amb el Carles Penya, hi ha membres de la direcció, hi ha el director de Ser Catalunya, hi ha la Núria Camps, que és la que controla totes aquestes terres, i el Jordi Martí per allà controlant, és el cap d'esports. En fi, que nosaltres estem aquí davant, però darrere hi ha moltíssima gent per a que vosaltres pugueu passar una bona estona.
0: Sí, que haurà portat oli per fregir un nyú sencer, eh?
8: Estic sí que amb l'Alfred Ruiz, el president de la penya blaugrana de Sitges. Què tal, com estàs?
9: Penya barcelonista de Sitges.
8: Barcelonista,
1: per favor.
8: Perdó. Gaudint del programa?
9: Molt. A més, el Chiqui és molt amic nostre de la penya.
4: Bueno, Chiqui, si vol, també.
1: Chiqui també, no?
4: Chiqui, vés a fer-te amic, Chiqui, vés a fer-te amic.
9: Bueno, el Xema és molt amic nostre de la penya.
4: Xema! Això s'ha quedat. Julio, la gas liao.
2: La gas liao, Julio.
9: I ens prenem una cerveseta de quan en quan i estem disfrutant de Sitges, que, com ell diu, és un gran poble.
4: Sí, senyor.
0: Aquesta hora és una bona hora per prendre una cerveseta.
9: Sí,
0: eh?
9: Allà a la seu ens estan esperant.
8: Gràcies per acollir-nos a Sitges.
9: A vosaltres per vindre aquí al nostre poble. Gràcies.
2: Allà tens a l'Àngel Pérez, que a part de ser el president de la penya Foment Martinenc, una de les més antigues del Barça.
8: La segona, diria, no? És la segona més antiga?
2: És gran amic del programa i sempre còmplice de moltes de les bogeries que hem fet a la ràdio.
10: La segona més antiga del Barça a tot el món.
4: La segunda! I la polla!
10: No comptava en tenir aquest moment. Jo, per mi, el Sique, el Jordi Martí, tu, som de la família, us agraeixo molt. I he de dir que a mi un dia me van donar una tarja i me van dir, a partir d'ara podràs entrar a la SER sempre que vulguis. I jo, quan arribo a la SER, passo la tarja i entro. O sigui que sóc de la família de la cadena SER de Ràdio Barcelona.
1: Tu el que vols és oli.
10: I aquí el Charlie ha estat al Foment Martinenc, Guillermo, el Guillermo també, el Sique i tot, el Jordi Martí aquest any. O sigui, moltes, moltes gràcies per el que feu per la penya blaugrana Foment Martinenc.
2: Acosta-li el micro al Jordi Martí, que està allà.
4: Per cert, hi ha molts oients que ens han dit he portat detalls, hi ha l'Antonio que ha portat una entrada plastificada de la final de Wembley.
2: I aquí tinc una fotografia gespa del Quim que incorpora un tros de gespa de Wembley. O sigui, això que veieu aquí a la fotografia és un tros de gespa de Wembley. La pregunta és com la va aconseguir?
4: No preguntis.
2: Va saltar al camp a celebrar la victòria o...
11: No, home, només significar que aquí tenim els protagonistes que van canviar la història del club. És a dir, hi ha un Barça abans i després de Wembley. El Barça que recordàvem nosaltres de les Copes d'Europa era el Barça de Berna, d'aquells pals quadrats, d'en Ramallets que s'enlluernava, etc etc. Després també la derrota contra l'Steaua de Bucarest, i ells van canviar. El 20 de maig de l'any 92 canvia la història del club, i amb aquella Copa d'Europa el Barça deixa de ser un club més victimitzat a ser un club d'èxit. I, per tant, amb ells se'ls ha de reconèixer que tots i cadascun d'ells van ser protagonistes de que el Barça avui és el que és gràcies a aquella final de la Copa d'Europa a Wembley.
0: Gràcies.
2: És la 1:57, avui ha estat un programa especial. Insisteixo, els oients que heu vingut, si us voleu fer una fotografia amb els herois de Wembley, podreu quan acabi el programa. També, si voleu que José Mari Vaquero us signi algun llibre... Mi pròxima parada, que ha escrit amb José Javier Torre, també ho farà. Es quedarà, m'ha dit, l'estona que faci falta. I per acabar el programa sí que destacar una cosa que ens explica l'Anton Meana, per aportar un punt d'actualitat que, òbviament, ampliarem als butlletins i als programes de la cadena SER al llarg del dia d'avui. Ha dit Enrique Riquelme, candidat a las elecciones del Real Madrid, oposición bueno, a Florentino Pérez.
0: Empezamos.
2: Nosotros no teníamos un plan para hoy, la estrategia era para 2028, hay una obligación de dar un paso si se puede, per tant confirma que intentará presentarse a las elecciones y ha avisat Enrique Riquelme que aquestes seran, si se celebren, les últimes eleccions a la presidència del Real Madrid, deixant caure que el que vol Florentino Pérez és convertir el club en societat anònima esportiva.
4: Comença fort. Dit
2: fa uns minuts Enrique Riquelme.
12: ¿Qué voy a querer yo hacer nada? Yo no, hombre, no. Si el Real Madrid es una cooperativa como la Bacus. Somos nada, hombre. Somos, bueno, pues como mucho te puedo ofrecer la calidad que se nota en los acabados, como en MCAT, que tienen los mejores materiales para la construcción, decoración, reforma, diseño del hogar, claro, jardinería, ferretería, si es que el precio es súper competitivo.
2: Una molt ràpida, porque nos quedan 2 minutos de programa, pero ¿os sorprèn que Florentino Pérez torni a fichar a Mourinho?
0: Yo no tengo ni idea, la verdad no tengo una, no puedo darte...
12: No me sorprende para nada. Para nada.
0: No sé, la verdad que a veces las situaciones tienes que afrontarlas de una manera, seguramente es la mejor opción que tenía ahora mismo él en el mercado y por lo tanto no hay nada que decir.
4: Em puc fer una altra jo per acabar parlant del Barça? Estem en el bon camí perquè el Barça torni a aixecar més aviat que tard una nova Champions?
12: Que responde Chiqui, que es lo que tiene el micro en la mano, que parece que quiere hablar. No, quiere hablar mucho, siempre está hablando mucho.
4: Des de fora, Chiqui, veus el Barça en el bon camí amb aquesta generació de joves de la Masia?
13: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per allò, per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
2: I acabem amb aquesta. Ja que estàs aquí, Chiqui, Guardiola se'n va del City perquè ja no hi ets tu?
13: No. Segur que no. Ja saps que seran camins diferents. Hem estat molt temps junts, hem disfrutat molt junts, però per un moment que vaig decidir que havia de sortir, que havia de marxar, i ja, evidentment, és una cosa seva, que està molt ben acompanyat.
14: Et vas cuidar. You emptied yourself in Manchester City.
2: Gràcies a tots per venir al Que t'hi jugues. Des de l'hotel Melià Sitges, espero que hagueu passat una bona estona de ràdio. Als que heu vingut, als que ens heu escoltat, ara us quedeu amb l'actualitat informativa a la cadena SER, hora 14. Busqueu l'aigua potable, que n'hi ha. Costa trobar-la, però n'hi ha. Adeu!
15: Què t'hi jugues?
16: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que passa... lo que importa. Con Javier Casal.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Pedro Sánchez exhibiendo su voluntad de agotar esta legislatura y tras defender a ultranza esta mañana en el Congreso a Rodríguez Zapatero.
18: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
17: Los socios de Sánchez empiezan a modular por primera vez de forma clara su respaldo al Ejecutivo, con Feijóo dando un pasito más hacia una moción de censura para la que no ha llegado el momento, dice, apelando a estos partidos para que abandonen a Sánchez.
19: ¿Qué es lo que hace falta más para que los socios respondan a sus electores y a la decencia en política? Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
17: Pues con todo esto, esta mañana hemos visto el gesto torcido del PNV, pieza clave para el futuro de esta legislatura. Hemos escuchado la petición de dimisión por parte de Junts y discursos, desde luego, nada eufóricos por parte de la izquierda. El respaldo se mantiene, pero desde luego el tono ha cambiado mucho en las últimas 24 horas, una vez se han conocido los detalles del auto que implica Zapatero en esa trama corrupta. Congreso, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, por ahora el apoyo de los socios al gobierno sigue intacto a la espera de los acontecimientos del 2 de junio, aunque el mensaje se ha modulado en las últimas horas respecto a la defensa inicial a Zapatero. Era Rufián el que en la sesión de control le decía esto a Pedro Sánchez.
21: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta.
20: Quien no ha cambiado su postura es el PNV. Habla de informaciones graves y apuesta por la prudencia. Maribel Vaquero.
22: Voy a decir lo mismo que dije ayer, nos mantenemos a la espera, está el inicio, la instrucción está en un inicio, por lo tanto vamos a ver cómo se desarrollan los hechos.
20: Otros grupos como Podemos también creen que el gobierno Casal tiene un problema grave con el caso Zapatero.
17: El corazón roto, decía Rufián esta mañana con Ángels en Hoy por Hoy, mi pregunta más complicada en 10 años. Mañana de alta tensión en el Congreso de los Diputados, tras la imputación del expresidente del gobierno, presente durante toda la sesión de control. De momento, tras su vídeo de ayer, previo a conocer los detalles del auto, Zapatero sigue guardando silencio y seguimos a la espera de que comparezca ante los medios para dar explicaciones. La UDEF analiza ya la documentación incautada en los registros, documentos con los que la justicia trata, digamos, de apuntalar los indicios señalados en ese auto de 85 páginas. Luego ampliamos, pero la UDEF abrió una caja fuerte en el despacho de Zapatero, pero no llegó a clonar el móvil del expresidente del gobierno. Nosotros al media situamos la última hora política, la última hora de las investigaciones y también vamos a trazar los perfiles de los otros nombres que aparecen en ese auto, más allá de Rodríguez Zapatero, sus hijas y su amigo, el empresario Julio Martínez, personas muy influyentes, muy próximas a Zapatero y que ocupan puestos de responsabilidad en diferentes empresas. Por lo demás, noticia política de última hora. Acuerdo en Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, va a ser la candidata y rival de Ayuso en la comunidad y finalmente no habrá primarias ni una lista alternativa encabezada por Emilio Delgado. Radio Madrid, Roberto Torija.
23: Emilio Delgado renuncia a liderar Más Madrid y deja vía libre a Mónica García para medir de nuevo sus fuerzas contra Ayuso en las elecciones autonómicas. Delgado será el número 3 en la lista de la Asamblea e irá también en las listas del Congreso. Se deja, por tanto, la puerta abierta a marcharse a la política nacional si consigue escaño en las generales. Acuerdo que sella la paz entre ambos después de un enfrentamiento en público y que evita las primarias que hubieran desgarrado el partido a menos de un año de las elecciones.
17: Ahora ampliamos en Hora 14 Madrid. De momento nos vamos nosotros hasta la redacción de informativos.
16: Hora 14. Con Javier Casal.
17: Y con más cosas de este miércoles, redacción Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sanidad ha aprobado la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta ahora, el programa de detección precoz se dirigía a mujeres de entre 50 y 69. La implantación será progresiva y las comunidades autónomas dispondrán de hasta 6 años para alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. Además, son relevantes las palabras que acaba de decir el empresario Enrique Riquelme, que por primera vez asegurado que se quiere presentar a las elecciones del Real Madrid porque sospecha que pueden ser las últimas antes de la privatización del club.
25: Creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y de que el Real Madrid tenga un lugar un poquito más especial para esos socios, mayor transparencia, gobernanza.
24: Riquelme ha dicho que el sábado dará a conocer si se presenta o no contra Florentino Pérez.
17: Del tiempo, termómetros disparados ya a temperaturas por encima de los 30 en muchos muchos puntos del país. Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, y hasta 35 grados esperamos, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, pasaremos de los 30 en el Valle del Ebro y en varios puntos del interior. En la mayor parte del país, máxima alrededor de los 25, de manera que ambiente entre cálido y caluroso. En una tarde soleada, solo algunas nubes en el Mediterráneo y solo algún chubasco muy aislado en el Pirineo más oriental.
17: Pues ya está aquí el calorcito. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Emilio Escribano en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
5: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
6: Commoció a Figueres per l'assassinat ahir a aquesta hora d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. Un crim brutal, a plena llum del dia i davant de desenes de persones. Veïns, entitats, ajuntament demanen esclarir què ha fallat. L'home va ser detingut la nit anterior per saltar-se l'ordre d'allunyament contra ella.
7: Hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
8: És la part del protocol que ha fallat, que és el que s'està fent malament. El que no pot ser és que sempre es prenguin mesures quan ja és massa tard.
6: De seguida anem en directe a la capital de l'Alt Empordà. Jonathan Andic tenia una obsessió pels diners i aquest és, segons la jutge, el motiu per matar el seu pare. Avui sabem que van ser els Mossos els qui van decidir detenir-lo i explicarem que ara mateix continua com a vicepresident de Mango, tot i que fa més d'un any que, amb prou feines, va a la seu de l'empresa a Palau-Solità i Plegamans. El govern es reuneix amb els professors per desencallar el conflicte i les vagues el dia en què són els metges els que han convocat una nova aturada. Cansats que la Conselleria de Salut no els convoqui, tot i que protesten des de l'octubre, a partir d'ara la protesta serà fent només les seves hores.
9: Ni un minut més, perquè entenem que el sistema s'aguanta gràcies exclusivament al sobreesforç de les metgesses i metges. Volem posar en evidència que sense aquest sobreesforç el sistema col·lapsarà.
6: Barcelona suspèn les noves llicències de supermercats 24 hores a tota la ciutat. No afecta els existents, sinó que durant un any no se'n donaran de noves.
26: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns.
6: Ara mateix n'hi ha 1.300 que no es poden eliminar, però la intenció és que no proliferin més. Avui que escoltarem el testimoni d'en Francesc, un home de Vallirana que fa 2 anys que té reconeguda l'eutanàsia però que el seu pare l'ha paralitzat als jutjats. Diu que no vol morir, sinó deixar de patir.
27: Deixar de patir. A través dels ictus, de primer ictus, i passant amb la mort, dic que aquesta vida... No vull per mi aquesta vida.
6: És a partir d'aquest cas, el d'en Francesc, que el Tribunal Suprem ha assentat jurisprudència dictaminant que els familiars poden paralitzar l'eutanàsia d'una persona als jutjats, tot i que hagi estat autoritzada pels seus metges. Tot això en un dimecres en què tensió s'ha registrat una incidència en la línia energètica que està afectant el nord de l'Alt Empordà. Ara mateix hi ha 4.400 abonats de Colera, Llançà i Portbou que duen 4 hores sense llum. Avui que ja comença la calor forta, més del que tocaria pel mes de maig, Jordi Carbó.
3: Avui la temperatura està pujant de manera més decidida a tot Catalunya gràcies a la presència constant del sol. Si bé al matí ha començat amb alguns núvols, ara i gran part de la tarda el temps serà assolellat amb alguns núvols estones a punts de la costa, però amb prou feina arribaran a tapar el cel. Les nuvolades més compactes les tindrem al Pirineu de Girona i Prepirineu de Barcelona, fins i tot amb alguna tempesta, però ja molt més localitzada que les darreres tardes, entre el Ripollès, la Garrotxa i el nord d'Osona. També durant la tarda, vent moderat de marinada, fort la pròxima nit a l'interior de l'Ebre, també al sud de Lleida. I els pròxims dies continuarà fent molt de sol, amb temperatura més alta, sobretot les màximes. Les tardes farà calor.
6: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.

0: la tarda. Aquest és el minut de silenci a Figueres per l'assassinat en ple carrer d'una dona ahir a mans de la seva exparella. Aquest és un cas que ha commocionat la ciutat de Figueres per la brutalitat del crim, perquè va ser a plena llum del dia en una plaça davant de moltíssimes persones, de moltes persones, i també perquè l'agressor tenia una ordre d'allunyament contra ella que havia trencat el dia abans. De fet, havia passat la nit a la Garjola, a la una del migdia el van deixar en llibertat i al cap d'una hora i quart va ser quan la va matar. A la plaça de l'Ajuntament de Figueres hi ha la Gemma Alegrí. Gemma, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: L'Ajuntament anuncia que es personarà com a acusació en aquest cas.
1: Sí, és el principal anunci que aquest matí ha fet l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
2: Juntament amb la Direcció General de Violència Masclista i com a Ajuntament ens personarem com a acusació popular. Nosaltres com a Ajuntament volem ser la punta de llança d'aquesta lluita perquè això no torni a succeir.
1: A les 11 del matí s'ha fet un minut de silenci en record a la víctima, una dona de 33 anys, a qui ahir va matar la seva exparella, com deies, en ple carrer al centre de Figueres, a la plaça de l'Ajuntament, gairebé plena. S'hi han concentrat unes 500 persones. Més enllà de l'anunci, l'alcalde ha tornat a denunciar que el sistema ha fallat i ha explicat que aquest matí ha pogut parlar amb la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ja ha condemnat el feminicidi, el tercer en el que portem d'any a Catalunya. Des de l'Espai d'Intercanvi Feminista de l'Empordà han denunciat la desprotecció de la víctima.
3: Si ens fessin cas a la primera, potser no hagués calgut, amb la primera denúncia no hagués calgut cap més pas i ja s'haguessin pres les mesures necessàries.
1: És Judit Romero, portaveu de l'entitat, que ja ha anunciat que preparen una marxa els pròxims dies per denunciar els fets. Per cert, Joan, que des de l'associació LGTBI de Figueres demanen no invisibilitzar que la víctima era una dona transsexual.
0: Gràcies, Gemma Alegrí, des de Figueres. Carles Couso, des de Ràdio Girona. Els detalls d'aquest crim són esfereïdors.
4: Sí, Joan, els detalls del crim i els de les 48 hores abans. L'Andrés Roche, un home de 48 anys, va matar l'Èrica, la seva exparella, amb un ganivet de grans dimensions en una plaça al centre de Figueres, molt a prop, per cert, d'una escola. Això va passar quan faltaven pocs minuts per les 3 de la tarda. Després d'acabar amb la vida de l'Èrica, una dona trans de 33 anys, i tirar el ganivet a sota d'un cotxe, va anar tranquil·lament, les imatges que circulen són esgarrifoses, a netejar-se els braços de sang en una font. Poc després, un grup de gent que hi havia a la plaça el va retenir i la policia el va poder detenir. Però la seqüència del cas ens fa anar al cap de setmana. L'home, diumenge, ja va agredir l'Èrica i dilluns va ser condemnat a 6 mesos de presó per maltractar-la. L'individu va acceptar la pena i se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres i la prohibició de comunicar-se amb ella durant 1 any i 4 mesos. No obstant això, no obstant aquesta condena, hores més tard, pràcticament al sortir dels jutjats, va ser detingut per tornar-la a lesionar al carrer. La víctima va ser citada per ser examinada ahir pel forense i per declarar també davant del jutge. Ella no s'hi va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després, no havien passat gairebé ni 24 hores de la primera detenció, ha tornat a ser detingut, aquesta vegada com a autor de l'homicidi de la seva exparella. El jutge, que hores abans havia despatxat Andrés Roche, va ser l'encarregat d'aixecar el cadàver de l'Èrica. El resum, Joan, 2 detencions i un assassinat en menys de 48 hores, i tot plegat amb els mateixos protagonistes.
0: Aquí a l'estudi, la cap de Successos i Tribunals de Cert Catalunya, l'Andrea Villòria. Què tal, Andrea? Bona tarda.
5: Hola, com estàs?
0: Hi ha motius per posar en dubte l'eficàcia de les ordres d'allunyament?
5: La pregunta és pertinent, però cal tenir en compte una realitat que és molt complexa, que és que molts cops la víctima se l'assalta voluntàriament perquè accedeix a veure l'agressor, i això no és culpa seva, això forma part del cicle de la violència de gènere que atrapa a les víctimes entre amor i molta por al seu agressor, aquí a més, prèviament durant molt de temps, ell aïlla del seu entorn.
0: Podem saludar a aquesta hora a Carlos Pascual Alfaro, magistrat de violència de gènere de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Gràcies per ser avui, a l'hora 14.
6: Bon dia.
5: Què és el que pot haver fallat en un cas com aquest?
6: En este acto lo que ha podido fallar es que no haya llegado al juzgado toda la información relevante para poder decidir si adoptaba alguna medida cautela más gravosa, que en este caso sería la prisión provisional.
5: A més, una cosa que repetiu és que els tempos de la justícia moltes vegades no coincideixen amb el temps que necessita la víctima per poder denunciar o per poder declarar.
6: Efectivamente, el tiempo judicial está marcado por la ley y en situaciones como estas que hay un detenido tenemos que actuar rápido porque la Constitución y la ley nos pone un límite de tiempo, pero puede que no sea el tiempo de la víctima, que en ese momento esté nerviosa, esté asustada, esté con sentimientos contradictorios, aunque parezca mentira puede estar preocupada porque no quiere perjudicarle a él, por el miedo, por presiones. Pues eso, el ciclo de la violencia habla de una, que ya está trabajado hace muchos años, habla de una situación de dependencia mutua en la cual la víctima está en una situación normal, se va agravando la situación de estrés, la violencia, hasta que explota con un episodio extremo y luego vuelve a reconducirse, baja la tensión, vuelven a reconducirse hasta que vuelve a aumentar la tensión. Y a medida que pasa el tiempo, los periodos que se llaman de luna de miel, de tranquilidad, son más cortos y los episodios de violencia son más recurrentes i más graves.
5: I quins recursos podria adoptar l'administració per la protecció de les víctimes? Sé que vosaltres, els jutjats de violència, no us canseu de demanar més recursos.
6: Necesitamos recursos psicológicos para incidir sobre la víctima, para poder valorarla, tener datos de en qué situación se encuentra, porque a veces la víctima, aunque parezca paradójico, cuando más situación de peligro tiene es cuando más lo minimiza y lo reduce. Entonces necesitamos ayuda de psicólogos profesionales para contar con datos suficientes para poder valorar la situación en la que se encuentra la víctima.
5: Carlos Pascual Alfaro, muchísimas gracias.
6: A tú.
0: L'Andrea Villòria continua aquí amb nosaltres. Des d'ahir a la nit, que ella està analitzant, com tots els periodistes, l'escrit judicial on s'argumenta la detenció de Jonathan Andic. L'hem conegut en les darreres hores, un cop s'ha aixecat el secret de sumari, i són els indicis, les proves que han acabat amb l'acusació d'homicidi contra el fill del fundador de Mango. Però, Andrea, hi ha una frase de la jutge que ho destaca per sobre de tot, que és l'obsessió pels diners de Jonathan Andic i la seva voluntat de cobrar una herència del pare.
5: O sigui, aquesta obsessió pels diners és el que la jutge se situa com a mòbil del crim. Així ho reflecteix a l'escrit judicial una enumera els 7 indicis que els Mossos han recopilat contra Jonathan Andic. Un d'ells és la mala relació amb el seu pare, empresarial, per la direcció de Mango, però també personal, com reflecteixen els seus whatsapps, missatges en què el fill expressa, i és literal, sentir odi, rancor, idees de mort i culpa al seu pare, a qui demanava cobrar l'herència en vida. Hi ha, a més, un canvi d'actitud, diu la jutge, quan Isaac Andic s'obre a canviar el testament per dedicar una part de la fortuna a crear una fundació que ajudi les persones necessitades. És arran d'això, diu l'acusació, que el fill proposa al pare anar d'excursió els dos sols per reconciliar-se. Van a Montserrat a un camí sense risc, segons els Mossos, excepte el punt exacte de l'incident, i allà les proves tampoc concorden amb la seva declaració. Les petjades i lesions són incompatibles, segons els experts, amb una ensopegada o relliscada. A més, els Mossos han descobert que Jonathan hi havia anat 3 vegades la setmana anterior, cosa que, segons la jutgessa, es pot considerar una planificació i estudi previ. A aquests indicis se n'hi afegeix un altre, que en saber que s'estava investigant la mort del pare, Jonathan Andic va canviar el seu mòbil, va esborrar tot el que contenia i va dir que l'anterior li havien robat a Ecuador en un viatge exprés.
0: També tenim més detalls del com es va decidir aquesta detenció. La iniciativa sabem que la van prendre els Mossos. Andrea, explica'ns també què ha de passar a partir d'ara en aquests petits jutjats de Martorell, que tampoc estan acostumats massa a rebre casos tan mediàtics com aquest.
5: I que són uns jutjats molt precaris, amb pocs recursos. De fet, estan als baixos i a diverses plantes d'un bloc residencial, al que s'ha d'accedir únicament creuant un pati. No hi ha un conducte per detinguts, ni pàrquing, i les garjoles són fins i tot a un altre edifici, de manera que tant hi fa que el detingut fos Jonathan Andic.
7: Senyor Andic, manté la seva innocència.
5: L'arquitectura va imposar que la seva entrada fos televisada. Va arribar amanillat pels Mossos, que van arrestar-lo al matí a casa seva. Va ser una decisió exclusivament policial dels Mossos d'Esquadra, afirmant fonts del cas, amb el risc que comportava si quedava en llibertat. Però també volien la imatge que la justícia és igual per tothom i que si hi ha indicis d'homicidi et detenen siguis qui siguis. A partir d'ara és el torn de la defensa, que presentarà proves exculpatòries, aquesta serà la seva intenció, i també dels testimonis, que també hauran d'anar desfilant al jutjat les properes setmanes.
0: Jonathan Andic, a dia d'avui, continua com a vicepresident de Mango. Ho és justament des de la mort del seu pare, que feia uns dies havia deixat clar que ja es podia jubilar tranquil perquè entregava les regnes de l'empresa no al seu fill gran, sinó a Toni Ruiz, un home que no és de la família, però és de la màxima confiança, era de la màxima confiança del magnat. Pol Valero, des de fa un any, Jonathan Andic ja no està fent feines executives a l'empresa, amb prou feines va a la seu de Palau Solità i Plegamans.
8: Exacte, Jonathan Andic té un lloc al Consell d'Administració que reuneix pocs cops a l'any per parlar de la direcció estratègica de la companyia. Durant 17 anys va ser director de Mango Man, la línia de roba masculina, càrrec que va deixar l'estiu passat un cop l'actual conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, ja va agafar les regnes de la companyia en substitució d'Isaac Andic. Ruiz té un 5% de les accions de Mango, recordem, el 95% restant són de la família i ara se la reparteixen en Jonathan i les seves dues germanes. En els seus últims anys de vida, Isaac Andic va fer una aposta per separar la gestió de Mango de la propietat de l'empresa. Per això, ara, el dia a dia d'en Jonathan està centrat només en la gestió del patrimoni familiar. Ell és el president de Punta Na Holding, amb seu al Passeig de Gràcia de Barcelona, que és l'empresa, la matriu que aglutina tots els actius que, a banda de Mango, inclouen diverses societats d'inversió en altres empreses i també patrimoni immobiliari. La mort d'Isaac Andic no ha passat factura a la companyia de roba. El 2025, Mango va tancar amb 242 milions d'euros de benefici net, un 11% més que l'any anterior, i en un sol any van obrir més de 260 botigues i en tenen gairebé 3.000 a 120 països diferents.
0: Pol, Andrea, gràcies per aquesta informació.
8: A vosaltres.
5: Fins ara.
0: A l'Andrea, que continuarà aquí, de seguida parlem de l'eutanàsia. Nosaltres fem una pausa, 2 minuts, i de seguida abordem el nou dia de vagues al sector públic, a l'educació i a la sanitat. Fins ara.
9: Ser Catalunya, Barcelona.
10: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
11: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
12: Y eso, bueno, va a ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
11: No puedo leer ni escribir.
13: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
14: Dale, José. Venga, va.
15: Una nana canila.
13: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
16: Quina raó mou el teu món?
17: Lo futur del Pere.
18: Algun dia tenir el meu propi piset.
19: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
20: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Que veus la nit de Sant Joan.
23: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
24: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
25: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
26: Què li has fet a la meva filla?
27: No, fill, no pot pagar això.
25: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Són les 2:21, és un nou dia de vagues al sector públic, educació i sanitat, però l'última hora és sobre una altra vaga a la vista, la que està convocada a Rodalies. Ha acabat sense acord la primera reunió entre Renfe i sindicats per intentar desconvocar les dues vagues que s'han convocat pel 27 de maig i el 5 de juny. Però de moment, com diem avui, la vaga l'estan fent els metges. És l'onzena aturada des del mes d'octubre i continuen reclamant que el Departament de Salut es reuneixi amb ells i, sobretot, que no s'hagi pensat amb ells durant les negociacions pels nous pressupostos entre el PSC, Esquerra i Comuns. Escoltem a Xavier Lleonart, del Sindicat Metges de Catalunya.
28: En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem. Això és corresponsabilitat tant del govern com d'aquells que li donen suport en aquests pressupostos.
0: Avui, Susana Ruiz, l'acte de protesta dels metges ha estat un confessionari a les portes del Palau de la Generalitat per explicar el seu dia a dia i per què reclamen acabar amb les jornades maratonianes i també les guàrdies de 24 hores. De fet, ja engeguen una campanya que es diu Ni un minut més. Fan una crida des dels sindicats a que tots els metges es limitin a fer les seves hores.
29: De moment ja s'hi ha adherit un servei d'un gran hospital de l'ICS, anestesiologia de l'Hospital de Bellvitge. En els propers dies s'espera un degoteig de metges que secundin aquesta crida, que consisteix en limitar-se a fer estrictament la seva jornada laboral, sense allargar-la, com fan sistemàticament. De ben disposats, molts n'estan.
30: Jo faré la meva feina, la faré superbé, però fora del meu temps és meu. No farem més enllà del que toqui.
31: I és la manera de demostrar que la sanitat pública es sosté gràcies al sobreesforç i a la feina extra que fem.
32: No vamos a hacer más asistencia de la que no es obligatoria de la jornada complementaria.
29: Uns 400 metges s'han concentrat avui a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al govern solucions per reduir la sobrecàrrega laboral que pateixen. El Sindicat Metges de Catalunya insta el president Salvador Illa a negociar amb ells.
0: També vaga avui Educació Infantil, seguint les aturades que fa dies que s'estan convocant per part dels mestres. Així han protestat centenars de professors d'infantil aquest migdia pel centre de Barcelona. Consideren que l'etapa de 0 a 3 anys és la més precària. Jordi, en Jordi, és un dels professors afectats.
1: això tot depèn de pressupostos que tenen al final, no? Dels interessos polítics que ells puguin tenir, no? I dels diners que tinguin. Si les coses els hi va bé i poden quedar bé i amb diners, doncs donaran coses, si no, estarem sempre igual.
0: Demà la vaga és d'escoles i instituts de Tarragona i a la vista i de les Terres de l'Ebre, i a la vista hi ha una nova aturada general per tot Catalunya dimecres 27 de maig. Però, a diferència del Departament de Salut, el d'Educació sí que s'ha vingut a negociar amb aquests sindicats que convoquen vagues. Aquesta tarda hi ha la segona reunió entre la consellera d'Educació i els professors que rebutgen l'acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT. Esther Niubó, consellera, explicava aquest matí al Parlament la proposta que els faran.
2: Doncs aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
0: La proposta és que l'increment de sou ja pactat es faci en 3 anys i no en 4, i per tant el 2028 els docents guanyarien de mitjana uns 3.000 euros més a l'any. A més, el govern diu que està disposat a revisar el complement que paga els tutors i anuncia una contractació de 2.405 persones extres. Els sindicats que fan les protestes han dit que els sembla insuficient, però que aniran a negociar aquesta tarda. Són unes condicions que no s'han negociat ni abordat en aquests mesos en què s'han estat treballant i negociant els pressupostos. Cap de les contrapartides que, per exemple, Esquerra ha tancat amb el PSC tenen a veure amb metges o professors. De fet, escoltàvem el sindicat Metges de Catalunya criticant-ho. Tot això en la sessió de control al govern d'Illa que s'ha fet avui al Parlament. En canvi, tant els republicans com els comuns sí que han recollit el guants d'aquests col·lectius i ara sí demanen al govern que els hi millori els sous. Però en cap cas és una condició que pot fer que acabin tombant els comptes si això no es compleix. Laura Pons.
3: Sí, ara que els socialistes ja tenen lligats el suport dels republicans, els de Junqueras demanen a Salvador Illa que es posi les piles per solucionar les vagues que hi ha en marxa a Catalunya, ho deia Josep Maria Jové.
4: Tindran els recursos, sí, ara els toca saber-los gestionar. I comencin, si us plau, sense excuses ni dilació, amb els mestres, els professors i els metges.
3: I els comuns, que al llarg del dia d'avui tenen reunions amb el govern per arribar a un acord que fons tant de l'executiu com de la formació de Jéssica Albiach calculen que arribi en les properes hores, s'obren a moure partides per incorporar les peticions dels mestres.
5: Els comuns no quedarà. I, per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius, i necessita més recursos per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
3: Hi ha reunions a contrarrellotge entre l'equip negociador del Departament d'Economia i els comuns. Aquest matí, a l'equip Catalunya, Jéssica Albiach ha explicat que ja han pactat amb el govern la creació d'una direcció general d'habitatge per la inspecció i les multes a qui incompleixi el topall del preu del lloguer.
0: I aquesta tarda el jovent republicà, la Joventut d'Esquerra, es reuneixen perquè hi ha molt malestar pel pacte amb el PSC als pressupostos. Es debatrà si l'única diputada de les Joventuts que el partit té al Parlament vota a favor o no quan arribin a la Cambra Catalana. Una exclusiva d'aquesta redacció i en concret d'en Pau Puig.
6: És clau perquè el PSC, Esquerra Republicana i els comuns, tots tres partits junts, sumen 68 vots en total, la xifra necessària per aconseguir la majoria absoluta. No és la primera vegada que el vot d'aquesta diputada és determinant. El jovent republicà ja va posar en dubte el vot favorable per la investidura de Salvador Illa. En aquell moment, la diputada va expressar un sí crític en la votació, advertint que al llarg de la legislatura podia modificar el vot en cas de que Esquerra tingués temptacions de complaure el PSC.
0: I el Tribunal Suprem ha sentat jurisprudència en les darreres hores sobre el poder dels familiars per aturar l'eutanàsia d'una persona, tot i que l'avalin els seus metges. Poden recórrer a la justícia, per tant, segons l'alt tribunal, si s'acredita un vincle intens. Una decisió que s'ha pres amb el cas d'en Francesc, un home de Vallirana que fa 2 anys que té paralitzat el seu dret a morir dignament justament perquè el seu pare ho ha portat a judici. Amb ell, amb en Francesc, hi ha parlat l'Andrea Villòria. Assegura que no vol morir, sinó deixar de patir.
7: Sí, ho diu en Francesc Auger, que té 56 anys, viu a Vallirana i en fa 2 que havia de morir. El 6 d'agost del 24 tenia l'eutanàsia, però el seu pare la va recórrer i des d'aleshores espera.
8: No vull patir més que com estic patint ara.
7: Des de 2020 ha patit 4 ictus i 2 infarts i diu que ara...
8: No sóc jo. Per mi no sóc jo.
7: No pot llegir, li costa moure's i sobretot parlar, comunicar-se.
8: A mi parlar... un esforç molt gran. Per mi és com cridar.
7: També necessita ajuda per fer les tasques domèstiques.
8: Em costa molt tot. Si abans ho feia amb una hora, ara em falta tot el dia, o un dia, no en tinc prou per fer-ho.
7: Ha aguantat tot aquest temps, ens diu, pel suport que li ha donat la gent i per la música electrònica, per exemple, que sempre sona a casa seva.
8: Perquè l'electrònica... penso que llibertat...
7: És l'únic que l'ha fet sentir lliure aquest temps perquè no té lletra i no li cal esforçar-se per sentir-la. Però diu que no pot més. Ho diu amb la mà al cor, mostrant-nos cartes de comiat que ha escrit i un sobre que conté un còctel de pastilles, el que anomena el Pla B.
8: Si m'obliguen m'obliga molt de temps, me'n va pel meu mitjans per el suïcidi, però ho volia això perquè si ho faig això no em vaig sense despedir-me de la gent.
29: Vol evitar però una mort violenta i sense comiat i lamenta que la justícia l'estigui empenyent a fer-ho per la tortura que li suposa portar esperant 650 dies.
0: I marxarem amb les veus de José Mari Vaquero, Chiqui Bergistain i Julio Salinas en el especial que ha fet avui el Ket i Jugues des de Sitges per recordar aquella gesta de l'any 92. Doncs no podem escoltar aquest tall de Vaquero, Chiqui Bergistain, en aquest programa especial que s'ha fet avui al Ket i Jugues, aquest migdia, on han viatjat fins a Sitges amb el Dream Team a recordar i a fer tot aquest record des de Ser Catalunya d'aquella gesta d'ara ja fa més de 30 anys. Arribem a 2:15, continua la informació aquí a la Serra.

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: SER Catalunya Barcelona.
2: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?

0: Bona tarda, Adrià.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Què estem escoltant?
1: Doncs estem, jo potser diria, estem escoltant un Don Juan Palomo. Yo me lo quiso, yo me lo como, entre cometes. És una cançó que vaig fer, però com allò que dius, ai, mira, tinc ganes de fer una cançó per mi, però sense cap ànim de... no tinc cap pretensió. I la vaig començar a fer, bueno, fa ja potser 2 o 3 anys, però allò que tens com trossets sueltos. I reconec que aquest estiu vaig dir, va, tinc aquesta cançó que té una lletra, que em vaig inventar aquesta lletra així com surrealista, i dic, anem a provar a fer alguna cosa. I com a seguir-la, intentem produir-la. I va ser allò a casa meva aquest estiu, jo fent veuetes, gravant-me els instruments...
0: Tot tu, eh?
1: Tot tu. Tot jo, vull dir.
0: Sí, sí.
1: O sigui, tot... produït, escrit... Hi va haver un moment que dic, aquí em falta més lletra, i vaig dir, mira, parlem de sueños, agafo Calderón de la Barca.
0: Sí, la vida sueño.
1: La vida sueño, i ja...
0: Aquest senyor no em demanarà royalties.
1: No, exacte, no em demanarà drets d'autor, no tindré bollos, i mira, i a sobre també és una mica un homenatge a la literatura, a la dramatúrgia del segle d'or espanyola, i dic, mira... Pues queda maco i tot.
0: I a més de somnis, també podem parlar d'ànimes.
1: Perquè, absolutament, sí, sí.
0: Fins aquest pròxim diumenge 24 de maig, Ànima, el musical, està aquí al costat, al Teatre Tívoli, del qual tu n'ets el compositor musical. Porteu en cartell, què, 3 mesos ben bons, ara?
1: Sí, ara acabarem... Vam estrenar a finals de febrer, el 27, si no recordo malament, i acabem ara el 24.
0: Doncs sí. Jo no sé molt de matemàtiques, però
1: sí, semblen uns 3 mesos, no? Sí, sí.
0: Que ara em comentaves fora de micros que tu vas a Nani, de tant en tant, com a compositor sí. musical, a veure les teves criaturetes, que són aquestes cançons.
1: Exacte.
0: I dius que ara s'han fet grans, que s'han sí. fet uns senyors, tu.
1: És que ara ja estan madurs, però madurs en el bon sentit, no allò que s'hagin passat, sinó del febrer al març, que estàvem començant encara, faltava quallar cosetes de so, de llum, dels actors, que fossin més picats, algunes coses, els tempos, i vaig anar després d'un mes i mig que no vaig estar per aquí, i tot ha agafat una força i una frescura i un dinamisme que és admirable. I bueno, això també gràcies a tots els músics, als actors que estan allà tots els dies, als tècnics també, no ens oblidem, perquè hi ha la tira de gent allà darrere. I realment, mira, ara venia de veure una gravació que estem fent i et deia, és que dius, estava allà i pensava, quina meravella, però és que això jo he fet la música, però és que hi ha tanta gent darrere.
0: I tant. Que tu l'has vist moltes vegades, encara se t'escapa una llagrimeta en algun moment sempre a dir, ostres, aquesta coseta que vam començar, mira en què s'ha convertit.
1: Sí, no, i a més, quan penses com va començar, i dius, és que jo crec que ningú tenia... Bueno, jo almenys no tenia cap... És que jo ni ho somiava, era un somni, allò que dius, bueno, va... Però no tenia la de dir, no, això d'anar aquí... L'Oriol sí que era més, això s'ha de fer el TNC.
0: L'Oriol Borés.
1: L'Oriol Borés. Però jo dic, bueno, em va dir, escolta, tinc aquesta idea, i com en plan, passem-ho bé i comencem a fer cançonetes, i va començar així l'Ànima, sense cap mena de pretensió, ni de volem fer el gran musical Revolució, ni res, i, però mira, amb el temps i amb això... ha anat agafant forma, s'ha anat fent gran i mira.
0: Un miracle del que ja parlarem, però abans, Adrià, a veure, si parlem a l'engròs, tu ets músic, seria sí. l'engròs. Però clar, si anem ens posem tiquismiquis dins de l'àmbit musical, quants pals toques?
1: És que no m'agrada ser una cosa només, a mi m'agrada ser una mica de tot. I sempre ha sigut així, eh? I si em diguessis, és que ets compositor només? Sí, composo, també m'agrada molt cantar. Lo de cantar ho tinc com un hobby, eh? No, en cap moment he volgut ser... Vull ser aquí la nova estrella...
0: Michael Bublé.
1: No vull ser... Exacte. M'agrada... De fet, mira, totes les demos d'Ànima, o sigui, et podria ensenyar el musical sencer cantat per mi, perquè totes les cançons, quan els hi vaig presentar a l'equip artístic, o sigui, els lletristes, a l'Oriol Borés, al Víctor Casademunt... Clar, ells no llegeixen música. I llavors jo els he fet demos de totes les cançons... Jo fent tots els personatges, tots els diàlegs, tots els coritos...
0: Bé, són com les ecografies de les cançons.
1: Exacte. I llavors podríem fer un àlbum d'Ànima només tot jo cantat. Però, clar, això no ho farem.
0: Compositor. També cantant, diguem... Aficionat.
1: Després, orquestro i arrenjo molt, això és una altra cosa que faig. També faig molt de pianista acompanyant. De fet, he viscut quasi 15 anys a Nova York i una de les coses que he fet més és acompanyar tant a cantants com a companyies de dansa. I I més o menys això.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del Direm Músic, per fer-ho fàcil, l'Adrià Barbosa.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Xatem a Villavis de Mòria de l'Adrià Barbosa amb Welcome to New York de la Taylor Swift, que és una superfenomen de masses mundial. Que Adrià, jo juraria que si no és la primera vegada que sona el Llapis de Memòria, serà la segona o, com a moltíssim, la tercera vegada. Veient tot el recorregut que té la Taylor Swift, em sobta una mica, també suposo que hi ha una cosa generacional, i si aquest programa té la sort d'aguantar 20 anys més per dir alguna cosa, imagino que sonarà tant la Taylor com ara sonen els Beatles o Bruce Springsteen... Però és un fenomen que aquí no ens ha arribat del tot. Musicalment, tu que controles, la Taylor és potent?
1: Bueno, jo crec que té una producció i té un equip de màrqueting i de... O sigui, que és espectacular. Ara, per exemple, amb el Eras Tour que ha fet fa un parell d'anys, que bueno, va arrasar i va ser un fenomen no només musical, va ser un fenomen econòmic, un fenomen de moltes coses. A mi, jo no em consideraria un Swiftie,
0: No tenim un Swiftie avui, el Llapis de Memòria.
1: Però reconec que aquest àlbum del 1989, el 1980, és l'any on va néixer ella, em sembla un molt bon àlbum. Després se'm fa una mica pesadeta, però trobo que és un àlbum i que va sortir en un moment que jo vaig arribar a Nova York el 2011.
0: És del 2014, el 2014, 1989.
1: Clar, i llavors penso, ostres, era com un àlbum que recordo estar per Nova York escoltant aquesta cançó, pensava, ostres, mira, quan... Perquè, clar, jo vaig arribar a Nova York amb una mà davant i una darrere, com qui diu, I llavors, clar, tardes uns anys una mica en coure't un networking de gent i diguem que el 2014 jo ja estava...
0: Ja estaves en tu salsa.
1: Sí, ja començava a estar una mica més salsa i tenia els contactes i cosetes així interessants i feia projectes que eren interessants, que jo molts cops penso, si el nen del Maresme...
0: De Llavaneres.
1: De Llavaneres, que mai hagués pensat que estaria vivint a Nova York i que estaria fent el que està fent. Però clar, llavors, i trobo, bueno, tornant a Taylor, una cosa que m'agrada molt d'ella, que trobo que avui en dia en certs àmbits de la música més popular ens falla, és que ella té molt storytelling. És com, segueix per mi una mica la branca d'Elton John i aquesta gent, que són cançons que tenen històries. A vegades, ara hi ha moltes cançons que és molt mou el braç, mou no sé què. No hi ha com una història... No sé com dir-ho.
0: Sí, un storytelling. Té un relat que ha seguit, no? Amb alguna cosa que li va passar amb les cançons, no? Que les va regravar perquè una productora... Vull dir, té tot el que ha de tenir un producte per funcionar.
1: No, però em refereixo com a les cançons en si, inclús a les lletres.
0: T'explica la seva vida.
1: Sí, una història que pot ser personal o no, però almenys dius, ostres, és com l'Elton John Tiny Dancer o Your Song, que són cançons que t'expliquen alguna cosa més que no pas mueve tu mano.
0: Sí, no és anecdòtic. No,
1: exacte. I trobo que té una mica de... Deep, com es diu això? Com profund. Té coses profunds.
0: Deep, clar, ets quasi de Nova York.
1: No, és que ja depèn de quines paraules et surten.
0: Parles una mica així, no?
1: Exactly.
0: Ara deies que tu arribes a Nova York amb una mà davant i una darrere, però clar, tu no vens de Llavaneres, perquè fas escala a Boston, crec, sí. I després a Los Angeles.
1: Al revés, començo a Los Angeles un any, torno a Barcelona i després torno, em surt l'opció d'anar a estudiar a Boston. I després de Boston dic, no vull tornar a Barcelona tant de cop com em va passar amb Los Angeles. I la meva idea era anar a Los Angeles perquè jo a Boston vaig estudiar música de cinema. I de fet m'agrada molt la música de cinema. Però bueno, allà vaig fer molts musicals. I recordo que alguns professors em deien, si tu vols fer musicals, el lloc on has d'anar no és Los Angeles, és a Nova York.
0: I et plantes a Nova York, amb una mà davant i una darrere.
1: Tal qual.
0: Però sí. Acabes treballant en musicals.
1: Sí, vaig fer molts arranjaments per nous compositors, vam fer la tira de concerts a molts llocs amb actors de Broadway. O sigui, a mi em feia gràcia que a vegades em deien avui ve no sé qui, i jo sóc terrorífic amb els noms, i sobretot amb els actors. O sigui, els anima perquè ja fa molt...
0: Ja són família, clar.
1: Exacte. Però, clar, em venien, avui vindrà fulanita, i dic, qui és? Aquesta és l'Elfaba de Broadway. I dic, la de Wicked. Dius, ah. I dic, avui vindrà no sé qui, aquest ha estat a no sé quin musical de Broadway. I clar, em deien coses així. I fins que vaig arribar al punt de fer d'arranjador i de director musical d'un musical off-Broadway, que va estar el 2019. I bueno, van anar sortint coses d'aquestes, i llavors també em vaig introduir en el món de la dansa, que és un altre món que jo totalment desconeixia. I com que a mi m'agrada improvisar en el piano, una companya de Boston, que també estava a Nova York, em va dir: em falta un substitut per unes classes de dansa. I dic: és que jo no tinc ni flowers de dansa, o sigui, què m'estàs dient? I diu: no, però tu improvises molt bé i saps seguir les coses. I dic: ah. I vaig començar així, i vaig acabar tocant per companyies top dels Estats Units de dansa. I encara algun cop em truquen en plan: estàs per aquí? I dic: no, ara no.
0: És que t'hi vas estar 14 anys a Nova York, que aquell noiet de Llavaneres es va adaptar bé a la vida novaiorquina?
1: Sí. Tot i que la vida de Nova York és una jungla, aquella ciutat, i hi ha dies que l'odies a matar, i hi ha dies que l'adores i t'hi vols quedar per sempre. És una ciutat amb molts contrastos, no és una ciutat fàcil, jo crec que també és la mentalitat americana, és això de treballar, del capitalisme una mica quasi exagerat.
0: O sigui, que aquí que ens queixem, dius: ves a Nova York i...
1: Sí, no, jo molts cops dic: és que jo vinc aquí i em dóna la sensació que aquí la gent treballa per viure, allà la gent... viu per treballar, o sigui, és com a veure quan puc guanyar, a veure, i una bestiesa, sobretot a ciutats com Nova York i coses així. Clar, és que tampoc no tenen seguros mèdics i aquestes coses, llavors clar, la seva vida és el treball, que és el que viure fora dona una perspectiva del que tenim aquí, que no apreciem a vegades, perquè bé, això em va passar una cosa molt diferent. És, jo vaig el noi del Maresme, cada dia s'aixecava i tenia una platja al davant, una platja preciosa. Me'n vaig a viure als Estats Units i quan torno els estius aquí dic: però és que viure al Maresme és un luxe, o sigui, tenir aquest clima, tenir aquestes platges, però jo mai havia apreciat tenir una platja, tenir el Mediterrani.
0: Era l'habitual per tu.
1: Exacte. I trobo que viure fora, com en llocs tan intensos com Nova York, a vegades et fa apreciar aquestes petites coses.
0: Que aquí també és un tema, perquè tu portes 14 anys a Nova York, estàs totalment ja assimilat per la ciutat. Per què tornes?
1: Torno per ànima, per dir-ho d'alguna manera. I clar, jo aquí havia fet cosetes, sobretot arranjaments i per diverses formacions, però ànima torna i penso: ostres, una cosa que m'havia donat compte és que jo feia moltes coses però ningú sabia qui era. Bueno, o sigui... Jo recordo un cop anar a una gravació amb una orquestra i dir que jo era l'arranjador i ningú s'ho podia creure. Però si tu ets molt jove, com pots ser l'arranjador? Pensàvem que seria un home de 60 anys. I això fa potser ja com 15 anys o així, eh? I em vaig donar compte... O, per exemple, feien presentacions d'un CD que jo havia fet els arranjaments, o em tocaven peces del Palau de la Música, peces originals, i jo no hi era perquè estava allà. I em donava compte que després, quan jo deia qui era, em deien: ah, però tu ets aquell que va fer aquella peça, que vam cantar... I dic: sí, ostres, com que la gent... I vaig pensar: ostres, ànima és algo bastant gran, potser és el meu moment per tornar i començar a establir una mica més de nom, no per convertir-me jo en l'estrella mundial, però bueno, almenys això que faig, que la gent hi posa una cara. I per exemple, anar a veure ara al teatre els actors, els músics... que et veu. Jo crec que és molt important això, que et posin cara, que moltes vegades els que escrivim música estem allà
0: a l'ombra
1: total i ningú sap qui som, ni com som, ni si som simpàtics, ni si som uns fills de fruta o el que sigui. I llavors dius: ostres, jo tinc ganes de també agrair. A vegades és que només és anar allà i dir... Jo, per exemple, sempre a Ànima agraeixo als actors, als músics, perquè si no estiguessin ells fent això, el que he fet jo no tindria cap mena de visibilitat. I si ho féssim malament, la visibilitat seria bastant terrorífica.
0: Però si tu estàs a Nova York i reps aquest encàrrec, no, d'Adrià, vols fer això, que em sembla que és l'Oriol Borés, no?
1: Sí.
0: El que t'ho diu.
1: Sí, bueno, més que un encàrrec és en plan: escolta, mira, vols fer aquest musical, tinc aquesta idea, però bueno, sense ni cobrar ni res, en plan, bueno, en plan... A més, era com el 2019 i després el 2020, que li vam posar més ganxo, que va ser llavors ja la pandèmia, que llavors tot va quedar comparat i va ser fantàstic per donar-li més gas al projecte. Però bueno, quan feia això ja seguia a Nova York i no pensava tornar. Què passa? Jo crec que a la que el TNC ens diu: obriu temporada amb això, ens vam haver de posar les piles a acabar el musical perquè no el teníem acabat.
0: I és quan tornes?
1: No, bueno, em vaig quedar encara tot aquell curs i llavors l'estiu, quan comencen els assajos, vaig tornar. Sempre als estius torno. L'únic que en aquell cop vaig tornar i em vaig quedar més temps de lo normal. Vaig tornar a Nova York després al gener. El TNC vam estar al setembre, a l'octubre, 5 setmanes, i després al gener vaig tornar als Estats Units.
0: I així va ser com l'Adrià Barbosa va tornar d'Estats Units durant una etapa per posar tota la seva ànima a pintar els seus estels.

0: Pinta els teus estels del musical Ànima sonant al llapis de memòria del compositor del musical Ànima, l'Adrià Barbosa, que aquest, si no m'equivoco, és l'últim tema del musical que aquí m'has volgut liar, perquè el primer tema es diu Pinta el teu estel en singular.
1: Correcte.
0: I l'últim ja és en plural, o sigui, durant l'espectacle multipliquem aquests estels.
1: Exacte, però un dels missatges del musical és aquest, justament, que un té un somni normalment. Com a musical comença, tens un somni i segueix el teu somni, però un cop acompleixes o un cop estàs a prop del teu somni, potser hi ha altres coses que... Jo això ho penso molt en el meu cas. Pensant en el noi de Llavaneres de 5 anys, o sigui, jo crec que mai a la vida m'hagués imaginat que tindré un musical al Teatre Nacional de Catalunya i ara al Tívoli, però ara ja l'he aconseguit i llavors ara què? La meva estrella ja està. Llavors ara ja seguir pintant estels. Una mica aquest és el missatge d'Ànima, de sempre hem de seguir imaginant, somiant, creant, perquè si no estem il·lusionats jo crec que la vida no té massa sentit, no? Llavors una mica és aquest missatge. I
0: de totes les cançons que hi ha, per què t'has quedat amb aquesta?
1: M'he quedat... Bueno, va ser una cançó que em va costar molt fer. La vaig fer, bueno, un cop m'hi vaig posar, la vaig fer de cop, eh? Però en aquest cas vaig fer primer la música i no tenia... Clar, era al final del musical i dic, però qui la canta? Jo anava preguntant als dramaturgs, als lletristes, però això qui ho canta la Greta o la protagonista, la Paula, o ho canta tothom? I ningú tenia la resposta. O sigui, jo anava preguntant, bueno, tu fes una cançó que recordi el Pinta els Estels, a la primera, però que sigui diferent i que tingui una mica... Llavors vaig pensar, faré alguna cosa més modernet, perquè, com diem, és un arc que comença com amb una música més així... When you wish upon a star... Mm-hmm. I acaba una mica més modern i més fresc, que és aquesta cançó. I una cosa molt maca que em va passar amb aquesta cançó és que vam fer un workshop al Teatre Nacional de Catalunya abans d'estrenar per veure si tot encaixava i tenia sentit el musical.
0: Que ara algú es preguntarà, què és un workshop, Adrià?
1: Bueno, un workshop va ser el moment que vam posar totes les cançons. O sigui, jo, com t'he dit abans, jo havia gravat totes les cançons amb els coritos i les veus i els diàlegs i tot. Però clar, vam dir, a veure, hem d'escoltar-ho amb actors de veritat, no ja fent... I llavors vam assajar durant una setmana molt, de manera molt intensa, i vam ensenyar-los a tots els actors les cançons. Alguna cançó vaig acabar-la aquella mateixa setmana, o sigui, no sé allò que fos. I llavors vam fer el workshop que vam convidar tot de gent del món del teatre musical català i del teatre en general, perquè ens donés una mica un feedback. Veieu que funciona, que pot millorar, que no funciona, que hem de tallar. I llavors després d'això vam fer una mica de retocs abans de començar els assajos oficials pel que seria el TNC. Però recordo que en el workshop, com que tota la música era molt fresca i l'havia fet i alguna cosa l'estava acabant aquella setmana, jo vaig tocar el piano. I el director musical, que era l'Enric Garcia, aleshores, dirigia i donava entrades, perquè hi havia moments que hi havia diàlegs dintre d'una cançó, llavors ell una mica ajudava els actors amb gestos a guiar-los, i jo tocava el piano. Però l'última cançó vaig decidir cantar-la, i l'Enric va tocar l'última cançó. I recordo el primer cop que vam posar tot el musical seguit, que jo no havia plorat d'aquella manera, i jo crec que no he plorat d'aquella manera amb Ànima mai. Em vaig desfer, que jo recordo inclús la Paula mirant, no?, com dient... que no li ha agradat, però em vaig... Saps aquella plorera que has de fer sorolls? Com una mica... Jo crec que de la tensió de tants mesos composant, sense saber una mica... sense saber com aniria, i veure per primer cop, això és que ho recordo, tota la història seguida fins al final, amb actors, va ser com... un xoc, però jo crec que una mena de release tension, com es diria això, com deixar anar la tensió.
0: Sí, ho hem aconseguit.
1: Ho hem aconseguit. I recordo com vaig... Estava al costat de l'Oriol, perquè feia vergonya, vaig començar a plorar com un nen petit, em vaig abraçar l'Oriol perquè la gent no em veia estar.
0: Vaja, aquesta llàgrima dolorosa, perquè tu no volies plorar, però exacte, et desmuntes, llavors t'ho poses, comença a sonar els crits aquests guturals, no? I allà estaves sí, tu
1: i llavors, com dissimulo i això, clar, estaven tots allà com cansats perquè havia sigut una setmana molt intensa, però llavors em miraven tots en plan, ningú s'acostava perquè tampoc no els coneixia tant, jo no vinc del món del teatre, no? Llavors coneixia l'Oriol, el Víctor i poc alguns, la Diana, la Paula, poquet d'haver gravat alguna coseta. Però recordo que em vaig abraçar l'Oriol perquè és que dic, em va agafar com bueno, això, un baixón emocional i un subidón, és un baixón, subidón, tot barrejat allà. I va ser una cosa, jo potser és dels moments més màgics que recordo d'ànima. O sigui, un cop acabat de fer tot el primer, la lectura sencera amb actors, amb cantant les cançons i tot, em vaig... Bueno, va ser com...
0: És que ja ho hem dit moltes vegades, Ànima és un miracle, és obra de molta gent posant moltes hores i molta feina, que potser hagués acabat en res i ha acabat sent un espectacle superxulo, tothom ho diu, que ha estat al TNC, ara està al Tívoli fins al 24 de maig, i després hi haurà bolos o ja tanquem paradeta?
1: De moment sembla que tanquem paradeta.
0: Sembla.
1: Sí, o sigui, tanquem paradeta.
0: Val.
1: Jo tampoc no porto el tema de la producció... De tant en quan pregunto, perquè òbviament m'interessa, ja sabem que gira no hi haurà, és una cosa que s'havia parlat de potser... Però és que és un espectacle que a nivell de escenografia, a nivell de muntatge, és una bestiesa i depèn de com anar a fer un bolo o dos bolos un cap de setmana, el que suposa el trasllat de tot això no surt a compte.
0: No paga la pena.
1: Exacte. I llavors ara farem una mica de paradeta. Però, bueno, ja m'han arribat coses que es consideren... No hi ha res tancat, però es consideren cosetes de cara a un futur llunyà. No a curt plaç ni mig plaç.
0: Per si acas, la gent que no l'hagi vist, que no va dir que teniu fins diumenge per anar al Tívoli i no... Ara això potser queda en un no-re. No, aprofiteu el más vale pájaro en mano, no?
1: Que siento volando, exacte.
0: Que tots els que heu engegat aquest projecte d'ànima sou més o menys de la mateixa generació, que és la generació Disney.
1: Total.
0: I això també es desprèn en aquest espectacle. Hi ha disneyicitat.
1: Totalment. Jo crec que el musical és... No és un homenatge a Disney, però bueno, jo crec que és un homenatge a totes aquestes pel·lícules que ens han fet somiar durant tants i tants anys. I a tot aquest món que és l'animació que bueno, ja et dic, tots som uns forofos, o sigui, uns fans, o sigui, l'Oriol, el Víctor, el Marc, que és un dels lletristes, jo, per suposat... I, bueno, ens encanta. O sigui, jo crec que sense la música dels 90 de les pel·lis de Disney, Ànima no seria el que és, o potser ni existiria, jo crec.
0: Doncs va, que soni una mica de Disney, en aquest cas, Qué festín de la Bella i la Bèstia.
2: ...y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar su cena. Qué festín, qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín, subtoñón.

0: Marcel, ven conmigo al gran festín. ¡Qué festín, qué festín, qué festín!
1: Què festín de la pel·lícula La vella i la bèstia. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del músic Adrià Barbosa. Que Adrià, que hi fa un tema interpretat per un canalobre afrancesat en el teu llapis de memòria.
2: Bueno, jo, quan penso en l'Adrià del Maresme de 5 anys, jo, de fet, hi ha una anècdota que els meus pares eren mestres de primària i cada estiu em tocava fer el quadern de vacances. El típic allò, al meu temps era el Santillana, no sé ara què fan els nens, però hi havia el quadern aquest Santillana i sempre cap al setembre era quan sortien les pel·lis amb el VHS famós, i recordo que els meus pares em van dir: si no t'acabes el quadern Santillana, no et comprem la pel·lícula.
1: Era el xantatge, eh?
2: El xantatge total. Jo deuria tenir potser com 6 o 7 anys i recordo treballar com mai per aconseguir el VHS de La vella i la bèstia, i tot el que sortia de La vella i la bèstia m'ho havia de comprar.
1: Era la teva pel·li preferida?
2: Jo crec que per l'edat i tal com em va venir em vaig com obsessionar amb aquesta pel·li. Sí, i recordo que tenia el casset, jo no tenia ni el CD, ni tenia el casset, i ja estem parlant, i m'ho posava en bucle i cantava, ballava, feia els meus veïns fer tots els coritos i tot.
1: Els teus veïns?
2: Sí, bueno, sobretot el meu veí i ma germana. Jo em posava director i muntava, fèiem allò dels shows. Jo això m'encantava, de petit.
1: Però entenc que els teus veïns eren nens, no sí, posaves els senyors.
2: No, els nens.
1: Un senyor de 55 anys de tassa.
2: No, però fèiem allò de tot. O sigui que posava les cadires per als meus pares, per als pares del meu veí i tot això, i llavors allà els posava el caset i començàvem a fer allà...
1: I vinga, la coreo.
2: Coreo, vinga, i a cantar, i a fer el playback i tot el que fes falta.
1: Que tu ets de 1985.
2: Sí.
1: O sigui, ara tens 40 anyets, estàs fet un xaval.
2: Bueno, ja veus.
1: Ho portes bé?
2: Sí, la veritat és que sí. És que mentalment no em sento de 40. Això és una cosa que sempre...
1: Això sempre va bé, eh?
2: Sí, em sento com de 27. Sempre dic, tinc 27.
1: Ah, tu segueixes.
2: Mentalment estic a 27.
1: Tu continua aquí.
2: Taylor Swift i aquestes coses, saps què vull dir?
1: Que des de ben petit has estat sempre amb la música entre cella i cella.
2: Clar, jo no sabia molt bé el que era això de viure de la música i tal, però a mi sempre m'ha encantat cantar i l'espectacle i tot això. Però jo no sabia... Els meus pares no són de teatre. Jo, de petit, no recordo anar al teatre ni tampoc concerts, però sí que sempre cantava, sempre posava música, sempre... I el meu pare va decidir apuntar-me a música. Però jo era molt poruc de petit. O sigui, malgrat fer aquests espectacles, jo, de cara al públic que no coneixia, era... molt introvertit. A mi, per exemple, recordo quan el meu pare em va dir, em va matricular a l'Escola de Música d'Arenys de Mar, que era la que hi havia aleshores per la zona, i recordo com va portar, i recordo veure com un edifici molt fosc, i vaig començar a plorar, i papa, jo no vull venir aquí, no vull venir aquí. Jo tenia 4 o 5 recent fets, i em va dir, no, l'any que ve t'apuntaré aquí, que vindràs a fer música i a cantar amb altres nens, i jo, no, i plorant, vaig estar tota la tarda plorant, això sí que ho recordo. Em feia por tot. I sort dels pares que tinc, que són els que sempre m'han impulsat una mica, m'han fet l'empenta aquesta que moltes vegades ens fa falta, perquè si no jo m'hagués quedat a Llavaneres tota la vida i ja està. Però clar, he tingut la sort de després he anat a Los Angeles, a Boston, a Nova York i totes aquestes coses que... I més, però això és gràcies als meus pares, perquè jo per mi hagués estat a casa i ja està.
1: Doncs no, perquè amb 10 anys crec que entres a l'Escolania de Montserrat.
2: Exacte.
1: Com és això? És una cosa que tu volies, que volien els teus pares?

0: jo crec, bueno, va sorgir arrel de l'Escola de Música d'Arenys de Mar. Jo, clar, jo cantava molt, tot i que em va costar anar a l'escola perquè em feia por, però a la que vaig començar no vaig tenir problema i recordo estar estupendament allà amb la coral La Vela, que feia moltes coses, això del Juguem Cantant, que és una cosa que encara es fa, que junten moltes corals de tot Catalunya i fan trobades, i recordo com ho passava genial. I els de l'Escola de Música d'Arenys de Mar em van dir, bueno, van dir els meus pares, a mi no, els van dir, aquest noi, aquest nen canta bé i sembla que li agrada això de la música. Hi ha aquesta opció de portar-lo a l'Escolania de Montserrat, que és un internat, ara ha canviat una miqueta, però bueno, aleshores
1: era un internat.
0: Era un internat, o sigui, ma mare mai ho tenia clar. Ma mare, per ella, jo m'hagués quedat a Llavaneres, però el meu pare és el que diu, bueno, anem a provar-ho, a veure què, perquè per entrar allà no és en plan et deixo i ja està, sinó has de fer
1: proves d'accés.
0: Exacte, proves d'accés.
1: Però tu eres un nen puru, que ens comentaves ara,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, clar, tot
1: si
0: això.
1: Si feia por un edifici d'Arenys, l'Escolania a Montserrat.
0: Total, no? Jo anava una mica sobre la marxa. El meu pare em deia, no, anem a provar-ho, però que si tu no vols, tal... Jo tinc la sort de que després m'adapto molt bé a les coses. És una cosa que molts cops he pensat com a mecanisme de defensa.
1: Home, clar, ser camaleònic.
0: Camaleònic. I ja crec que és una virtut que a vegades és rara, però m'ha ajudat molt, començant per Montserrat, que amb 10 anys em porten allà al monestir. D'entrada em fa com una mica de por d'estar amb gent que no coneixes, viure allà. A més, era una habitació molt llarga, era un passadís molt llarg amb tots els llits. Com aquestes pel·lis dels anys 40 o així, que veus aquests orfanatos, aquestes coses...
1: Los chicos del coro.
0: Los chicos del coro. Bueno, exacte. I recordo que tenia por d'anar-hi, però jo a la que vaig estar allà m'ho vaig passar teta.
1: I després entenc que a l'Escolania també hi ha el tema religiós.
0: Sí, bueno, de fet, jo no estava ni batejat. Els meus pares no són...
1: Hòstia, un heretge.
0: Tal qual.
1: A l'Escolania de Montserrat.
0: Però em vaig batejar l'any abans d'entrar. O sigui, vaig fer una mena de marató religiós.
1: Si et vas batejar per poder entrar a l'Escolania.
0: Sí. O sigui, em vaig batejar... Jo vaig entrar a l'Escolania al setembre del 1995 i l'abril del 1995 em vaig batejar i al maig vaig fer la comunió.
1: O sigui, vas fer tot el que havies de fer per poder entrar a l'Escolania.
0: Sí.
1: I crec que el tema et va agradar perquè fins i tot et vas plantejar ser monjo.
0: És que quan estàs allà vivint amb aquella... O sigui, inclús ara quan vas... Jo no sé si la gent li passa, però jo vaig a Montserrat. Jo no soc... Ara, avui en dia, no soc ni religiós ni res. Soc com agnòstic, ateu, directament. Però sí que vaig a Montserrat i hi ha com una energia... Entres a la basílica i hi ha com una energia... I jo molts cops penso, clar, que escoltes els cors d'aquests cantant en un lloc així, i qui no creuria en Déu, és que és una meravellosa...
1: Et quedes totalment abduït, no?, pel que estàs veient, pel context en el que estàs vivint.
0: Clar, jo amb 10 anys...
1: Que és molt anacrònic, també, entenc, en aquell
0: totalment.
1: Moment.
0: Totalment. I ara, de fet, bueno, ja han canviat una mica les normes de l'Escolania, però en aquell moment encara era com... Anàvem allà, vivíem 24 hores, els pares venien el diumenge... i ens saludàvem, anàvem a dinar amb els pares i ja està, i després seguíem allà, ens ho passàvem teta, eh? O sigui, a l'Escolònia teníem pista de futbol, pista de patinatge, un futbolín, un ping-pong, uns gronxadors, un hort, teníem tot, o sigui, per jugar no... De fet, una cosa que em fa gràcia és que allà no dèiem l'hora del pati, dèiem l'hora de recreació. És una cosa que sempre m'ha fet gràcia.
1: Repelents, eh?
0: Repelents, sí, sí.
1: Que suposo, Adrià, que ja has identificat la música que està sonant ara mateix de fons, que té molt a veure amb l'Escolania de Montserrat.
0: Sí.
1: Explica'ns.
0: Bueno, és una Ave Maria que és d'aquestes que cada cop que es canta salten les llàgrimes. És d'aquestes peces que dius... Ostres, i a més és d'un monjo de Montserrat, que bueno, ja no està molt, jo no el vaig conèixer, eh? És el pare en Sant Ferrer, i és una peça que sempre que hi ha trobades d'antics escolans, sempre apareix, sempre es canta, o sempre... Jo crec que és una peça que ha marcat a molta gent. Una, jo crec que l'emotivitat que té és de les coses més espectaculars que et puguis imaginar. L'última vegada que la vaig escoltar va ser el Palau de la Música, que vam celebrar els 1000 anys de Montserrat, que ha sigut aquest últim any. I és allò que poques coses jo crec que et poden emocionar tant com aquesta peça. Jo tinc familiars que no coneixen la peça, van acabar plorant d'escoltar moltes veus cantant aquesta meravella musical del pare en Sant Ferrer. t'hagués pogut posar moltes més peces de cor, eh? Però trobo que aquesta és d'aquestes que qualsevol antic escolar que potser ens estigui escoltant ara sap de què estem parlant i l'emoció que aquesta peça transmet.
1: Doncs va, emocionem-nos tots junts.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Que, Adrià, suposo que estàs al corrent de tota la mística que desperta tot lo de l'Escolania de Montserrat, tant per lo bo com per lo dolent. Tu ara ens deies que tu ho vas viure des d'un punt molt, molt feliç.
1: Sí.
0: No vas veure res estrany.
1: No, allò que s'escolten de coses aquestes.
0: Des d'omnis a monjos amb les mans llargues.
1: No, jo no vaig ni omnis ni
0: ni monjos amb mans llargues.
1: Mira que a vegades això dels omnis, molts cops recordo veure les estrelles allà de manera molt clara. Recordo que tenia una obsessió amb la Cassiopea.
0: Bueno,
1: i allò que dius, però omnis no vaig acabar de veure.
0: I de monjos tampoc.
1: Tampoc. Amb la mans llarga tampoc.
0: Que tu t'hi estàs fins als 15 anys, no?, a l'Escolania.
1: Als 14.
0: Als 14.
1: I jo crec que allò em va... Bueno, és una experiència que jo crec que no seria qui soc si no hagués estat allà. Jo crec que allò és respirar la música 24 hores. O sigui, t'aixeques al matí i bueno, llavors ja és... Bueno, hi ha molta religió, o sigui, fer un pare nostre al matí, lo típic així...
0: Però això no ha quallat en tu, no?, com ara ens deies.
1: Bueno, amb els anys jo crec que he anat com perdent això. Aleshores sí que potser estava més... No, a veure, tenia 10, 11, 12, 13, 14 anys, però bueno, després amb el temps vaig acabar sent organista de fet de Llavaneres durant 9 anys, però bueno, ja vaig perdent una miqueta la fe aquesta o el que es vulgui dir. Però jo crec que a nivell musical va ser... una cosa que no, jo crec que si no hagués estat anat allà no hagués pogut assolir, potser queda malament dir-ho, no hagués pogut assolir els coneixements i la passió per la música en una escola de música normal.
0: És una operació en triunfo d'uns quants anys.
1: De 4 anys, exacte.
0: I per què tornes a casa? Perquè s'acaba el curs? Perquè ja decidiu que fins aquí?
1: No, perquè sempre l'estància, clar, en principi als 14 anys tècnicament la veu et canvia i llavors ja no tens la veu de nen, i llavors ja els 14 en plan...
0: Te'n vas. Adéu. O et castrem o te'n vas.
1: Exacte. Tot i que jo crec que vaig canviar la veu una miqueta abans de marxar, però bueno...
0: Adéu, senyor monjo.
1: Exacte.
0: Que suposo que et van acomiadar bé, no? Et van dir que vagi molt bé, Adrià, que Déu t'acompanyi, i sobretot, cuida-te.

0: Mírate de la oreja de Van Gogh sonant al llapis de memòria del músic de l'Adrià Barbosa, que és una cançó publicada l'any 2000 que coincideix perfectament amb l'etapa que parlàvem, no?, de que passes de l'Ave Maria a l'oreja de Van Gogh.
1: Exacte.
0: Coses que passen.
1: Torno a l'Institut Públic de Llavaneres i llavors és una mica xoc el tornar d'estar a Montserrat, que tot és... Jo era, a més, jo sempre he sigut bon estudiant i bon nen... Però, clar, arribo a un institut públic...
0: I d'adolescent, això sumem-li, que sempre és una etapa efervescent, l'adolescència.
1: Totalment. I això, clar, és que et podria cantar qualsevol cançó del Dilly al Sol o del Viaje de Copperpot, o sigui, em vaig com obsessionar amb l'oreja de Van Gogh, entre d'altres. També hi havia The Corrs, va ser el fenomen Operación Triunfo, que va començar, tot allò. Jo crec que allò va ser... Allò va marcar la meva adolescència, jo crec, a nivell musical. Sí, ja penses, jo escolto això i em recorda el teenager meu, jo com a teenager.
0: Però et va costar adaptar-te a aquesta nova vida?
1: No massa, per sí que em veia una mica raro, però no em va costar adaptar-me. Més que res per això que et deia, que tinc aquest esperit camaleònic que més o menys llegeixo la situació i sé més o menys cap on va i sé sobreviure més o menys, a vegades millor, a vegades pitjor, però bueno, sé entendre la situació. I però recordo que obsessió amb aquesta música pop. I mira, de fet, estant a Nova York van venir a l'Oreja Van Gogh.
0: Amb la Maya o amb la Leire?
1: Amb la Leire. La Maya és com nova d'ara, bueno, ha tornat ara després de...
0: Tu ets Tim Maya, Tim Leire, Tim Oreja.
1: Jo ara ja no sóc Tim Red, després de tot el rotllo que hem tingut. Però...
0: T'inhibeixes, ja.
1: Sí, jo ja dic, jo em quedo amb aquests dos discos i ja està. Però van venir amb la Leire i recordo un alt concert que feia anys potser que no escoltava l'Oreja de Van Gogh. Però saps allò que estàs en un lloc i et saps totes les lletres de memòria i comences a plorar? Perquè una, estàs lluny de Catalunya, estàs a Nova York, estàs escoltant l'Oreja
0: de
1: Van Gogh.
0: Una Madalena de Proust, increïble.
1: Total. I llavors estava jo allà com... Dic, és que no podia acabar ni cantar les cançons, allò que vols cridar-les totes allà amb te, voy a escribir la canció, que no em sortien ni les paraules, perquè estava allà amb la veu trencada de l'emoció. I és allò que em desperta, aquest grup em desperta, o sigui, em recorda el mi de quan tenia... De quan tenia 15, 16 anys. I...
0: Que aquí ja estaves enfocadíssim amb la música i crec que el primer salt gros és que entres a l'ESMUC, no? Que fas composició musical...
1: Sí, o sigui...
0: Amb l'Albert de Guinovart.
1: Exacte.
0: Bueno, aquí has de convèncer perquè sigui el teu professor. Això jo no ho havia vist mai.
1: Bueno, clar, perquè jo vaig entrar a l'ESMUC i l'ESMUC té un departament de composició on el que ensenyen bàsicament és música vanguardista, com si diguéssim. I clar, jo venia del xuter de Disney, d'una mica la música més així coral. Després venia del pop i aquest, que també m'agradava el pop. I la música de pel·lícules. O sigui, eren com les quatre branques musicals que a mi em donen vidilla. A mi, escoltar-me un Schoenberg o un Weber està bé, però no és el que potser em tira més. I recordo que el primer any em van posar un professor que no era l'Albert Guinovart. I llavors, clar, em feia composar coses que jo no sentia, o que jo dic, és que a mi no m'interessa fer aquest tipus d'experiments musicals, entre cometes. I vaig tenir l'Albert Guinovart de composició i li vaig dir, d'orquestració, i el vaig agafar un dia després de classe i li vaig dir: Albert, jo l'any que ve vull anar amb tu, què haig de fer, sisplau? O sigui, jo, no em deixis d'estar allà amb aquests compositors més vanguardistes i així, jo vull fer el que fas tu, musicals i coses d'aquestes. I per sort, mira, em va dir, bueno, va. A més, l'Albert és tan bona persona. És, no sé si el coneixeu.
0: Sí.
1: És supermaco. I em va dir, bueno... A més, era com molt modest, en plan, és que no sé si és un bon professor de composició...
0: I mira. Fins aquí el dia d'avui, Adrià.
1: Sí, sí. No, i és una bèstia musical, però és que a més també és el típic que et toca molts pals. I a mi és una cosa que també m'agrada de l'Albert i que jo crec que també vull ser una mica així. Ell fa des de música simfònica, música de cambra, música coral, música de televisió, música de musicals... I no es tanca. I a mi m'agrada ser una mica igual, no? Faig a Cal Sueños, així, més popero, faig música més de concert, i ara faig musicals i pel·lícules i coses d'aquestes.
0: Que tot això, Adrià, hem parlat de l'escolania, de quan tornes a Llavaneres, un adolescent que ve d'una escolania, del que comporta. També hem parlat de l'ESMUC. En quin moment de tot això tu descobreixes la teva orientació sexual?
1: Bueno, i és una cosa que jo diria que... potser, jo crec que des de ben petit ho sabia. Però bueno, allò que intentes convèncer molta gent, ara està, per sort, molt més obert al tema aquest.
0: Mm-hmm. Hem millorat molt.
1: I tant. El fet que hi hagi, no sé, jo ja tenia una edat quan va sortir sèries de televisió amb personatges del col·lectiu i ara ja sembla normal que hi hagi sempre en una pel·lícula o en alguna sèrie algun personatge del col·lectiu. Jo quan començo com a assimilar-ho és com a l'institut.
0: Quan ja has passat de l'escolania a l'institut és quan tu comences a prendre en consciència de dir, vull dir, això ho hem d'afrontar, vull dir, perquè és la meva realitat.
1: Sí, sí, i realment a mi m'arriba una mica tard. Jo fins als 19 o així reconec que em van portar un company de l'ESMU que em va portar una festa d'aniversari que jo no sabia que era gay i tal, i em porta a una festa d'aniversari i veig que tothom és homosexual allà. I dic, però jo no ho he dit a ningú. Jo pensava, però si no ho he dit a ningú, a veure, ja potser era una mica obvi. Veient el repertori musical que t'he donat, també ja crec que és bastant, bastant obvi.
0: Aquí no jutgem, aquí les hem vist a dos colors, bueno, vull dir.
1: Sí, sí, però clar, em vaig quedar una mica així. I arrel d'allò, el fet d'anar a una habitació i veure que tothom era com tu, això em va ajudar moltíssim.
0: Et va relaxar.
1: Sí, vaig dir, ostres, potser no sóc tan raro i tan diferent com potser jo pensava, no?
0: O sigui, que pel que dius, des que tu em prens consciència a que ho manifestes públicament, aquí hi ha un lapse de temps important.
1: Sí, sí, sí. Bueno, allò que... clar, a la meva època hi havia Messenger i aquestes coses, que potser podies parlar amb algú.
0: Podies enviar-li un zumbido, eh?
1: Exacte, aquelles coses. Clar, avui ja la cosa està... Però jo fins als 19 així, a l'ESMUC, no... I llavors allà va ser com començar. I bueno...
0: I ara, fins al dia d'avui que tens, ets un home feliçment emparellat, no?
1: Sí, no, ja porto 6 anys així... Amb
0: qui és ell?
1: Americano.
0: Oh, mira, és herència de Nova York?
1: Filadèlfia, de fet.
0: Sí, però com us veu conèixer, vosaltres? Com es diu? Posem-li nom.
1: Es diu Alan.
0: L'Alan. Com us veu conèixer amb l'Alan?
1: Amb l'Alan ens vam conèixer, bueno, com molta gent jo crec que avui en dia, a les xarxes socials aquestes. I va ser molt curiós, de fet, perquè... ell em va dir, jo he viscut a Barcelona, veig que ets a Barcelona, jo he viscut a Barcelona, i dic, I diu, sí, vaig estudiar a Barcelona. I dic, on vas estudiar, a la UB? I diu, sí. I resulta que la meva tieta era la directora d'un programa internacional de la UB amb universitats americanes. I li vaig dir, amb quin programa vas fer això? I diu, m'ha dit el nom del programa, i dic, doncs la meva tieta era la directora d'aquest programa. I diu, m'ho imaginava perquè el teu cognom era el mateix que la directora, Barbosa. I...
0: home, molt s'imaginava l'Alan, eh? També t'ho dic, eh?
1: Bueno, clar,
0: dir, hi ha molts Barboses.
1: No, i tant, però allò que dius, ostres, l'entrada, dius, ostres, doncs és com que el món sembla molt gran, però també és petit. O sigui que una persona de Filadèlfia estudia a Barcelona amb la meva tieta, aquí a la UB, jo no estava per aquí, jo estava aleshores a Boston, quan ella estava aquí, i ens coneixem a Nova York, randomly, a una aplicació, i comencem a xerrar, i mira...
0: Bé, tens un motiu més per creure en el destí,
1: Adrià. Exacte.
0: I si et sembla, podríem tancar el teu llapis de memòria amb una cançó que compartiu amb l'Alan, que és a Make Your Own Kind of Music, que m'has tornat boig, perquè m'has dit que era de Mamas and the Papas, i no, és d'una de les integrants...
1: de la Casey...
0: de sí. Mamas and the Papas, de la Casey Elliot. Et correcte. Sembla una bona cançó per tancar?
1: Em sembla
0: tancar?
1: Fantàstica. I més trobo que el missatge de la cançó és tan bonic.
0: Que és que fes el que tu vulguis, no?, amb la
1: sí,
0: música.
1: Sí, encara que ningú canti amb tu, tu fes el teu camí, tu sigues autèntic, sigues tu, i encara que vagis sol, mentre siguis autèntic, ja és el que val a la vida i llavors la cançó parla això. Fes la teva música, encara que ningú canti amb tu.
0: Ens ha quedat una mica ensucrat, però amén amb el que dius. Adrià Barbosa, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Saiz a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat i el de sempre, que gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: El camino más largo, por el camino más largo y que haya muchísimos semáforos, ¿vale? Que haya muchísimos semáforos y si puedes pillar un camión de basura también y pon la COPE.
1: Bueno, pues ya está, ala.
2: Ser Catalunya Barcelona.
3: El Logistics 4.0 Incubator, la incubadora d'alta tecnologia impulsada pel Consorci de la Zona Franca, incorpora noves startups i es consolida com un dels principals pols d'emprenedoria logística i tecnològica d'Europa.
4: La incorporació de noves startups en la incubadora implica doncs, que la incubadora està viva, que hi ha idees i que la incubadora el que fa és convertir aquestes idees en empreses, en oportunitats, en serveis, en un camp tan rellevant com el de la logística.
3: Així ho va declarar Pere Navarro durant l'acte de benvinguda. A més, en va destacar el seu paper pioner.
4: Gràcies a aquesta incubadora, evidentment, Barcelona es converteix en una de les capitals mundials, no de la logística només, sinó de la nova logística.
3: Des del juliol de 2023, la taxa de supervivència dels projectes incubats és del 91,3%. Amb diversos casos d'èxits d'empreses que facturen més de 5 milions d'euros. Una demostració més de la consolidació del Logistics 4.0 Incubator com a hub logístic de referència mundial.
5: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
6: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
7: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
8: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Mireu.
9: Com el tren.
7: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
10: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
7: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
10: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
11: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
12: Què passa en aquells 100 mesos, amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho?
13: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. Sí. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
11: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
14: Com a meravelles, tu i jo som estrelles.
2: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu. La ventana.
15: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
16: valorado
15: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
16: Y otra.
17: Valorado.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
2: La ventana. Con Carles Francino.
1: La ventana en tiempo de todo por la radio y ahora con la irrupción del gran José Antonio Páramo. Oh, que además vengo con junta de vecinos. Os he convocado junta de vecinos.
19: No, no.
1: Sí, junta de vecinos, 49 millones de vecinos. Y Leroy Merlin lo tiene claro. Ah, tranquilos, no pasa nada. Eficiencia energética. Vamos a tratar hoy eficiencia. Porque cuanto menos se consume, menos energía, pues la factura cuidas el planeta, la factura de la luz, todas estas cosas, pues es mucho. ¿Y parece fácil? Sí, es fácil. Primero, con un buen aislamiento, desde paneles aislantes, toldos, selladores, ventanas adecuadas. Claro. Solo son ejemplos de que te puedes ahorrar ahí pues hasta un 60% de energía. Segundo, climatizando con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración, una buena ventilación, pues puedes mantener la temperatura ideal y ahorrar hasta el 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía con soluciones como paneles solares,

0: Avui, al balcó, l'Antoni Bassas fa un perfil de José Luis Rodríguez Zapatero i després parlem de lligar art i sexe amb Raquel Tulleuda.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Seth Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Els llibreters estan emprenyats i preocupats. Per ell adverteixen el futur de les llibreries i per això, a través de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, estan denunciant pràctiques que els perjudiquen.
1: Estem parlant de descomptes il·legals, concursos públics inaccessibles, la venda també directa de llibres, pràctiques que poden fer saltar pels aires la cadena del llibre, que avui mirarem d'entendre, just quan farà un mes del 23 d'abril, en què sempre tots pensem que tot va bé i que a Sant Jordi es venen molts i molts llibres i als llibreters els hi va molt i molt bé.
0: Hem reunit tres llibreters al carrer Casp, aquí a Ràdio Barcelona, al balcó. Són la Maite Cusó, de la llibreria Pebre Negre, al barri del Clot. Com estàs, Maite?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Aitor Martos, de la llibreria Sandac, a Gràcia Nova, a Camp del Grassot. Què tal, Aitor?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Elisa Fernández, llibretera i sòcia de la llibreria No Llegiu, a Poble Nou, al Clot i a Palafrugell. Com estàs, Elisa?
4: Hola, molt bona tarda.
0: Jo acabo de dir emprenyats i preocupats. He estat molta estona triant els dos adjectius. No sé què pesa més ni si he encertat amb aquests adjectius. Va, matxaca'm.
2: O sigui, bàsicament, emprenyats, no. Parlem des d'un lloc de l'experiència del temps i de anar aterrant com a projectes culturals a tots els barris, a tots els pobles i a totes les ciutats, no?, on cadascú estem. Llavors, no és emprenyats. Tenim ganes de compartir amb el comprador final la situació del llibre, perquè ens hem adonat que no la coneixen, no saben què significa per nosaltres que entrin a la llibreria.
0: No ho saben?
2: No, o sigui, no saben, o sigui, ja... Sí, saben, o sigui, hi ha una intuïció, tots sabem què significa...
0: Que no és tan fàcil, sabem, això ho intuïm.
2: Exacte. O sigui, no és tan fàcil... O sigui, sabem la diferència entre fer un clic en una web, no?, de... amazònica, diguem, i la diferència amb fer-ho a una llibreria, no?, que té, sí, la seva web, o una plataforma com és Todos Tus Libros, no?, que recull tota la distribució dels llibres a través de les llibreries. Llavors, la importància és que en aquest país tenim la sort de tenir un preu fixe que fa que el llibre estigui superprotegit i té una cadena, que és la meravellosa cadena de les baules que sempre parlem, que fan que si nosaltres respectem tots els passos del llibre per aquesta cadena, arriben al lector final, al comprador final, al que va a la biblioteca també, al que va a l'escola, o sigui, al final poden ser molts finals, i arriba amb justícia per tothom, com si diguéssim. Per això deia, no és que estiguem emprenyats, tenim ganes de compartir més informació.
0: Però preocupats, sí, Aitor.
3: Sí, estem preocupats més que res perquè, com dèiem abans, vull dir, les llibreries som notícia o per Sant Jordi, que és evident, no?
0: Però hi ha 364 dies més a l'any.
3: O quan obrim una llibreria, perquè la gent, vull dir, es pregunta què ens porta a obrir una llibreria, no?, perquè no ho acaben d'entendre. I com pot ser viable això, o quan tanquem les llibreries, no? I quan tanquem, totes les persones ens lamentem quan tanca una llibreria, no? Llavors, per evitar que això passi, perquè realment anem subsistint les llibreries, quan una llibreria va molt bé, li va força bé i va gent i de més, al final dona per pagar els sous de les persones que treballen allà. I poca cosa més, no?
0: Digue-li a l'Elisa que són tres. I crec que en teniu pensada una altra, potser?
4: No.
0: Ah, amb tres de sis.
4: No. De moment ja en tenim prou.
0: Però la preocupació es multiplica per tres?
4: Això també és veritat, sí. Retomant aquesta idea de la cadena del llibre, anem a posar un exemple, no?
0: Vinga.
4: Imaginem un llibre estàndard que sigui de 30 euros, per posar-lo fàcil, eh? Sé que 30 euros és un llibre allà una mica caro, però sí, bueno, per posar-lo fàcil.
0: Va, digues un títol, així ens l'imaginem. Un que hagis venut avui.
4: Ostres, avui jo no he venut cap.
0: Va, digue'm un títol,
4: jo no,
0: que així ho personalitzem.
4: Però diguem Crim i Càstig. Vale.
0: Crim i
4: Càstig. En l'edició d'Alba, que són, crec que... Bueno, són més de 30 euros.
0: Va,
4: sí. Però bueno.
0: Crim i Càstig. Va.
4: Crim i Càstig. Aleshores, d'aquests 30 euros... un 30% aniria a les llibreries,
0: sí,
4: un 30% aniria als distribuïdors, que són els que fan tota la logística, els que tenen els magatzems i els que ens porten els llibres a la llibreria,
0: sí,
4: un 30% per a l'editor i un 10% per a l'autor. Òbviament això no és llei, No,
0: això no, és una, no ho diu una llei.
4: No, això és com una cosa estàndard per facilitar que s'entengui el que passa. Quan un llibre es ven a una llibreria, tothom guanya. El llibreter guanya
0: el 30,
4: el distribuïdor el 30, l'editor el 30 i l'autor el 10.
0: Sí.
4: Si aquesta cadena no es respecta i es trenca en algun moment abans, aleshores hi ha alguna baula d'aquesta cadena que perd.
0: Qui l'està trencant?
4: Pues l'estem...
0: No em digueu, no assenyalem a ningú.
4: No.
0: Però heu de... Què és el que passa, diríem? Que,
3: sí. No assenyalem a ningú, però sí que estem assenyalant la gent. Vull dir, hi ha una... Com parlarem, suposo, després, de tota la campanya s'estructura gira entorn a una web, no? Que es diu trialalibreria.cat. I allà s'assenyala des dels diferents agents, no? Quines són les praxis que ens beneficien o que ens fan bé a les llibreries i quines són les que ens van no ens van bé i ens perjudiquen i quines són les directament il·legals, no? I allà sí que s'assenyala, vull dir, no es posen noms.
0: Clar, les il·legals, comencem amb les més flagrants. La il·legal quina seria?
2: Sí, il·legal seria que estic a una escola, estic a un claustre, a una direcció i em ve una editorial i em diu, mira, et vendré els llibres i aprofitant que et venc els de text, que són en preu lliure, et venc també les lectures i et faig el 30% de descompte.
0: A l'època del mecanoscrit del segon origen, no?
2: O quan
0: hi havia la plaça del Diamant, i et faig un descompte, i això no és legal.
2: El descompte que es pot fer està marcat per llei, i, o sigui, fer-lo per damunt d'aquest del 10, no només...
3: Del
2: 15, si és a biblioteca escolar, si te'l saltes, el que estàs fent és que t'estàs saltant la baula de la llibreria.
0: El 30% s'esfuma.
2: Ah, exacte. I queda en benefici, pues en aquest cas, si ho ha subministrat una editorial, de l'editorial. Llavors, assenyalar aquestes pràctiques, direu, estem aquí per això? Bueno, estem per això perquè ens hem adonat d'una cosa molt important. Els claustres són persones que també llegeixen, que entren a les llibreries i que ens hem adonat que moltes lectores i lectors que tenim ens diuen, en sèrio, que això no ho podem fer?
0: No ho sabien.
2: No ho sabien.
0: És a dir, no hi ha mala fe.
2: Ah, exacte.
3: No hi ha mala fe.
0: Aquí us entenc amb el vostre tacte quan esteu... que no voleu assenyalar, però entenc per què
2: aquesta
0: cura. Exacte,
2: i això no és una anècdota, és un volum suficient. I en paral·lel tenim unes editorials que ho estan oferint. Per tant, estem avisant a totes les parts de la baula, en la seva part de responsabilitat, anem a millorar això, perquè estem erosionant, i això què passa? Perquè diríem, bueno, mira, és un comerç on hi sortim perdent. Què hi surt perdent aquí? També Clar. Jo crec que és el que volíem posar en valor.
0: Però ara ho dèieu, són dos agents amb els que cal negociar, diríem, sí. O parlar, que són les editorials i les escoles.
3: Sí.
0: Fa un dia que tira aquesta campanya, no? A més, ahir vau quedar totalment eclipsats, van passar mil coses.
2: Totalment.
0: L'havíeu llançat a les 10 del matí, aquesta campanya que es diu Combat la distopia, tria la llibreria. Algun input? Us han dit alguna cosa?
3: Tenim, com s'anirà veient aquests dies, tenim molt bona recepció per part de moltes persones que són lectors habituals, compradors habituals de les llibreries, i que ens entenen, entenen el nostre patiment, el que ens costa cada dia aixecar la persiana. També hi ha hagut molt silenci, però per part de moltes parts, no? Però bueno, és una campanya que comença
0: ara.
3: Però
0: com mesures el silenci? Va ser ahir. Silenci vols dir que no hi ha hagut trucada.
3: No hi ha hagut reaccions.
0: No hi ha hagut reaccions.
3: No hi ha hagut reaccions, quan se suposaria que hauria d'haver-hi reaccions.
0: Uh-huh.
3: Però no passa res, perquè vull dir, nosaltres el que hem intentat és fer un crit d'alerta, que és molt, molt, molt senzill i molt bàsic, que és que si continuem fent les coses així, és molt difícil que les llibreries, tal com les entenem ara, com a entitats culturals, com a dinamitzadors del barri, com a alguna cosa més que supermercats de llibres, és molt difícil que sobrevisquin.
0: Però anem a ser crus, com per realment, tal com podríem dir-ho, desapareixerien?
3: Sí.
0: Que quan vosaltres parleu de distopia, esteu parlant d'un món sense llibreries?
3: És posar-nos en la possibilitat de que aquest món pot existir com existeix a altres països on la llei és més salvatge, on no hi ha regulació.
2: O sigui, jo crec que hi ha una cosa que també ens ha obert molt els ulls, és cada cop que tanca una llibreria hi ha una reacció en cadena impressionant. La gent no vol que ens... O sigui, jo com a ciutadana no soc només llibretera, vull que hi hagin llibreries. I aquestes llibreries, quan tanquen és quan ens n'adonem de tot l'entorn, tot l'entremat. Llavors, anem a fer-ho bé, anem a fer-ho abans. Anem a veure quines són les petites coses o grans que s'han de canviar.
0: Mira, esteu parlant d'una llibreria que tanca i sol ser com un petit terratrèmol a l'entorn de la llibreria que tanca. Nosaltres hem volgut parlar amb una llibretera que ha hagut de tancar, deixant molts veïns de Sabadell orfes, no només de llibres, sinó de tot el que s'hi feia dins, que era molt. És la Cecília Picún, va ser durant 13 anys la responsable de la llibreria Libreria de la Plata, que va tancar les seves portes a finals de març. Cecília, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: Estàs escoltant els teus companys, t'imagino nostàlgic en aquests moments, no?
5: Sí, totalmente. No, con la nostalgia de haber estado en un espacio vivo, ¿no? Porque eso es lo que tienen las librerías, son espacios vivos, son espacios de humanidad, y por lo tanto, como decían los compañeros, yo creo que cada lector debería preguntarse qué tengo yo que ver con esta librería que cierra o con esta librería que permanece abierta, ¿no? Y hay respuestas en los dos sentidos, ¿no? Y por eso creo que esta campaña es un llamado al compromiso, ¿no? A decir, sí, yo desde mi lugar tengo mucho que ver con esto.
0: Cecília, ¿tú por qué vas tancar la librería?
5: Bueno, nosotros cerramos porque no nos renovaron el contrato de alquiler. Y bueno, fue una situación que no teníamos previsto, ¿no? Nosotros estábamos planificando qué libros pondríamos en los próximos clubes de lectura, qué actividades, a qué escritor invitaríamos, y de repente nos encontramos con que nos dicen, no, hasta aquí hay que entregar el local. Bueno, para nosotros significó... bueno, eso, un cataclismo, fue un terremoto. Que los primeros tiempos, o sea, primero mientras digeríamos la noticia, pasa eso que la gente te habla de sus proyectos y de lo que vamos a hacer, y tú ya sabías por dentro que el cierre ya estaba, era inminente, ¿no? Entonces, eso te da una tristeza de, incluso de no poder compartir esa tristeza todavía con otro, porque había que procesarla. Y luego sí, en el momento en que lo dijimos, 2 meses antes de cerrar, bueno, no esperábamos lo que sucedió. No esperábamos que la gente se volcara a nuestro espacio, que vinieran a abrazarnos, a decirnos que éramos necesarios. Y bueno, eso fue una inyección de vitalidad que hizo también que el cierre fuera un cierre con dignidad.
0: No saps com t'estan escoltant super seriosos i emocionats aquí els teus companys, la Maite, l'Aitor i la Elisa, no? No sé si voleu dir alguna cosa.
2: Hola, què t'ha semblat la campanya? També anava per tu, ja ho saps.
3: Cecília, pues, se echa de menos tu voz.
5: Muchas gracias. Yo los echo mucho de menos también.
0: La Elisa ni bueno, parla, però... perquè està emocionada també.
4: No, bueno, s'ha de dir una cosa, tenim un xat de llibreters, sí, de tot el país, en el que, bueno, ens contem les penes i les alegries, i hem de dir que la Cecília estava en el xat fins ahir, crec que el va abandonar i va ser molt trist.
0: T'ha preguntat ara la Maite, Cecília, que... Sí. Què t'ha semblat la campanya? Està ben triat aquest combat, la distopia triada a la llibreria?
5: Muy bueno, muy bueno. Porque yo creo que pensemos en esa distopía que puede significar un mundo sin libros. Pensemos en el final de Fahrenheit, que también implica una responsabilidad por parte de los lectores y de quienes amamos los libros. Pero pensemos eso como una posibilidad, pero pongámonos a actuar para que eso no suceda. Y eso es lo que creo que hay que cada uno de nosotros tiene una parte en la que puede aportar. Entonces, cuando ¿Sabes qué? Algo que yo admiro y respeto mucho en los lectores, cuando van a una librería, sobre todo una librería pequeña, y el libro que están buscando no está.
0: Ya.
5: Y entonces lo puedo pedir al distribuidor, te llega en 2 días, en 3 días, vale.
0: Yo sé que t'estàs referint, Cecília, a que no tenen la pressa i diu, mira, vaig a demanar-lo per un altre, per aquesta selva amazònica que deia...
3: Sí, perquè és una ansietat autoimposada i que ens imposen també les xarxes i de més, no? Tu veus un llibre, el desitges i el necessites en aquell moment, quan en realitat no el necessites en aquell moment, perquè aquell llibre el compraràs i estarà a la tauleta de nit durant els següents 2 anys.
0: Clar.
5: Yo he hecho algo cuando muchas veces son los niños, y que son los niños también que tienen esa paciencia y que dicen, sí, bueno, sí. Digo, bueno, pero si estás muy ansioso, muy desesperado, porque es una necesidad vital, yo te presto este libro. Y cuando vienes a buscar el tuyo, me lo devuelves.
0: Ah, qué fantástico, ¿no? Quina bona. Quina pena, Cecília, de veritat, que hagueu perdut aquesta llibreria. T'agraïm molt que hagis estat aquí. Ara anem a seguir indagant una mica què es pot fer i com es pot combatre, i m'ha agradat molt que citessis Fahrenheit, no? Sí. Pensant en la distopia, no? En aquest llibre que...
5: Exacto.
0: Moltes gràcies, Cecília.
2: Pues, una abraçada.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Besos.
0: I torna al chat, que aquesta gent crec que et volen dir moltes coses. Gràcies.
5: Moltes gràcies. Adéu.
0: Mira, ara estava parlant d'aquesta persona que té aquesta ansietat. Hem sortit al carrer i hem demanat a la gent, hem preguntat on compren ells els llibres.
6: On compres els llibres?
7: Doncs a l'Ofnac, a l'Amazon, a la Llar del Llibre també.
8: Bueno, llibreries a Barcelona o la llibreria del poble.
9: A una llibreria que es diu Comín, d'aquí del centre de Barcelona, per les Rambles, i si no, faig Casa del Llibre, que és bastant típica i de confiança.
10: O de l'Ofnac o de la Casa dels Llibres.
11: En una llibreria o a l'Abacus. A vegades a l'Ofnac.
12: De l'escola pels nens al Corte Inglés o així, també a Passeig de Gràcia, que hi ha alguna llibreria.
10: En el Fnac.
13: Els compro a Camín, que és una llibreria que està aquí a l'Eixample.
0: Bueno, també no descriuràs les vostres cares, no? Jo deia, distopia és un món sense llibreries, i també seria un supermercat de llibres. Això seria una distopia?
2: Això seria una distopia, o sigui...
0: Però això està passant, ho heu escoltat, eh?
2: Sí, sí, això està passant, i no és que això sigui l'enemic, o sigui, això és el perill, no?, per entendre'ns. Llavors, el que volem és que hi hagin tantes llibreries, o sigui, ara jo feia mentalment l'enquesta i pensava, suposo que l'enquesta s'ha fet territorialment molt a prop d'aquí.
0: Clar, sí, s'ha fet, ha baixat en Guillem i ha agafat les persones que passaven, que és just el que tenim temps de fer, digues, Lisa.
4: Bueno, m'agradaria dir una cosa, perquè l'estem donant per suposada, i és que tots hem tingut l'experiència de gent que arriba, no, jo vull comprar la teva llibreria encara que em surti més car.
2: Sí, això ho parlàvem abans.
4: Vale? Encara que em surti més car que l'Fnac, que la Casa del Llibre, que Amazon... I no és veritat. El que parlàvem abans de la llei del llibre i del preu fixa vol dir que el preu del llibre... No, el preu del llibre és el mateix a tot arreu. I si no ho és il·legal i estàs comprant en un lloc que està venent de forma il·legal.
0: Clar.
4: Aleshores, no és veritat.
0: Com
4: llibre...
0: combatiu això? Què es pot fer? Perquè ho esteu donant per fet, això passa i us
3: bueno,
0: ho diuen a la cara.
3: Aquesta campanya va una miqueta d'això també, d'intentar explicar a tothom com funciona el sector del llibre, quines són les lleis que el regulen i què ens fa igual a tots, no? Vull dir, és la gràcia, perquè vull dir, si no desapareixeríem les llibreries.
0: Però qui són els vostres protectors? Aquí, és a dir, ara a la ràdio nosaltres els escoltem, sí. Només faltaria i gran amor a les llibreries, però aquí us queixeu? És a dir...
2: Per mi no és una, o sigui, per això no és l'enfoc a la queixa, és l'enfoc a la gratitud i saber la importància. Tots anem a treure el subjecte llibre i anem a posar subjecte mitjons o subjecte cadires.
0: Sí.
2: O sigui, quants de nosaltres podem anar al nostre barri i comprar realment cadires o mitjons? Cada cop queden menys espais. Què estem defensant aquí? Estem defensant tot un entramat, tota una comunitat, tota una manera de viure i habitar les ciutats, no? D'estimar-les. I llavors, les llibreries són part d'aquesta, no? Quan érem petits dibuixàvem un poble ideal, no? Li posàvem o no li posàvem llibreria? no? Sí. Pues volem seguir posant-hi llibreries, una mica seria. Llavors és com defensar aquest lector final que entengui que sí, és important, és que és un gest.
0: És que jo tinc la sensació, estem parlant de lo que és tan... que no hauríem d'estar parlant, no?
2: Obvi, oi, que sí?
0: Sí.
2: Però,
0: sí.
2: Però també és bonic compartir-ho, per això, reprenent al principi, estem preocupats perquè estem diagnosticant que perquè, o sigui, moltes llibreteres, com la Cecília, no hagin d'abandonar, estem a temps de canviar-ho. O sigui, és una, molta gent ens diu, ai, és molt distòpica, és molt negativa. No, és totalment positiva. Us estem posant un escenari que no volem que passi i que estem a temps de revertir-ho.
3: Ahir ho dèiem a la roda de premsa, no? Que vull dir que estranyament es trobarà persones més optimistes i més utòpiques que els llibreters i les llibreteres, no? Perquè vull dir, són persones que vocacionalment hem triat una professió amb la qual intentem canviar la societat i fer-la millor sempre.
0: I a la que no us forrareu, això també
3: és clar. No, o sigui, més enllà, hem de vendre això llibres, òbviament que hem de vendre llibres, perquè és que, vull dir, hem de subsistir, no?
0: I retornar-los, que aquest és un dels grans barrons, sempre, comprar, retornar.
3: Llavors, som optimistes de mena, vull dir, i pensem que les coses poden canviar i pensem que la societat pot anar a millor. El que passa és que... a vegades s'han de fer veure algunes coses també perquè parlem moltes vegades entre nosaltres i donem per suposat que tothom sap moltes coses i potser no, i era el moment d'explicar-les.
0: Què anaves a dir? Doncs t'he interromput. Dieu-me un sí o un no. Heu pensat de totes maneres, heu vist en algun moment, ostres, que hauré de tancar? Heu tingut la...
4: Sí.
0: Heu vist les orelles al llop, sí?
4: Sí.
0: Sí, Elisa.
2: O sigui, ja sé que anava a dir, ara que has dit aquesta pregunta. O sigui, justament això... Perdó, digues-li, no?
0: Vale. Ho ha dit claríssim, sí.
4: Sí, ja. Sí, de fet, bueno, va ser fa uns anys i en aquell cas era un tema també, bueno, tot just sortint de la pandèmia, amb un local que de cop i volta era molt car, amb un barri que havia canviat molt... i amb un propietari que no volia negociar res. Aleshores dius, no me'l puc permetre, no hi ha ningú que m'ajudi.
0: És que aquí hi hauríem un altre meló, com clar, deia la Cecília amb els lloguers.
4: Totalment.
2: El que anava a dir,
4: va venir, un esperit, l'esperit dels llibres o no sé el què, a posar-nos un local meravellós a 200 metres.
0: Ja recordo.
4: I bueno, doncs vam traslladar a la llibreria amb tota
0: amb
4: la gent del
0: barri. Jo me'n recordo. I tu, Aitor, alguna vegada has dit, ai...
3: No, la pandèmia jo crec que va afectar tot el comerç en general, sí, molt fortament, no? Jo encara no, però sí que em plantejo, ostres,
0: ens hi deixem la
3: pell,
0: cine, eh?
3: Ens hi deixem la pell, més o menys la llibreria funciona, som 3-4 persones treballant, però jo cada cop la meva pòlissa de crèdit del banc és més gran i més gran i cada cop em vaig a més números vermells, llavors o estic fent molt malament o realment és que el sistema és així.
0: I l'optimista del grup aquí, demà. Tu has
2: no,
0: pensat.
2: Jo el que penso és que és una, això que, li ha, o sigui, que dèiem, al final s'han de pagar factures. No ens estem forrant, deies que és aquí on connectava. No ens estem forrant, òbviament. És només per aixecar com un... El pressupost és molt nivell. No és que ho estem fent malament, Aitor o Elisa o jo. O en general, és que és molt ajustat. Té un punt de flotació molt difícil en el nostre negoci. Llavors, el que no depèn de nosaltres... O sigui, totes les variables que seria el local, el treballador, tal... Nosaltres som una cooperativa, per exemple. Doncs, o sigui, si de cop i volta ens canvien el local... Clar. En plan, és una vulnerabilitat. Però bueno.
0: Quan sabrem si la campanya funciona? Us anirem seguint, us vaig trucant,
3: sí.
0: No?
3: Sí,
2: la campanya... És a llarg plaç, això.
0: Clar, és una gota malaia.
3: Sí,
0: no?
3: Té una cosa que és un full de ruta per nosaltres, com per anar treballant i anar parlant amb els diferents agents del sector, amb institucions, per anar conscienciant el lector de peu...
0: Jo us he vist molt, molt units... I això és important, fins i tot amb la Cecília, que ja no té la llibreria, molt a favor vostra. Maite Cusó, de la llibreria Pebre Negre, i Tor Martos, de la Senda, Elisa Fernández, de la No Llegiu. Molta sort i encerts. Us anirem seguint, com us deia, perquè us necessitem. És així? No pot ser més clara la nostra declaració d'amor, de veritat, que vagi molt bé i una abraçada, gràcies per haver estat avui al balcó.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: I tenim dues notícies de fa molt poca estona. La primera, tensió dels Estats Units. El govern nord-americà acaba d'imputar l'home fort del règim cubà, Raúl Castro, per alguna cosa que va succeir fa 30 anys, que és l'abatiment de dues avionetes d'una organització antiracista en què van morir 4 persones. Aquest delicte és el menys important, podríem dir, aquí. La història, i perquè és de transcendència, és que s'està replicant el mateix guió que la Casa Blanca va aplicar a Venezuela abans d'intervenir i capturar a Nicolás Maduro. Primer el van imputar per narcotràfic i després van llançar l'atac contra el país per detenir-lo. Per tant, ara, com diem, l'home fort del règim cubà, Raúl Castro, acaba de ser imputat per part dels Estats Units sobre aquest abatiment de dues avionetes d'una organització antiracista d'un fet que va produir-se fa 30 anys. Veurem com evoluciona tot plegat. I una altra bona notícia, en aquest cas, boníssima. Boníssima notícia pel cinema català. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació en la Setmana de la Crítica al Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Ens ho pot explicar des de Cannes la Pepa Blanes, que en té l'última hora.
3: L'actriu i directora catalana Aina Clotet ha guanyat el premi a millor estrella emergent revelació per la pel·lícula que dirigeix i que protagonitza. És el seu debut com a directora en Viva, la història d'una dona de 40 anys que acaba de superar un càncer i té unes ganes immenses de viure. Una comèdia que ha agradat molt així a França i que s'endú aquest reconeixement dins la secció paral·lela del Festival la Setmana de la Crítica, on habitualment es presenten les primeres obres de nous directors per a descobrir. Viva arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny.
2: I tot això el dia a Madrid de la sessió de control al Congrés, després de saber-se que la justícia investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Així l'ha defensat Pedro Sánchez, l'expresident, davant el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
4: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Col·laboració amb la justícia, presumpció d'innocència i suport a Zapatero, sense parlar dels detalls sobre l'acte del jutge Calama, que situa l'expresident com a líder d'una organització de tràfic d'influències a canvi, presumptament, de comissions. Sánchez simplement s'ha dedicat a recordar el llegat de l'expresident.
4: No nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades.
2: I el que ha fet Pedro Sánchez és repetir que les eleccions seran el 2027, que no es planteja cap avançament electoral, però això tampoc depèn d'ell, no només depèn d'ell, també depèn del suport que li donin els socis. Ja no s'està canviant una mica el que han anat dient les darreres hores. L'exemple més clar, Gabriel Rufián, aquest matí a l'Hoy por Hoy.
4: Lo he dicho antes, señor Rufián, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Això li deia Pedro Sánchez a Gabriel Rufián. El govern espanyol, per altra banda, ja s'ha compromès avui a tirar endavant els principals acords de pressupostos entre el PSC i Esquerra durant la comissió bilateral celebrada aquest dimecres a Madrid. La comissió també ha servit per traslladar definitivament el compromís de l'Estat per finançar l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra pactada fa més d'un any. Xavier Balló.
5: Ha quedat definitivament segellat el compromís perquè l'Estat pagui uns 210 milions més per tal que la plantilla de Mossos arribi als 25.000 agents l'any 2030, tal com es va acordar l'any passat. La bilateral l'Estat Generalitat ha començat així a donar forma als acords amb Esquerra sobre la línia orbital ferroviària. S'han compromès a signar un protocol de col·laboració i més tard un conveni que garanteixi que l'obra s'acaba fent, així ho ha assegurat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
6: Esto es un acuerdo que no tiene vuelta atrás y se hará, lógicamente, teniendo en cuenta las partidas económicas que tiene el gobierno de España.
5: Aquesta línia serà pilotada pel Consorci d'Inversions que s'ha acordat crear també per aquesta via després que fracassés el Congrés. També hi ha la creació d'un nou consorci de la Zona Franca amb majoria de les administracions catalanes i una major competència per la Generalitat en la gestió del litoral i les costes.
2: I en aquest cas avui també estem pendents d'una nova reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de professors des de quart a sis, que ha començat per tant ja fa un parell d'hores que hi ha en marxa aquesta trobada. La nostra companya, la Soledad Domínguez, si hi ha qualsevol novetat ens avisarà. Demà recordem que la vaga es fa a les escoles i instituts de Tarragona i Terres de l'Ebre i a la vista hi ha nova aturada general per tot Catalunya dimecres 27 de maig. Avui també han fet vaga els metges de la sanitat pública i concertada, l'onzena aturada des del mes d'octubre, i continuen reclamant que el Departament de Salut es reuneixi amb ells i sobretot que no s'hagi, critiquen que no s'hagi pensat amb ells durant les negociacions dels nous pressupostos entre PSC, Esquerra i Comuns. Xavier Lleonard, del Sindicat Metges de Catalunya.
7: En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem. Això és corresponsabilitat tant del govern com d'aquells que li donen suport en aquests pressupostos.
2: I a Figueres, avui, minut de silenci aquest migdia per l'assassinat en ple carrer d'una dona ahir a mans de la seva exparella. Cas que ha commocionat la ciutat per la brutalitat del crim, perquè va ser a plena llum del dia en una plaça davant de moltes persones i també perquè l'agressor tenia un ordre d'allunyament contra ella que havia trencat el dia abans. De fet, havia passat la nit a la Garjola i a la una del migdia, quan el van deixar en llibertat, al cap d'una hora i quart va ser quan la va matar. L'Ajuntament anuncia que es personarà com a acusació en aquest cas.
8: Juntament amb la Direcció General de Violència Masclista i com a Ajuntament ens personarem com a acusació popular. Nosaltres com a Ajuntament volem ser la punta de llança d'aquesta lluita perquè això no torni a succeir.
2: És el que ha explicat l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
1: Teje, Gradari del Balcó, com estàs?
9: Hola, Anna Puig, voltes.
1: Mira, que contenta estic per l'Aina Clotet, que ha guanyat.
9: Ha guanyat a Cannes, no?
1: Sí, em sembla que és el premi de la crítica, no?
9: Per Viva, no?
1: Efectivament. La setmana de la crítica.
9: Sí.
1: Oi, m'encantaria trobar-la ara i felicitar-la.
9: La justícia absoluta.
1: Sí, i a més té molt bona pinta la pel·lícula. Teje, avui he tingut un súper que t'hi jugues, no?
9: Mm-hmm.
1: De celebració, reunint el Dream Team en aquest 34è aniversari de la primera Copa d'Europa.
9: Sí, aprofitant que Vaquero presenta llibre aquest any, doncs ha portat uns quants amics, han estat a Sitges, que diu que és el seu poble.
1: Subjectant la Copa, que ha dit, encara puc.
9: Sí.
1: I sí que li diu, estàs en forma? I ell, bueno, no tant.
9: Home, pesa, però, escolta'm, està plenament. I aquest vespre hi ha reunió dels actuals. Hi ha sopar de celebració de la temporada, amb el primer equip del Barça, per tant tenim el Santi Ovalle ja anant cap allà,
1: ara
9: que t'expliquen si a l'hora de la graderia han començat a arribar, si no, i moviments que comença a fer el club a nivell de...
1: De fitxatges?
9: Sí, a nivell d'anar planejant com queda això tan famós del fair play econòmic, de la norma UAU, que sembla que ara sí que hi entren, per tant, quines opcions hi ha més enllà de les que ja sabem d'anar al mercat, doncs que pugui ser una mica flexible el Manchester United amb Rashford, l'equip d'Aràbia del qual està cedit Cancelo, que ha fet una bona meitat de temporada. Farem una mica de plans amb el Santi Ovalle, estarem pendents també a la cursa electoral al Madrid, que sembla que aquest Enrique Riquelme s'hi vol posar i que dissabte formalitzarà candidatura.
1: Té possibilitats? La pasta l'ha treta, doncs, no?
9: Sí, és un senyor amb molts diners. I el que ha enarbrat és el discurs de la por en el sentit de que si no s'hi presenta ara potser són les últimes a eleccions de la presidència del Madrid, en el sentit de que Florentino l'acabi convertint en societat anònima i llavors deixi de ser dels socis i no puguin votar. És la primera declaració d'intencions que han fet. I a més tenim un projecte molt maco que vam conèixer aquest cap de setmana a les Canàries, que estem ja en la final de la Champions, però és que de la final de Copa vam portar un projecte molt maco que es diu Com Vida. De com tots els menors que arriben a les illes no acompanyats, sobretot els que arriben amb pastera o d'alguna manera des de les costes de l'Àfrica, el projecte a través del futbol per integrar-los a nivell de trencar prejudicis, de construir valors, d'educar-los, és a dir, incloure's al sistema educatiu, començant per l'idioma i tot plegat, doncs és una història que la tenim pendent encara de quan vam tornar de Canàries. Avui és un bon dia també per conèixer-la.
1: Doncs a quarts de nou t'espero.
9: Molt
1: gràcies, Teje.
9: Fins ara.
1: Carbo, com estàs?
10: Què tal? Bona tarda.
1: Persisteix la calor, no sé si els xàfecs...
10: No, ja no.
1: Ja està,
10: Sí, en tenim alguns, eren molt localitzats a l'Alt Ripollès, poca cosa, res a veure amb els que ahir a aquesta hora i una miqueta més tard van descarregar amb força, i la calor ja s'ha consolidat. De fet, estem mirant ja la temperatura de l'aigua del mar. Tu ets de banyar-te amb aigua freda o molt calenta?
1: No, ja m'espero.
10: 25 graus, no, tu?
1: Tal qual.
10: Ets dels meus, és. Però hi ha gent que amb menys es banya, no? I ja a partir dels 20 graus... Joan, tu 20 graus sí?
11: Sí, jo, de fet, m'he banyat a l'oceà Àrtic, Jordi, imagina't.
10: On has dit?
11: A l'oceà Àrtic m'he banyat jo.
12: Com et quedes?
10: Aquesta no la sabia jo.
12: Sí, no sé quina temperatura. Vaig entrar i vaig sortir, però això ha passat.
10: Normal. També et pots banyar aigua freda, que ja saps que també, el seu nom sí. diu, no? Déu-n'hi-do l'aigua. Doncs ja està a prop dels 20 graus. S'apropa a molts punts del Mediterrani i és que, de nou, s'avança l'estiu un any més i avui ja hem tingut màximes que han superat els 30 graus, alguns punts a Ponent, a la mateixa ciutat de Lleida, i demà haurem d'afegir 2 graus més al que hem tingut avui en el conjunt de Catalunya. Uh-huh. Encara a les nits la temperatura pot baixar el suficient com perquè faci fresca, demà al matí farà fresca, però ja tindrem mínimes per sobre dels 15 graus a tota la costa i a molts punts del prelitoral, per sobre dels 10 fins i tot a les valls del Pirineu, on no

0: dels 10 fins i tot a les valls del Pirineu, on no farà massa fred. Després demà ens espera sol tot el dia. En alguns moments hi pot haver alguns núvols baixos o fins i tot alguna boira, sobretot demà última hora, a la Costa Daurada i a la Costa Brava, però demà serà un dia radiant, assolellat, i la temperatura màxima ja es mourà arreu de Catalunya entre els 25 i 30 graus, les més baixes arran de costa, tot i així a prop dels 25, i ja superarem amb facilitat els 30, valors de 31-32 graus, al límit amb l'Aragó.
1: Ja que 32 ja és estiu.
0: A partir dels 27, un cos estàndard ja ha d'engegar mecanismes per refredar, és a dir,
1: un cos estàndard,
0: ja sua.
1: Molt bé, ja sua.
0: He volgut ser així una miqueta. Però sí, a partir dels 27, doncs, demà ja superarem aquesta temperatura, gran part de Catalunya, és a dir, que ja podem dir en propietat que farà calor, però és que el màxim de calor l'esperem pel cap de setmana, de manera que els pròxims dies encara ha de pujar més la temperatura.
1: A treure els vestits de l'armari. Gràcies, Carbó, demà parlem.
0: Que vagi bé.
1: Que vagi bé. Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7 36 d'aquest dimecres 20 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: Cher.

0: Hi ha una crònica avui del País de Javier Antonio Fernández que recorda que l'última gala dels Met allà a Nova York, del Metropolitan Museum of Art, a punt d'arribar a la vuitantena, la Cher duia un discret vestit negre de tul i de cuir i amb els cabells... Doncs,
1: discret és ironia?
0: No, era discret, era discret. Deixats anar, amb els cabells deixats anar de color xiplatí, que segurament era una perruca que a ella li agraden molt, i que aquesta imatge, per exemple, contrastava amb altres artistes com Madonna, moltes altres, que apostaven amb vestits molt extravagants, que destaquessin, que fessin referència al motiu de la gala, Fashion is Art, però la Cher anava de Cher. Ningú li va semblar, de fet, malament, justament per això, perquè ella ja es podia permetre una mica anar com volgués, perquè és una d'aquelles divas, de les poques, que ja estan per sobre del bé i del mal. I després de més de 60 anys de carrera, doncs venia a dir una mica, jo ja no necessito ser extravagant, ja ho he estat prou a la meva vida. I el que anem a fer ara no és una tasca fàcil, perquè anem a celebrar els 80 anys de la Cher. Que
1: I com resumeixes 60 avui. De carrera.
0: Però clar, ja m'he posat a mirar la discografia. Aquesta senyora té 27 àlbums d'estudi, però en té més de 50 si sumes col·laboracions, reedicions, bandes sonores, etc etc. Abans de fer-se famosa ella, la Cher, diguéssim que ho va ser una mica la seva veu, que era molt trencadora per l'època. El seu primer àlbum el va publicar amb 18 anys. Tenia 18 anys la Cher. All I Really Want to Do, de l'any 65.

Però del que destaca d'aquells primers anys també, sobretot, és la seva etapa amb la seva parella creativa i també parella sentimental, el duet Sony and Cher, en aquell moment en què tot era el que es portava era el pop dels anys 60.

0: Ser molt exagerat, semblava un artista hard rock, però comercial.
1: Sí.
0: I arribem a l'època daurada dels 90. Atenció amb l'àlbum Heart of Stone i el gran tema de l'any 89, If I Could Turn Back Time.

aquí la Txeri va començar a convertir-se en l'icona visual que és a dia d'avui, amb aquest cabell llarguíssim, la seva mirada tan característica, i de fet va fer-se molt famosa llavors a la televisió amb el The Sony and Cher Comedy Tour. Per tant, ja la teníem amb imatge i so totalment col·locada, sí. I molt famosa. Va haver d'evolucionar una mica, de fet la Txer s'ha anat reinventant sempre. A finals de la dècada, l'any 79, el seu so i la seva estètica ja era diferent. Aquesta cançó de Take Me Home n'és un exemple. Aquí estem entrant als 80. Comença a canviar d'estètica, ja més agressiva, portava cuir negre, melena salvatge, el maquillatge.

0: tan ballable que diria la meva mare.
1: A tu t'imagino aquesta cançó a l'habitació d'adolescent cridant-la a pulmó, sí o no?
0: Sí, podria ser, aquesta, podria ser. Sí, l'he ballat molt aquesta.
1: Ah, de fet, que Cher en aquesta època va guanyar un Oscar per Moonstruck amb Nicolas Cage, una pel·lícula d'aquesta època que li va donar l'Oscar, per tant, també tenia el seu paper al cinema. Quedava, però, una altra gran revolució de la Cher que ja ningú s'esperava, perquè va arribar quan ella ja tenia més de 50 anys, any 98, Believe, amb himnes com el propi Believe que hem escoltat o aquest altre, Strong Enough.

0: És boníssima, perquè no sé combina l'èpica i el romanticisme.
1: I Cher, atenció, que va ser la de les primeres en utilitzar l'autotune. A més extrem, que ara ens sembla una cosa que utilitza tothom, ella, quan ja tenia més de 50 anys, va ser la que va utilitzar l'autotune.
0: Això no ho sabia jo.
1: De fet, aquest àlbum, tu el comences, la cançó de Believe, és autotune pur i dur. Al final, no havia arribat ni als 2000. I aquesta senyora amb més de 50 anys resulta que era la més innovadora de totes. De fet, ella va haver de superar tota la seva carrera, burles sobre la seva imatge, la seva vida sentimental, que si s'havia operat, no sé què, no sé què altre. La seva necessitat permanent de transformar-se, d'estar a la moda, també li va portar crítiques. I tot i així, ha estat una figura que, podríem dir també, per exemple, la Madonna, sempre ha estat rellevant, sigui l'època de la seva carrera, que sí,
0: però
1: fins i tot
0: que
1: a dia d'avui.
0: Dius, més de 50 anys, flor de la vida.
1: Flor de la vida, efectivament. Però vull dir que fins i tot era innovadora en aquesta època, que no és gens fàcil a la indústria de la música. I fins i tot en aquella època, que no era moda com ara, va ser icona de la comunitat LGTBI, encara ho és a dia d'avui. Va ser de les primeres en abanderar aquesta causa. Si vols, acabem ara, amb això t'agradarà molt, amb l'àlbum de versions, perquè ella ha seguit fent música, sí, encara a dia d'avui. Àlbum de versions que va fer el 2018 amb ABBA. Va participar a la segona part de Mamma Mia, Here We Go Again. Així que acabem amb la Cher versionant Dancing Queen.

0: Com la tallo. Felicitats, Cher, 80 anys. Fantàstica, Cher.
1: I molt ben portats, clar que sí.
0: Molt bé, Joan. Dos minuts i tenim aquí en Bassas, que està ballant, clar, com no pot ser d'una altra manera. Ara tornem.
1: És que si balles amb Cher, si no balles amb Cher, no tens ànima.
0: És veritat,
1: no?
0: I Laura Pola del Fou, para de ballar també, que tens... Tens un consell pels oients.
2: Sí, va, avui consell d'estalvi perquè a Caprabo celebren 25 anys de Caprabo a casa, que és el supermercat online que porta, com diu el nom, la compra a la llar a casa. Els nous clients poden obtenir fins a 35 euros en cupons per a les 3 primeres comandes online amb un mínim de 110 euros per comanda i enviament gratuït. Tot això només fins al 30 de juny.
0: Gràcies, Laura. Dos minuts i tornem.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
3: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
8: Valorado.
7: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Somos ya 11 millones los socios del club.
10: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
11: Sí, como el 30% en todos los vinos de Rioja. Canjeable en un cupón.
10: Que te renta un montón. Solo el 21 de mayo.
12: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Cada día ando más despistado.
14: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
15: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
16: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
17: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
18: Yo no paro de darle vueltas a esto.
19: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. I want
20: to break free. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.
21: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
22: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
23: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
22: La crítica és la consciència de la història.
23: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
22: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
23: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Cada vespre de 7 a 9, a la cadena SER i SER Catalunya,

0: 7:49, ja tenim aquí assegut l'Antoni Bassas. Com estàs, Antoni?
1: Bona tarda, Anna. Què tal? Molt bé.
0: Aquest matí has estat connectat, imagino, a la tangana que hi ha hagut al Congrés,
1: sí,
0: sessió de control.
1: Sí, sí, avui era un dia per veure la sessió de control després, clar, de la imputació d'ahir de Zapatero.
0: Clar.
1: I t'haig de dir que he vist un president Sánchez molt a la defensiva, molt sense arguments.
0: Molt atrinxerat amb
1: molt,
0: home, Zapatero.
1: Vull dir, quan ja has de... Quan no pots... assegurar que estàs segur que no hi haurà responsabilitats penals per Zapatero i has de començar a dir que és el que va acabar amb Beta i és el que va facilitar el matrimoni homosexual. I has de dir que vostè, en canvi, senyor Feijóo, va fer una foto amb un narco. Dius, ui, francament...
0: Sí, hem tornat a l'arco.
1: He vist defenses millors i, per tant, em sembla com si el PSOE hagués tocat, diguéssim, l'os del pernil. I això em confirma una cosa que em va dir un ministre no fa gaire. Em va dir, diu, no, pots estar segur que les eleccions seran el 2027. Que no avançarem les eleccions. I no tiraremos la toalla, perquè aquí no se rinde nadie. O sigui que van a totes, però esclar, van a totes, francament, amb el cotxe molt abunyegat.
0: El cotxe molt abunyegat.
1: Sí, sí.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
1: I ara a les 8 en punt tenim doble programació, Joan.
2: Sí, perquè les freqüències que esteu escoltant, en dos minuts comença la informació a través de la 25, però si voleu seguir escoltant aquest programa al balcó, el que heu de fer, per exemple, si esteu escoltant l'aplicació, és canviar cadena SER, i si ho feu a la ràdio, doncs a la pantalleta del cotxe, ara us surt SERCAT, heu de canviar a SER, a seques. I el transistor, per exemple, a Barcelona la freqüència per seguir escoltant al balcó és el 96.9, a Tarragona el 97.1.
0: Al balcó. Sents la cultura?
3: Cada cop costa més que ballin.
4: No m'ho puc creure, això.
5: Com estan quirots
3: i gravants.
5: Sobretot sí. També quan anem a punxar llocs que de sobte són com més joves, perfil una mica més pijet de sobte, te n'adones que quan els agrada molt alguna cosa, treuen el mòbil.
6: Però què enfoquen?
5: A nosaltres. Llavors, en plan, jo li feia codazos a la Inés i li deia, però els agrada o no? I, pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
6: És la prova de l'algodón.
5: La prova de l'algodón.
0: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Passen 3 minuts de 8:45 del vespre i ara mateix tenim el Santi Ovalle al punt on la plantilla del Barça s'ha citat per sopar aquesta nit i celebrar els 2 títols d'aquesta temporada i un comiat ja, perquè a partir d'aquest dissabte, quan agafin vacances, cadascú cap a casa seva i cap a les seves seleccions. Hola, Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: On ets i què veus?
1: Soc al Casanova Beach Club, és un restaurant de Barcelona, de fet una de les cunes on millor s'ho va passar a la seva època al Barça, Ronaldinho, era un dels clubs, restaurants per excel·lència del brasiler, i aquí s'hi celebra el sopar dels campions, tota la plantilla, directiva, staff i companyia, tutti quanti, tot el club, bàsicament. Està celebrant doncs el campionat de Lliga, la Supercopa també, amb aquest sopar de final de temporada. Ara mateix veig entrar Gavi, que és un dels últims futbolistes a arribar a aquest Casanova Beach Club. Han anat arribant diferents jugadors del Barça. El primer ha estat Hansi Flick, que s'ha fet un gran bany de massa signant i fent-se fotografies amb tothom, amb els centenars de persones que hi ha aquí a les portes. També ho ha fet Joan Laporta, un altre bany de masses. Els jugadors, instruïts per la seguretat, doncs van més ràpid, surten del cotxe i entren cap endins. Hem vist Rashford, Frenkie de Jong, hem vist Gavi, hem vist Pedri, hem vist Joan Garcia. La majoria de la plantilla, qui encara no hem vist, és Lamine Yamal. Pendents que arribi el crack del Barça, aquest Casanova Beach Club, i aquí estem doncs per viure in situ la festa dels campions.
0: Dia també de comiats, o no, per alguns d'ells, no? Perquè, per exemple, jugadors com Rashford, Cancelo, que van sessió, però ja vens explicant les últimes hores que la voluntat, sobretot el cos tècnic, és poder-los mantenir i que s'haurà de buscar la fórmula.
1: Flick li ha dit a Rashford que, si és per ell, vol que continuï. Però que ell no és l'únic que decideix. Aleshores, això és un missatge clar. Pel tècnic sí, però s'han de veure altres aspectes. L'econòmic, el salari, el cost que té el traspàs. Ja sabeu que té una clàusula no obligatòria, però que és de 30 milions d'euros. I el Barça estudia dues vies per intentar esmorteir aquesta clàusula. Una és una cessió, una altra cessió. El United, de moment, ha dit que no, que es nega en rodó. I l'altra, la que estan explorant ara, és intentar rebaixar una mica aquests 30 milions. Saben que per qualitat-preu és difícil trobar un jugador que et doni els números de Rashford al preu de Marcus Rashford, però el que passa és que si tu li fas un contracte de 3 anys, per exemple, amb un traspàs de 30 milions, doncs l'amortització són 10, més la fitxa, doncs té un gran impacte en la massa salarial. Aleshores, davant això, Rashford ha dit: no hi ha problema, jo estic disposat a rebaixar, jo estic disposat a signar més anys de contracte amb la mateixa fitxa per allargar-ho, estic disposat a donar facilitats perquè jo el que vull és seguir el Barça. Aquest és el missatge que ha enviat Marcus Rashford, i estan en aquest punt, en vies de solució amb Marcus Rashford, i sí que consideren el club que l'opció de Cancelo és encara més fàcil que la de Rashford, perquè com acaba contracte en un any, es pot fer una cessió, es pot fer un preu simbòlic, fins i tot gratis, que te'l deixi al Hilal per estalviar-se la seva fitxa, i com el jugador ha convençut a Hansi Flick, doncs aquesta sí que consideren que és una opció més fàcil de que continuï la temporada vinent.
0: Però econòmicament aquest estiu el Barça, pel feedback que té de la Lliga, dels números que li han anat presentant, és que aquest famós 1-1, aquesta famosa relació de la norma del fair play, la podrà tenir.
1: Per les converses que han tingut amb la Lliga, li donaran per diferents motius. Els rècords d'ingressos que està aconseguint a l'estadi, els 70 milions que ja ha ingressat de la venda de llotges VIP, que eren 100 milions, ja n'ha ingressat 70, les obertures graduals del camp, que això li genera més ingressos, que hi ha jugadors que marxen del club i això rebaixa molt la massa salarial, el cas de Robert Lewandowski, per exemple, que té un impacte de 40 milions en la massa salarial, sou més amortització. Amb tot això, totes dues parts, Barça i Lliga, donen per fet, i així ho han parlat entre elles, que a partir del juliol el Barça serà en aquesta regla de l'1-1, però això, Teje, no és màniga ampla per fer el que vulguis. Això de l'1-1, si va justet, doncs hauràs de mirar-te el detall, cada cèntim que entri, per cèntim que podràs gastar, i no vol dir que el Barça tindrà 300 milions per gastar, sinó que haurà de tenir cura, però tindrà més facilitat a l'hora de gastar en fitxatges aquesta temporada.
0: Qualsevol novetat, Santi, tornem cap allà, i si no, doncs t'escoltem ja al Larguero i demà el que dijous ens fas la crònica completa.
1: Very good. A veure si ens treuen una mica de paella o alguna cosa. Mira, crec que arriba a la min. Arriba a la min.
0: Ah, per tant, doncs mira.
1: En el millor moment. Arriba a la... No, arriba a la min. Encara ara queda 20 minuts, tranquil·lament, fins que li aparquin el cotxe i tot. Però aquí està la Lamine Yamal. Vindrà al sopar. Recordeu que l'any passat no va venir el sopar dels campions. Doncs aquest any com no pot ser d'una altra manera, la Lamine Yamal estarà al sopar dels campions.
0: Aquest any Fermín és el que s'ho perd, que el van operar ahir.
1: Sí, i pobre.
0: Està amb el peu al damunt del coixí fent
1: Mira,
0: repos.
1: Aquí el tinc. No sé si sent Ramo de fons, perquè hi ha centenars i centenars de flaixos, i veig Lamine Yamal amb seguretat acompanyat... Ui, acompanyat de la seva nova nòvia. Déu-n'hi-do. Doncs entra de la mà de la nòvia. Lamine Yamal la presenta en societat, això sembla la crònica rosa, però aparició de Lamine Yamal en aquest sopar dels campions.
0: Presentació oficial en societat, com diu el Santi, sí, sí. No... Cada jugador ho gestiona com vol i només faltaria i endavant, eh? I si Lamine creu que li ve de gust portar-la al sopar de l'equip i presentar-la als companys, endavant i... Que li vagi bé aquesta relació. Santi, qualsevol cosa sí, tornem cap aquí.
1: Que siguin feliços. Fins ara.
0: Mica en mica van arribant els jugadors del Barça, un equip que Xiqui Begiristain, l'arquitecte del City que va guanyar la Champions el 2023, campió de la Copa d'Europa amb el Barça com a futbolista el 92, ha dit avui al Que t'hi jugues especial des de Sitges que amb aquesta plantilla som al camí de tornar a aixecar una orelluda.
2: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per completar-ho, però el joc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
0: Per cert, Xiqui s'ha desmarcat de la sortida de Guardiola del City. Recordem que ell va marxar l'any passat.
2: Segur que no. Ja saps que seran camins diferents. Hem estat molt temps junts, hem disfrutat molt junts, però per un moment que vaig decidir que havia de sortir, que havia de marxar, i ja, evidentment, és una cosa seva, que està molt ben acompanyat.
0: Podeu recuperar el programa al web i a les xarxes socials del Que t'hi jugues, al web de Ser Catalunya i a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Això a Can Barça, al Madrid, sembla que Enrique Riquelme decidirà formalitzar la seva candidatura a la presidència dissabte. Avui ha enviat el missatge de que haurà de fer-ho perquè, si no, potser Florentino converteix el club en una societat anònima i ja no són a temps de fer unes properes eleccions.
3: Y sobre todo hay una cosa importante. Pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral, los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y de que el Real Madrid tenga un lugar un poquito más especial para esos socios, mayor transparencia, gobernanza, y trabajaremos, si proponemos algo, irá en esa línea.
0: Per tant, dissabte ho hauria de formalitzar si no hi ha cap contratemps. Avui també és nit de futbol i primer títol europeu masculí de l'any que es decideix perquè Friburg i Aston Villa, l'Aston Villa d'Unai Emery, disputen la final de l'Europa League a les 9. Pol Riera, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, avui es decideix el primer títol europeu de la temporada, el de l'Europa League. La final es jugarà a partir de les 9 al Besiktas Park d'Istanbul entre el Friburg i l'Aston Villa. Els anglesos parteixen com a favorits després de guanyar 12 dels 14 partits disputats a Europa aquesta temporada, a més de ser l'equip més golejador i menys golejat de la competició. Unai Emery disputarà la seva sisena final d'Europa League. El tècnic basc n'ha guanyat 4, les 3 consecutives amb el Sevilla i la darrera amb el Villarreal, convertint-se en l'entrenador amb més títols de la competició. El Friburg, per la seva banda, arriba a la seva primera final d'Europa League després d'eliminar equips com el Celta o l'Sporting de Braga. Una victòria pels anglesos suposaria el primer títol europeu en 44 anys i, en canvi, si guanyen els alemanys, aixecarien el primer títol internacional de la seva història.
0: La de l'Europa League és la primera de les finals europees masculines i l'última serà la de la Champions. Avui el Paris Saint-Germain ha fet el seu media day. Jan Videman, bona tarda.
5: Bona tarda. El PSG ja campió de la Lliga Francesa, ja preparant la seva segona final de Champions consecutiva. Avui ha parlat l'entrenador Luis Enrique, visiblement content i motivat de cara a aquesta final. Per aquesta cita encara queden tot just 10 dies, però l'Asturià ha volgut posar en valor la feina feta per tots dos clubs i que, per tant, per estar en aquesta final, són dignes finalistes. Pel que fa a l'Arsenal, ha volgut felicitar l'equip per la Premier i ha dit que és el millor equip del món sense pilota.
6: Je pense qu'ils méritent de gagner cette Premier League. Ils ont fait un très bon année, incroyable. Sans le ballon, ce sont les meilleures équipes dans le monde, sans aucun doute. Et avec le ballon, ils sont capables de faire beaucoup de buts. Parce que si tu ne concèdes aucun but et tu as la capacité à marquer des buts, hein, c'est une combinaison merveilleuse pour eux. Et c'est normal de voir dans la finale.
5: Per tant, que és un equip capaç de fer molts gols i molt bo defensivament. Per tant, una combinació exitosa. Per cert, avui no han entrenat ni Dembélé ni Hakimi, però s'espera que sí que arribin a la final d'aquí 10 dies.
0: La final de la Champions, ja ho sabeu, és l'última que es juga. Abans hi haurà la de la Champions femenina aquest dissabte i dimecres que ve 27 la de la Conference League que juga el Rayo Vallecano. Competició a la Conference que encara matemàticament té opcions de disputar l'Espanyol la propera temporada i de fet el vestidor ja qui fa números, Pol.
4: Doncs l'Espanyol amb la permanència ja assegurada prepara el partit de dissabte contra la Reial Societat. A falta d'un partit de Lliga, l'equip té al voltant d'un 5% d'opcions de classificar-se per la Conference League. Aquestes petites opcions passen per 5 factors. Evidentment, una victòria de l'Espanyol contra els de Matarazzo a PSD Stadium, la victòria 2-1 al camp del Getafe, que l'Atlètic Club guanyi al Madrid, que l'Alavés i el Rayo Vallecano empatin i que el València no guanyi al Barça. S'han de donar totes aquestes opcions perquè tal que els blanquiblaus puguin classificar-se a Europa. Els de Manolo González volen acabar la temporada amb millors sensacions que les que han tingut durant la segona volta i sumar d'aquesta manera la tercera victòria consecutiva. Al vestidor Perico es parla d'aquesta possibilitat. Escoltem el defensa Omar El Gilali.
7: No, está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y como te he dicho antes, hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a cerrar a ella.
0: El partit gros de primera és el del Girona, que ha de guanyar contra l'Elx per salvar-se, declarat del risc. Si parlem de classificacions matemàtiques, també a les 9 tenim un Tenerife Penya d'ACB, Pol, que li pot valdre a la penya ja la classificació matemàtica pels play-off.
4: Així és, en bàsquet la penya pot certificar avui la plaça del play-off si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 9, a falta de 3 jornades per la final de la fase regular. De fet, el Joventut té pràcticament assegurada la victòria en el partit ajornat contra l'Unicaja després que el marcador deixés de funcionar al descans amb un més 20 favorable als de Dani Miret. Per tant, si avui guanya a Tenerife, seria matemàticament equip de play-off. A més, en funció de la resta de resultats, els verdinegres també podrien assegurar-se la sisena plaça, un fet que obriria la porta a un Barça-Penya si els blaugranes acaben tercers. Avui, per cert, debutarà Janis Moran, el nou pivot fitxat aquesta setmana que just ahir ho comentàvem.
0: I l'altra gran notícia de bàsquet a casa nostra, Jan, és que s'invertiran 30 milions d'euros per reforçar el nou Congost al pavelló del Manresa.
5: Exacte, la visita del conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, aquest matí a Manresa, ha servit per escenificar que hi haurà prou, està garantit que hi haurà un suport econòmic suficient. Si parlem de xifres, l'alcalde i arquitecte manresà Marc Aloy ha quantificat les obres en un valor al voltant dels 30 milions d'euros. Aquí és on s'espera que hi entrin les diverses branques polítiques, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el Consell General d'Esports. Si tot segueix el seu curs, les obres es comencen a licitar a partir del setembre, tot i que no han volgut ser curosos amb els terminis.
0: Per tant, pendents d'aquestes obres, que seran una millora segur. I acabem amb ciclisme perquè avui Enric Mas ha estat a punt de guanyar l'etapa del Giro, l'onzena, perdut en l'un contra un amb Jonathan Herbaez al tram final. A la general no hi ha canvis significatius. Afonso Eulàlio segueix líder amb 27 segons sobre Vingegaard, que és el gran favorit. 3:15 de 9.